0: Bona nit i benvinguts al Club del Jazz. Estimats amics i aficionats del jazz, tinc que donar-vos i comunicar-vos una nota d'interès que ha sigut el Festival de Jazz de Matadepera, del 4 al 6 de juny del 2026. El president del festival, Enric Alegre, ha sigut a les tifes de l'organització en presència de l'alcalde de Matadepera, Guillem Montagut, i de la regidora de Cultura de l'Ajuntament, Núria García. Agraïment a la nova Jazzcava per la seva col·laboració i Irene Reig i Victori Carrascosa d'encapçalar el Festival de Jazz per a fer més qualitat. Una de les novetats del festival ha sigut la presència del jazz amb el flamenc, una fusió que ha fet la Prix Jazz Band, dirigida per Enric Alegre, també ha tingut la seva presència al festival, amb molt futur de la música cultural com és el jazz. Avui, aquesta nit, ens acompanya el Club del Jazz el pianista català Ignasi Terrassa. Com va tot, Ignasi?
1: Molt bé, gràcies, Joan.
0: Me n'alegro molt. Si et sembla bé, farem un petit repàs en què la seva trajectòria professional. Has col·laborat en la Barcelona Jazz Orquestra de l'Apolo durant molts anys i guardes bons records, no?
1: Sí, ha estat... Vaig ser membre fundador de l'orquestra, amb l'Oriol Bordes, l'any 98-97. I hem estat tocant durant 20 anys amb l'orquestra, o potser 25 anys. I ara, en aquesta última etapa, ja no hi soc, però bueno, tinc molt bons records d'aquest pas.
0: Em sembla molt bé. Després has estat a la Sant Andreu Jazz Band amb el Joan Chamorro i en grans artistes com la Rita Pagès i molts més, fent gires per Europa, Xina, Japó, Brasil, en grans big bands i més últimament que estàs fent duets, trios, quartets i quintets. Què és el que més t'agrada? Treballar amb les grans big bands o amb els grups que tu organitzes i dirigeixes?
1: Són complementaris. O sigui, el jazz té això que pots trobar-te amb una formació molt gran o formació petita i en cadascuna et trobes toques de forma diferent. No es toca igual en la Big Band que amb el
0: grup petit.
1: Que amb el duet. Perdona?
0: Dic que amb el grup petit no és el mateix.
1: Sí, clar, amb el grup petit o amb el piano sol, per exemple, una de les coses que més m'agrada també és el piano sol. I no té res a veure tocar amb piano sol que amb Big Band, són dos oposats, dos extrems. Entre aquests extrems, el tocar amb duo, depèn del tipus de duo, s'assembla molt al piano sol o hi ha altres tipus de duo que s'aproxima més al trio. El trio potser és una de les situacions més típiques com a solista a piano, que són també les formacions en què he enregistrat més discos i que més m'agrada i en la que he girat el meu nom més. I després ja trio i acompanyant a més gent, doncs llavors és quartet, quintet, o bé la formació de trio amb orquestra, que és la Big Band. I llavors, cada formació té la seva forma de tocar i m'agrada molt explorar-la i veure com trobar-te a gust amb ella, no?
0: Això vol dir que et trobes a gust amb les dues alternatives, amb grup gran i amb petit.
1: Sí, però hi ha tots els intermitjos, també. També amb els intermitjos.
0: Ja.
1: Cadascú és un repte diferent.
0: Ja.
1: Per exemple, quan toques amb duo o amb piano sol, no hi ha secció rítmica. La secció rítmica queda molt, si el duo és amb un cantant o un solista agut, doncs tot el suport de la secció rítmica li toca el piano. És el que ha fet tota la feina. Quan toques amb trio i aquest paper està ja més dividit entre amb el, tens bateria i tens contrabaix, i quan toques en quartet acompanyant l'altre solista et sents, o en big band et sents integrat amb la secció i fent moltes vegades funció més de secció rítmica que no pas de solista.
0: Ja. Has fet quintets amb l'Andrea Motis, cantant i músic de la nova generació formada a la Sant Andreu Jazz Band, dirigida per en Joan Chamorro. Bones experiències, Ignasi?
1: Sí, per descomptat. Amb l'Andrea l'he conegut des de l'any 2009, que es vam conèixer quan gravàvem el disc de Joan Chamorro presenta Andrea Motis. I en aquell moment ja va sorprendre molt com cantava i vaig tenir el privilegi de formar part del quintet que va muntar en Joan Chamorro per acompanyar a l'Andrea. I allà doncs, van ser com... Doncs han estat com 12 anys en què hem pogut veure la créixer musical i humanament. I la veritat és que hem recorregut mig món amb aquest quintet. I ha sigut també com una família.
0: Això anava a dir jo, m'ho has tret de la llengua. Me n'alegro molt que hagis cobert aquesta etapa amb satisfacció. Has fet duets amb l'harmonista Antonio Serrano, una gran satisfacció. Es tracta d'un bon músic madrileny. És així?
1: Bueno, ell és alacantí, però va viure després a Madrid, uns anys. És un gran, per mi és un dels grans harmonicistes del moment, sens dubte, i un grandíssim músic. Sempre quan el presento, com pot ser un gran músic amb un instrument tan petit i el que pot fer, les coses que pot fer, sorprèn. I és que realment és molt impressionant quan es veu, quan sents tot el que fa amb el seu instrument. Però abans que un virtuós, que ho és, un gran virtuós de l'instrument, és un gran músic, és una persona amb una visió musical molt profunda i molt, molt ampla. I sempre és un plaer poder compartir, he tingut el privilegi també de compartir uns quants concerts amb duo, amb ell, i sempre és un veritable plaer poder fer aquests concerts amb duo, amb ell. Tenim algun disc junts, hem fet un parell de discos junts, i després també molts tenim uns quants vídeos que recullen una sèrie de concerts que hem fet junts. I ara aquest any li han donat el Premi del Ministeri, el Premi de les Arts del Ministeri de Cultura, que és tot un honor i està molt bé, molt merescut.
0: Vol dir que has gaudit molt amb ell.
1: Què has dit, perdona?
0: Que vol dir que has gaudit molt amb ell.
1: Sí, sí, sí.
0: Què et sembla? Què et sembla, Ignasi? Pels oients del Club del Jazz els hi podem posar el primer tema musical com és An Emotional Dance, una dansa emotiva. Et sembla bé?
1: Sí, és un tema original que m'ha acompanyat molts anys, que el vaig gravar ja fa molt temps amb Trio, primer, després amb la Shona Sheyman, després l'Andrea Motis va voler fer-lo també seu i va posar el nom un dels seus discos en quintet, Emotional Dance. I el vaig voler també, quan vaig fer el duo amb en Serrano, el vam voler també fer una versió amb harmònica i piano que està amb el disc Intimate Conversations, un disc amb duos, que aplega diferents duos. I aquí teniu el An Emotional Dance.

0: Escolta, et sembla bé, parlarem dels estudis amb els seus principis que van ser als 9 anys. 9 anys que et vas dedicar al piano al Conservatori de Barcelona del carrer Bruc i també amb la senyora Lora, esposa del mestre Lluís Millet. Bon inici influenciat. Estem d'acord?
1: Sí, sí, sí. La senyora Lores, amb B. Sí. Sí, sí. La senyora Lores, la senyora Millet, la dona del mestre Millet, fill del fundador de l'Orfeó Català i compositor, per exemple, del Cant de la Senyera.
0: I va ser director de l'Orquestra Simfònica de Barcelona, municipal,
1: el Millet. Sí, sobretot. Sí, sí, sí, crec que sí. Sobretot, però bueno, és conegut per la seva tasca a l'Orfeó Català, que és el que va ser fundador
0: també
1: de l'Orfeó Català.
0: Mira, una sorpresa gran i amb satisfacció la comunico perquè crec que t'ho mereixes. Conjuntament estudies també amb la música, la enginyeria informàtica a la Universitat Politècnica de Catalunya, que vas rebre la graduació quan tu has portat dos carreres a la vegada. Estem d'acord?
1: Sí, sí, sí, vaig cursar dues carreres a la vegada, la música i al mateix temps la informàtica, la enginyeria informàtica a la Politècnica.
0: Això deu ser molt, molt difícil o no?
1: Bé, home, és una carrera que és exigent i que és, la veritat és que no és fàcil, però bueno, doncs en el seu moment doncs, vaig poder fer-la i molt content d'haver-la pogut fer. Vaig treballar 5 anys com a informàtic, però després vaig decidir provar la sort de dedicar-me un temps
0: a la música.
1: Demanar una excedència i vaig dedicar-me a la música durant un temps i després ja no vaig tornar professionalment a la informàtica.
0: Ets conscient que estàs considerat un dels pianistes de jazz de més prestigi al nostre país i internacionalment? Com ho portes, això, Ignasi?
1: Bueno, amb el temps, el reconeixement és una cosa que va venint també amb el temps i és veritat que de vegades vas veient que entre cometes el reconeixement et permet obrir portes i et permet fer la música que vols i tenir més oportunitats i per això serveix per poder seguir fent el que t'agrada i fent-ho bé.
0: El 2001 inicies la pedagogia com a professor a l'Escola de Música de Catalunya, a ESMUC. Encara estàs vinculat?
1: Sí, encara hi soc. Encara estic de professor de piano jazz a
0: ESMUC.
1: Des del 2001, com dius. I, bueno, ha estat una etapa també molt interessant. Conèixer el creixement, com va néixer i créixer aquesta gran escola d'ESMUC. I doncs allà faig les meves classes de piano jazz i és un plaer poder-les allà.
0: Fantàstic, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè també de la pedagogia i el contacte amb els nois que tens a la classe també s'aprèn, no?
1: Molt. Doncs, tots els joves, a part de que l'esperit jove doncs, té una altra forma d'energia i moltes vegades et porten noves idees i et porten a replantejar coses. Sempre quan ensenyes alguna cosa, al mateix temps ets tu qui aprens, també. No és mai una sola direcció, no? Que és un intercanvi d'informació en dues direccions.
0: Tenim bons músics de futur amb aquests nois que estan aprenent i que són estudiants de música?
1: Sí, la veritat és que en aquest moment que és una satisfacció veure com jovent, nois joves de 30, de 25, 30 anys estan tocant com toquen i estan tocant a un nivell tan alt. Està molt bé. Hi ha gent molt bona que amb una carrera molt gran per davant i això et dona, com a persona que estimem, a tots els que estimem el jazz i que estem aquesta música, una satisfacció veure que hi ha bons músics que al darrere que estan tirant fort i que que fa pensar que tindrem jazz per molts anys aquí.
0: Això que tu vols dir és que tenim el futur assegurat amb aquesta música cultural com és el jazz?
1: Bé, no ho dic que estigui assegurat, però dic que el més important, l'ingredient principal són els músics. Si no hi ha músics, no hi ha música.
0: Per suposat.
1: I a banda d'això, podem trobar millors espais, millors llocs on tocar, millors sales, millors estudis, millors televisions, etc. Però si no hi ha músics, aquesta música no es pot fer.
0: Aquest sembla, Ignasi, segon tema musical jazzístic. Good vibes for mil. Bones vibracions a for mil. Et sembla bé?
1: Sí, bueno, sí, aquest tema, Good Vibes for Mil, està dedicat... És un joc de paraules. Vibes, en anglès, és vibracions, però també és el nom en què s'anomena l'instrument, el vibràfon.
0: Yeah.
1: El vibràfon del qual Mil Jackson és el gran, un dels meus ídols. I fa 2 anys es va fer el seu centenari i vaig voler dedicar-li aquest tema, Good Vibes, bones vibracions o bon vibes, per Mil Jackson. I el vaig estrenar l'any passat en el Palau de la Música, amb un concert al que vaig celebrar els 45 anys de carrera musical. I ja és una bona xifra. I llavors li vaig posar, vam titular a l'espectacle Long Play a 45. I llavors en aquest espectacle Long Play a 45 vaig presentar aquest tema Goodbye for Mil amb una formació especial, amb el senyor Christos Rafalides, el vibràfon. Era un vibrafonista grec que ha vingut, s'ha fincat a Barcelona des de fa un any i que toca molt bé. Tenim la sort de tenir ara un gran vibrafonista entre nosaltres, aquí al nostre país. I la bateria tenim l'incombustible Esteve Pi, amb el que treballo molt habitualment, amb diferents formacions. I el contrabaix, també una recent adquisició, un contrabaixista de Nova Orleans que viu a Brussel·les, que és un gran contrabaixista, jove, que es diu Jason Weaver. I amb ell vaig convidar-lo a fer el concert del Palau. Hem fet alguns concerts i, a més, hem registrat el darrer disc del que sortirà també pròximament. A més, aquest concert, Long Play a 45, sortirà publicat a les plataformes el pròxim mes de juliol. I, per tant, us deixo amb aquesta primícia del nou disc, que es diu Good Vibes for Milt.
0: Pues me n'alegro molt de presentar aquesta nova primícia de bones vibracions a for Milt. Molt agraït per tot el que ens has explicat, que a través d'aquesta gravació o enregistrament t'ha donat aquesta gran satisfacció que transmets a tots els oients de Ràdio Castelldefels. Moltes gràcies.

0: Escolta, un dels trios formats per Horacio Fumero al baix, Esteve Pi a la bateria i tu al piano, que has organitzat i dirigeixes, també has arribat a fer gires nacionals a França, Portugal, Suïssa, amb aquest trio. Com si fos un màster, no, Ignasi?
1: Què vols dir, com si fos un màster?
0: Home, que t'ha donat molta experiència amb aquest trio, moltes gires.
1: No, però també hem estat a Colòmbia, hem estat a Estats Units.
0: Ah, no, per això...
1: Hem estat a Filipines, hem estat a Xina.
0: Per això...
1: Vull dir, sí, vull dir que hem girat amb el trio. Hem girat molt, com hem comentat abans, amb el trio d'Andrea Motis, hem girat per tot el món. Però entremig, també he anat fent algunes gires amb el meu trio, composat per Horacio i Esteve a la bateria.
0: Sí.
1: I amb ells també hem enregistrat, tenim diversos discos enregistrats, dels quals podria destacar, potser, Imaginant Miró, és una cita dedicada al pintor Joan Miró. Mm-hmm. I després hem gravat altres discos acompanyant figures, com cantants com Pepa Niebla o com el saxofonista l'italià Luigi Grasso. I, bueno, no sé, portem molts anys junts i hem fet moltes coses junts.
0: Això és satisfacció. Això és satisfacció, molta satisfacció personal que la portes amb la teva trajectòria professional. Ignasi, has col·laborat i acompanyat a grans músics com Jesse Davis, Scott Hamilton, Perico Sambea, Andrea Motis i molt més. Bones vibracions, Ignasi, acompanyant amb aquests il·lustres músics d'elit?
1: Sí, clar. A veure, cada gran músic, sobretot, és una persona.
0: Ja.
1: Llavors, totes les persones, hi ha alguns que has tingut més, que tenen millor connexió, una connexió més ferma, més personal, i amb altres, musicalment ens hem entès, però potser la connexió personal no hi ha sigut tant, no?
0: Uh-huh.
1: Llavors, m'has dit alguns amb els que he treballat molt i altres amb els que he treballat de tant en tant. Però, bueno, amb tots ells hi ha hagut molt bona connexió.
0: Molt bona però, química.
1: Molts, i també hi ha molts altres que he tingut el privilegi de poder acompanyar i conèixer, i altres, doncs ja et dic, alguns pots estar molt a gust musicalment i altres musical i humanament, també.
0: Ja. Escolta, has arribat a compartir escenaris amb els bateries Pete Viboris, Walter Perkins, Bobby Kuhnman, Jeff Hamilton i més. De quins guardes més bon record?
1: Bueno, per mi ha sigut una gran experiència poder treballar amb músics com Jeff Hamilton o com Bobby Durham, com deies, o com Rick Hutchinson. Realment va ser, bueno, quan he tingut l'oportunitat de tocar amb ella, ha sigut realment una, també Alvin Queen posaria Dave Douglas, Carl Perkins el recordo també amb carinyo, i Pierre Viboris, com has dit al principi, també va ser un gran, la bateria que tocava amb el Tete, amb el que vaig també tenir moltes ocasions per compartir escenari, també va ser un mestre. Bueno, no sé, sempre m'ha agradat especialment poder treballar amb bons bateries, per poder, és una forma, s'aprèn molt tocant amb ells, i ha sigut, doncs, un privilegi poder treballar amb tots aquests.
0: Hem comentat que has compartit i amb bateries il·lustres que han format part dels teus grups, però ara toca nombrar a baixistes com Pierre Bosaquet, Reynald Johnson, Javier Colina i Gaspar Lunar. I em vaig gaudir compartint amb actuacions i concerts amb aquests baixistes també, oi?
1: Sí, sí, sí. De fet, amb Pierre Bosaquet ens coneixem des de l'any 90, pocs, hem començat a fer una gira, i de fet ha sigut un dels meus baixistes favorits, és un gran virtuós de l'instrument, i l'he convidat amb uns quants, unes quantes de les meves, dels enregistraments que he fet, que he publicat. Jo crec que està amb 6 o 7 discos del trio. I és un gran solista i un gran acompanyant, també. De l'escola de Ray Brown, un baixista amb el que m'hagués encantat poder arribar a col·laborar, però que malauradament va morir bastant abans de que pogués plantejar-ho. Llavors, bueno, la veritat, hi ha altres que m'has dit. Gaspar Lunger és també un gran baixista de l'escola de Nils Henning Oster-Pedersen, un altre gran baixista que m'agrada molt. Després, qui més ha dit? El Reggie Johnson vivia a Suïssa i feia una gran secció rítmica amb Alvin Queen. I amb ell també amb ells dos vaig poder fer alguns concerts, també. Va ser un privilegi. Amb Javier Colinas, un dels grans solistes del nostre país, el Javier, quan agafa el baix, quan fa un solo, sembla que sentis un cantant en lloc d'un baixista, que fa un solo. I és un gran músic, un gran músic. Mm-hmm. I podem incloure d'altres aquí, també. Puc incloure el Horacio Fumero aquí també, i podríem incloure d'altres baixistes amb els que he tingut també el privilegi, Mario Rossi, els músics d'aquí, que també són de gran nivell.
0: Sí, senyor. A l'any 2022 va rebre el Premi Terres Mann per la nova Jazz Cava de Terrassa, el festival internacional que es realitza normalment. I a l'any 2024 va rebre Premi d'Honoris Causa per la Universitat Politècnica de Catalunya. Déu-n'hi-do, Ignasi, tens que estar molt satisfet per rebre aquests premis, no? O sí?
1: Sí, han sigut doncs alguns reconeixements que són molt, una gran satisfacció. També el fet de que em donessin el 2018 vaig fer el retrat d'artista al Festival de Jazz, també que dona la possibilitat de fer 5 concerts, i ara ja s'ha establert com alguna cosa regular, però en aquell moment era incipient, s'estava començant, i va ser també una satisfacció. El Jazz Terrassman també és un reconeixement amb un festival al que tinc molt carinyo, que he treballat moltes vegades, he tocat moltes vegades amb aquest festival, i a la Jazz Cava, i llavors venia... Era un reconeixement també que em feia molta il·lusió. I, com no, també el reconeixement de la UPC, de la Universitat Politècnica, al nomenar-me doctor honoris causa, era per mi tancar un cercle que havia començat com a informàtic, dedicant-me professionalment a la informàtica i com a hobby la música, o compaginant com a hobby la música. En cert moment decideixo dedicar-me a la música de ple, deixo la informàtica, i resulta que doncs, 30 anys més tard la universitat em fa doctor honoris causa per la trajectòria, com una mica com tancant el cercle d'aquesta trajectòria. Una trajectòria que començava pel fet de que dintre la Universitat Politècnica jo vaig ser el primer enginyer informàtic SEC de l'estat espanyol, i llavors va servir per obrir una porta en aquest terreny. I aquest doctorat honoris causa doncs venia a tancar tot un cercle, una trajectòria de tota una vida, no?
0: Bueno, doncs me n'alegro molt i felicitats. Què et sembla? Tercer tema, Nit and Day, nit i dia, acompanyant a l'Andrea Motis. Sembla bé que la posem perquè l'escoltin els nostres oients?
1: Sí, això és... El Night and Day és un duo que vam fer amb l'Andrea Motis, però dedicat plenament, íntegrament, a Cole Porter. És un concert que tinc bastant carinyo, que vam fer. No l'hem tornat a repetir, però era un concert molt maco en què vam fer amb duo, vam abordar tot el repertori, repertori exclusiu de Porter, i que està publicat a YouTube també. I d'aquí podem sentir aquest Night and Day de Cole Porter.

0: En Nazi, t'has dedicat també a la composició, és així?
1: Sí, de fet, a veure, no em considero compositor en majúscules, en el sentit de que els tinc molt respecte per la tota la gent que escriu, composa per orquestra i per orquestra sinfònica i per orquestra, per big band, etc. Jo m'he dedicat a composar per formacions petites i música, doncs, i jazz, que és la música que m'agrada i dintre del context. La música que he escrit sempre és o l'he interpretat o en trio, quartet, o a vegades o algunes cançons que he fet amb lletra, també he cantat. Però sempre música de jazz, o música dintre del llenguatge del jazz. Música que permet obrir-se a la improvisació, música doncs, amb una certa característica jazzística, sempre.
0: A quina hora del dia és millor per composar, Ignasi?
1: Jo, com et deia, em considero sobretot un gran, bueno, un gran, considero improvisador més que compositor.
0: Yeah.
1: Llavors, em poso al piano i començo a improvisar i quan a vegades una idea, veu una idea que penses que podries ser interessant per un tema, normalment idees sempre venen, però el que jo composo per necessitat, és a dir, quan necessites fer una música per un projecte, en aquell moment, aquella idea que hagués sigut efímera, que l'hagués deixat, l'hagués estocat i l'hagués deixat desvanecer, no? És a dir, desaparèixer, doncs me l'apunto, la memoritzo o me l'apunto i després treballo. Normalment, composar vol dir agafar a partir d'una idea que moltes vegades, a vegades la mateixa idea ja la primera vegada que la toco ja està molt madurada i molt feta. Però la majoria de vegades aquesta idea la guardaré, l'apuntaré i la treballaré dies més tard, doncs veient a veure com es podia complementar o fer que soni millor o que l'estructura sigui més completa o com donar-li alguna volta més. Però bàsicament, normalment, la idea ja, amb la idea inicial ja està concebuda bastant una gran part de l'obra.
0: Aviam, què és el que voldries haver fet o arribat a fer i que no has fet?
1: Bueno, a veure, m'hagués agradat molt tocar amb certs músics que no he pogut tocar i que, doncs, bueno, que clar, han passat a una altra però vida i que, bueno, ja no serà possible. Però aquests potser seria una de les meves coses que, ostres, m'hagués agradat molt perquè tocar amb Fulanit i amb Manganito. Vale. Això és una de les coses. Coses a fer, també, a vegades, tocar amb escenaris, però sols escenaris, amb els que potser m'hagués agradat. Però, bueno, d'això potser queden menys.
0: Yeah.
1: I després, doncs, bueno, no sé, a la vida sempre hi ha coses que et volem, havent agradat fer. Coses així de... Bueno, et diré una, doncs te'n diré conduir un cotxe.
0: Em sembla bé. Bueno, és algo que tu vas intentar i per lo que sigui pues no ha pogut ser. A veure, en Nazi...
1: Bueno, ho vaig intentar. No, és veritat, sí que ho vaig fer. Ara et dic això, però veus, a casa amb un amic francès baterista, un bon dia, a la nit, vam parar amb una àrea de servei i em va dir, ara conduiràs tu. Llavors va baixar el cotxe, ens vam canviar i l'àrea era una àrea d'aquestes de descans, estava bastant buida, i a la nit vaig estar conduint, fent voltes i canviant de marxa.
0: Bueno, vas quedar content, no?
1: Sí.
0: Són coses de la vida que a vegades les improvisacions com la música són satisfactòries. És així?
1: Sí. La música és una improvisació i la vida també.
0: Aviam, què t'agrada més interpretar? Swing, blues o altres estils com són les fusions?
1: Les fusions, a veure, hi ha el Lou Donaldson deia aquesta, quan en les presentacions dels concerts deia això, no fusion, no confusion.
0: Sí. Yeah.
1: No fusió, no confusió. Deia, molt orgullós, dic, jo toco jazz, no fusió, no confusió. Però més enllà d'això, el jazz històricament és cert que s'ha mesclat i s'ha barrejat històricament amb tot tipus de músiques. I això ja ve des de Nova Orleans mateix, on doncs, es barrejava amb música, podies tocar, doncs, podies sentir algunes coses de música, influència de música llatina, de les marxes militars d'origen alemany o marxes o de la música d'eclésia d'origen saxó. I, bueno, doncs, hi havia totes aquestes barreges que a Nova Orleans era una fusió. Després s'ha seguit funcionant amb diferents coses. Dizzy Gillespie, el que va fer als anys 40 amb les congas i, i els seus grups amb mig latins, eren també, era fusió. Les fusions de música clàssica també venen des dels anys 30 i s'han intentat. O sigui, tota la història del jazz està envaïda de fusions, de barreges, de músiques. Ara, moltes vegades la que s'entén com a fusion, l'estil fusion, que moltes vegades es diu que la música que es diu jazz rock, la fusió de rock i de jazz, per mi és un tipus de fusió que, bueno, que hi ha algunes coses que em poden agradar, però moltes d'elles les trobo més que jazz rock, és rock jazz. Llavors, té un percentatge molt més gran de rock, sobretot de la part rítmica, que de jazz. Llavors, moltes vegades fa que tingui menys interès per mi, per aquesta banda. Pel meu gust, pel que m'agrada sentir, no perquè aquesta música sigui per molt d'altre, sinó per els meus gustos personals. I després, les fusions. M'agrada quan es fusionen i quan mantenen el caràcter essencial de la música, de les músiques que fusionen. Per exemple, la fusió flamenc i jazz, doncs m'agrada quan realment sents aquest punt de força que té també el flamenc i ho sents també el jazz i també, o també el punt de força rítmica. Però moltes vegades, a vegades, hi ha algunes fusions que es descafeinen molt, que no són ni és flamenc, que és un flamenc tou o és un jazz descafeinat. Vull dir que llavors tant el jazz com el flamenc són músiques amb molta força, amb una arrel ètnica molt forta i amb una capacitat de moure i de commoure gran. I moltes vegades, quan es funciona, a vegades queda una cosa intermitja molt, molt, molt així, mitges tintes. Però les bones fusions, per mi, és quan mantenen aquest punt d'essència de dues músiques. Les dues músiques que es fusionen, o les tres, o les que siguin.
0: Nous projectes de present i futur?
1: Sempre. I en aquesta professió i en aquesta professió, podríem dir, si no t'estàs reinventant contínuament, malament, perquè contínuament estàs necessitant t'estan demanant projectes nous, doncs perquè si això ja ho has fet, doncs ja ho he fet, però no vol dir que no pugui fer una altra vegada. I contínuament et trobes en què has de presentar nous projectes, dels quals a vegades alguns d'ells que estàs passant quan realment encara podien tenir un recorregut molt més gran. I així és com ara, doncs, estic presentant projectes de present, estic presentant el disc que hem fet amb Sarah Dowlin, i el trio. Estic presentant també un disc que hem fet homenatge a Oscar Peterson amb el gran Ulf Wakinius i el Pierre Bussaguet, el baixista, ja hem parlat d'ell. Ulf Wakinius va ser el guitarrista de Oscar Peterson durant els darrers 10 anys. I amb l'Ulf Wakinius i el Pierre hem fet un homenatge a Oscar Peterson que té un 50% de música personal i de 50% de música de Peterson. I altres projectes, doncs ara en el concert del Palau vaig aprofitar per presentar aquest quintet del qual traurem el disc del Palau ara. I el disc del Palau és una barreja de diferents formacions, és com un repàs de diferents formacions, diferents contexts. Però després hem gravat un disc que sortirà ja l'any vinent i que és tot música original per quintet amb vibràfon, amb el Cristo Rafalides i amb el Ian Cunningham, els vents i el trio.
0: Ignasi, hem arribat a la fi del programa i ens hem de comediar. Donarem les gràcies al bon amic Sebastià Andrade per la seva tasca tècnica i a tu per haver acceptat la invitació. I com a cluenda pels nostres oients del Club del Jazz, gaudiran escoltant el swing No tenia ningú fins a tu. Et sembla bé?
1: Em sembla fantàstic. I Hadn't Anyone to You és un estàndard que obre el disc que vam enregistrar amb Sarah Dowling, que vam presentar aquest any. És un disc que es diu Stargazers. Stargazers és un tema original dels dos, però en aquest cas escoltarem el tema que obre el disc, que es diu I Hadn't Anyone to You.

0: Rap Cosmic Seeds. Good night, everybody. We're back, fellas. Com estem aquesta nit, família Soulful de la galàxia? I altres dimensions encara no catalogades. Esperem que us arribin les nostres ondes amb molt de flow galàctic i cada dia més intergalàctic, com aquells Beastie Boys, amb aquest tema intergalàctic. Que bé no sonarà, però està bé recordar-lo, Així que espero que estigueu ready per una nova dosis de la cara B des de Ràdio Castelldefels a la 98.0 de la freqüència modulada i ondulada. Aquí haurem de fer uns sorolls d'ondulació, I per si algú és nou i ha arribat aquí per error de rebot, com un robot o com a bon devot del bon flow, aquí és el vostre lloc. Bona teca i xitxota de la bona, No doubt about it, fellas. I com sempre, m'agrada recordar que aquest és un programa dedicat al món del hip-hop i a les seves arrels més profundes, així com el jazz, el funk, el soul, latin soul, blues, bossa nova, electro, reggae selection, amant, sense vella, entre tantíssimes influències possibles, Tantes com granets de sorra al desert del Sàhara, Podria haver això, Què et sembla? Podria haver-hi? Sí, que fa? Tinc un públic que està... Però avui tinc una persona molt especial aquí, a veure...
1: Yo, com estem?
0: Aquí en Jordi, el meu germà, Me l'he portat aquí, Me l'he portat a la butxaca. Enredat. Mira, anem a fer una cosa. Pues aquí està.
2: M'han segrestat.
0: Exactament. I, sempre ha sigut un dels grans... no m'ha dit... dels que has aportat.
2: Diria que podria haver escoltat els 100 primers seguits.
0: Home, això és indudable, és sublim que ho facis.
2: L'escoltàvem a casa i...
0: Però és bo perquè és dels que sempre m'ha recomanat temes de posa aquest, i avui n'hi ha un dels que porta... Després l'anunciarem.
2: Hem aportat uns quants temes.
0: Sí, home, i t'he nombrat cada vegada. Jordi, un gran...
2: Ens aquí en tenim.
0: Un malhomen també, també escolta música fins quan dorm.
2: A vegades sí.
0: A vegades sí, a vegades no. Així que molt bé. I bé, aquí, a part de recordar aquestes influències i tantíssims grans de sorra que té el Sàhara, anem per la galàxia en un UFO, I bé, sense més dilació, dilatació i distorsió, d'aquest soroll tan, que és una d'aquest UFO, tenim algú molt especial, el tirem aquí per aquest espai de la vida i cosmos musical, tenim... el control tècnic, el nostre UFO musical, ladies and gentlemen, tonight tenim, ni més ni menys, el nostre Jedi de les rodetes, el mestre dels botonets, l'home dels 3 milions de parets de mitjons, tots amb molt de flow, amb tots vosaltres, Sebas Crabtremier.
3: Molt bona nit.
0: Què tal? Com estàs, Sebas?
3: Tot bé.
1: Molt bona nit.
3: Tot correcte.
0: Tot correcte, però anem fent zigzags, a veure, això que ens agrada, i com són aquests mitjonets...
1: Com són?
0: Detall de canya, Bona,
1: Old school.
0: Old school total, M'agrada. És que hi ha fracal moreta. Tu pots comprovar que sempre va en flow, No m'ho invento,
1: Bones bombes, bons mitjons.
0: Una taula de surf allà, després em va fer surf.
2: A més m'agrada el foradet fet expressament.
0: Clar, és que vam fer un forat aquí per poder veure els mitjons en directe. La gent no sap el que diuen, però... Algun dia posarem la imatge d'aquesta ampliació. Potser podríem fer-lo ara i farem una ampliació d'aquests pauets que estan allà, amb aquestes bands. I bé, per la part de tot això ja ha anat correcte.
1: A veure,
0: teníem ganes de tornar aquí, sí o no?
1: Jo, que guapes.
0: Aquí està. Tio, molt de flow, Què et sembla? I aquí estem. Una pena que us esteu perdent això, perquè, un dia vull veure els pauets, també, Els pauets, Seba? Però aquí, amb xancletes. Brasil!
1: Sí. Samba do Janeiro.
0: No falla, No crec que... Què tal Brasil aquest any? No parlem de futbol, però crec que el Mundial Brasil no...
1: Bueno,
0: jo espero que... Ojalà guanyés,
1: Tenen un bon equip, però...
0: No, a veure què passa. No posarem,
1: però... A veure què passa.
0: Hauríem de posar alguna... Un dia posem la cançó de Bruxo, de Ronaldinho, aquí, i aquí tenim l'encara més Messi, que també és un de... Però crea una melodia, un tecno o alguna cosa.
1: Sí, podríem posar cançons amb títols de jugadors.
0: De jugadors, perfectament. Així, això seria la clau. I bé, anem a continuar. Sempre una abraçada de Koala, el Kiro i el J. McGiver, aquestes dues llegendes, millor dit, dos dinosaures.
3: Mestres.
0: Dos mestres, I aquí un president, Daniel Aikei, i Nomadic Alchemist, seleccionant i presentant aquesta selecció musical perquè entreu amb bon peu a cada setmana i les orelletes ben netes, així que let's go fast. Doncs molt bé, eh? All right. Ara sí, preparem el nitro del nostre UFO, d'última generació. Preparem un bon so per apreciar els filaments de les nostres ondes sonores percutint en els vostres tímpans. Arrenquem amb un altre programa sideral, a.k.a. Cosmos Musical, i serà un programa que es diu Transmissió Zero, l'univers recorda.
4: Segueix-nos a Instagram, la cara B Roots.
0: Jo, doncs aquí, aquest, que la cara B Roots, que hem modificat, l'hem minimal, hem fet una cosa més minimal, ara començarà a pujar un tipus de contingut, el qual pues, sortiran les mitjons dels Sebas, per exemple, coses com aquestes, ja faig una mica d'espoilers, hi ha coses més divertides.
5: Sí.
0: Pues, jo va venir un got d'aigua, just quan en aquell moment, coses molt interessants, fer-ho diferent, no? Però donant-li un altre toc, segurament. Estic prenent el pèl, no? Però dels mitjons m'encanta i ho farem, perquè crec que és un al·licient que ai, sempre parlem, però no ho demostrem. I pues, aquí diem la veritat, tal com el primer...
6: Bloc 1.
0: Va, aquí, el primer bloc l'he titulat PIM. PIM, perquè hi ha pim-pam-pum, però és PIM el llenguatge del ritme, I començarem amb un tema... de dos, una col·labo pues, molt, molt, molt autèntica que jo quan la vaig escoltar per primera vegada vaig dir, uau, temazo. Estic parlant de Ace Rocky amb Skepta amb el seu temazo de Praise the Lord.
7: We do set trends in somewhat pretty trends, pretty ones. Not no shit like Coogee Tops or shit like that. We set trends, dude. We holler. You know what I mean? After me, it's gonna be someone else to take over holler.

0: house that I left.
1: The house that I left. I don't know how many times I left home. I don't know how many homes I left back, you know. So aquí es Rocky, I'm gonna get Skepta. I'm gonna get Praise the Lord, I'm gonna get The Shine, eh? Aquest àlbum de testing, provando, eh? 2018, un gran any també. I certament són aquells temes que marquen, eh? Comença amb aquest pip-pip. Aquestes flautetes són d'un sample també d'una aplicació molt bàsica, de GarageBand, eh? I són unes flautetes peruanes, eh? Que es modifiquen i tenen això, com Gorillaz també ens fa servir d'aquell MIDI, eh? Ja vas veure el de Gorillaz que i veia que li ha donat bola, que...
0: Sí!
1: Pues sí, mola, sí, està molt bé, es diu sampling, vale? Vull dir, ja està, però molt interessant, no? La veritat és... Xoca perquè, ah, quin això tan bàsic, no? Fa el to de Nokia i canviar el key i tal, doncs també pot fer aquestes coses, no? Però aquí dos continents, eh? Dues escenes, una mateixa freqüència, ASAP Rocky i Skepta, eh? Connecten Nova York i Londres a partir i a través del hip-hop, el qual la música porta segles fent això, eh? Unir persones que mai s'han vist. El cervell humà està programat per crear tribus, eh? Certament, abans eren tribus de caçadors, avui també poden ser tribus musicals, eh? El joc de cartes de les famílies, eh? Aquest Zulu, eh? Família Zulu, família Esquimal, eh? Jugat aquest, no?
2: Família tirolesa.
1: Los tiroleses, eh? Quins
2: menys hi havia? Los vikingos.
1: Vikingos, caníbales, hi havia?
2: No. Crec que hi havia també...
1: Què hi havia?
2: Els esquimals.
1: Esquimals, eh? Los... Els godos, clar, els godos, no? Que eren cinc continents, no? Seria com cinc...
2: Sí, eren...
1: Seria Àsia, no?
2: Sí, eren...

0: cara B.
1: Aquest temazo de Chuck Berry, cariño, sobre la peli de Scratch, la qual, doncs, aquí surt aquest Chuck Berry, estan allà buscant vinils, una mica de digging, i troben aquest punt, no? Aquí, You're Never Called Him, aquest àlbum de St. Louis to Liverpool, de 1964, quan, doncs, si parlem d'evolució musical, Chuck Berry és una de les baules més importants, al qual, de la cadena, el seu estil doncs, de guitarra va influir generacions, no?, senceres de músics, igual que els humans, aprenem observant la música evolucionant, copiant, en certa forma, o inspirant-te, no?, i adaptant i transformant les idees dels que van venir abans. I sí, portem el missatge molt més endavant.
2: Mítica música de Pink Floyd, de Pulp Fiction.
1: Clar, Tarantino, correcte. És, això t'aboca...
2: Travolta, Uma Thurman...
1: Clar, jo m'imagino a Tarantino a petit amb aquesta cançó, no? I, tio, pues, no sé, veient com la mare d'on està amb el pollastre allà, papà, en vivim, i jo, el dop de sang, Tarantino, vull dir, un tio, a més a mi, cau molt bé, no el conec de res, però personalment crec que em portaria molt bé amb ell, no sé si és Géminis també.
2: Gust, perquè té un gust musical molt semblant.
1: No, i a part d'això, la facció és molt curiosa, és un tio que en si és un personatge, o sigui, és un tio que ja conté un cert virtuosisme. No?
2: Molt curiós.
1: I doncs aquí Chuck Berry, com el llegeix, un crac, un gran Chuck Berry, carinyo, que diu ahí la pel·lícula Scratch, que us la recomano, un gran documental, pel·lícula, i parlar dels DJs i de com l'escena als Estats Units doncs, evoluciona, no? Igual que podríem parlar de Taki 183, que va ser el primer grafiter oficial, que era un tio grec que el que feia pues, era repartir, i era el mil... Pues, aquí em tiro a la piscina, 1969, ojo, i el tio va començar a pintar amb spray per on anava, no? I 183 la seva, el seu carrer, i Taki, el seu nom, el que venia un venedor ambulant de menjar, no? I diu, ja que voy de vuelta, pues voy a pintar, eh? Pues mira, pues el tío, no sé, pues mira, pues va crear algo sense saber-ho, no? I ja que don voltes, no? Pues vaig a deixar el meu nom, vaja ser que una d'estes ja no me ven, no? Doncs molt bé, ara continuem amb un tema bastant peculiar, però crec que mai ha sonat aquí, així que anem a posar-lo i estem parlant de Violadores del Verso, W, amb el seu temazo de Ninguna Chavala Tiene Dueño.
3: Hago el amor con las mentes. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Me seduce una cara y un cuerpo cuando veo que hay una mente que los mueve y que vale la pena conocer. Yo hago el amor con las mentes. Hay que follarse a las mentes. Yo hago el amor con las mentes.
4: Tan solo...

0: redes. La cara B us porta els temes que estàveu esperant.
1: Un tema, KCO, havia l'adores, però és un solo, és un tema en solitari, i d'aquí KCO, i m'encanta al principi, no? Aquest tema brutal, no? Hay que follarse las mentes, hay que devorarse las mentes, la intel·ligència, no? A través d'això, aquesta unió, ninguna xavala tiene dueño de la bunda Genios. 1999, al revés, 6.661, mola també, Violadores del Verso, és una d'aquelles referències més importants del hip-hop en el programa nacional, a la qual la precisió del llenguatge, la mètrica i la força de les idees converteixen la paraula en una eina de construcció cultural, podríem dir fins i tot de destrucció de base, però construint, i el llenguatge és tecnologia humana, al final. Del qual doncs, deixen aquelles paraules, aquella vibració, aquella freqüència, aquells còdics, aquells passwords que queden per les següents generacions que desxifren. No? Si canvies el llenguatge algun dia i perdés, no entendríem què deia abans, però podríem resoldre, podríem arribar a entendre, perquè entenem, entre cometes, què diuen els jeroglífics.
2: També podríem aprendre alguna cosa nosaltres.
1: O com, el seu és que aprenem coses, llavors, clar, podríem parlar d'evolució, o desaprendre coses que també porten a evolució. No? Com la secció aquesta que m'encanta, que tenim.
0: L'infiltrat.
1: El Gargamel. Doncs avui a l'infiltrat portem una cançó d'allò que m'agrada dir, que és classificar-ho com una d'aquelles músiques que m'agrada molt escoltar i punxar, sobretot, que és a l'electro. I l'electro més macarra. L'electro directament des de França, amb un tal... No el tenen a conèixer, però qui sàpiga d'electrònica sap qui és David Carreta amb So Lonely.

0: I tan rebé, aquí, David Carreta, eh? Dos R's i dos T's, Carreta, eh? David Carreta, Beretta, no? So Lonely, eh? Un temazo, quina intensitat, eh? La podríem baixar i podríem fer un rap a sobre, us asseguro, eh? Qui vulgui fer ho pot provar i comprovar, eh? Això és Kill Your Radio, aquest àlbum del 2004, que sens dubte doncs, podríem fer un tema com més, anem a dir, com més reggae, no? En certa forma, o podríem posar un altre tipus de cançó, no? Al final, però no, he decidit partir aquest electro i acabarem amb un reggae, eh? El qual, doncs, aquesta connexió també, i ho veureu el perquè, no? Estem a dins d'aquest bloc 1, encara, aquest PIM, el PIMP, no? Aquest PIM, que és, doncs, el llenguatge del ritme, eh? Pel qual, ara, doncs, acabem i anem a la següent.
1: Bloc 2.
0: Doncs aquí, amb aquest bloc 2, i doncs, tenim aquí el cervell i les connexions invisibles, eh? Aquest punt, no? Quines connexions? Ara veureu, perquè ara ve una música certament elaborada a un altre punt, no? Perquè veníem de David Carreta, que portava, doncs, aquesta, doncs, també és una de les figures del so electroclash, que es diu europeu, amb sintetitzadors, màquines i repetició, eh? Aquesta mostra de com la tecnologia també ha començat a formar part del llenguatge musical humà, del qual també podríem dir que la tecnologia també es podia considerar un instrument de fusta, però seria analògic, no, en aquest cas, i no digital, no, en aquest cas, però tot té el seu punt i tot té la seva posa, no? Si no tinguéssim electricitat, doncs podríem continuar fent música, per la qual cosa doncs no tindríem problema. Però ara anem amb un gran artista, creador d'aquest lo-fi, amb aquesta intensitat, sempre treballant, quan estava viu, òbviament, estic parlant de J Dilla amb Common, amb el seu temazo de MC Square.

0: the whole stand up, stand up, fucking hands up. It's my fucking J Dillam, come on, right? MC Squares. Molt abundant de Shining, que sens dubte, si existeix un científic del grup dins del hip-hop, molts dirien que és J Dilla. Jo ho corroboro que és així, eh? I, pues, sens dubte, les seves bateries semblaven anar fora de temps i alhora perfectament dins de temps, no? Un concepte, un enteniment de la música, diguem que era un bugueo en el sistema, no? Va aparèixer J Dilla, que curiosament doncs, va tenir aquest final tan jove, tan inesperat, però ell es va exprimir i va pues, aconseguir doncs, treure algo que és un legat molt important i el cervell humà no busca sempre la perfecció, encara que és perfecta les coses, però moltes vegades prefereix allò que sembla humà, eh? Com els nostres horaris teòricament organitzats.
1: Bona aquesta.
0: Sembla que bé, però...
1: Bona aquesta.
0: Pots venir a aquesta hora i... Estaràs una estona, 8 hores, eh? Però després resulta que estàs 12 o 13 i dius, què passa aquí, no? Però això està inclòs? No, ho tornarem amb dies.
1: Això no està mai inclòs.
0: Tornarem amb dies, eh? El temps és molt important. El temps li poseu preu vosaltres al vostre temps amb algun lloc que estigueu, eh? Si ho penseu en això, si ho heu pensat alguna vegada, pagues amb el teu temps d'allà, eh? I val això. Bueno, està bé, ara farem una revolució a partir d'aquí, però no vull fer-ho aquí. Bé, així que, doncs, aquí és com sonava aquest J Dilla amb Common, i, sens dubte, doncs, bé, són aquests dos pilars, eh? Tant un com MC i l'altre com a DJ, doncs, que bueno, han deixat aquest legat tan important, Common doncs, segueix fent les seves obres. I ara anem a una altra secció, no? Clàssic! No, bé, aquí la secció, el flow, un flow molt extraplanetari, però és la del clàssic. I estem parlant d'un tema únic. Sebas, què et sembla aquesta secció? A més que jo sé que el Sebas agrada molt la de l'infiltrat, eh? La bona.
2: Sí!
0: Però aquesta, per què ho dic això? Perquè he posat secció flow al clàssic i m'ha preguntat al vinil. Què és aquesta secció? Em vaig equivocar. Però queda bé, també. Secció flow al clàssic. Podria ser. Bé, hòstia.
1: És un bon clàssic.
0: Boníssim. Mira, escolta. Està fotut un mirar, eh? Boníssim. T'està quedant... Flow extraplanetari. El clàssic. Yeah. Oh, yeah. Bueno, això m'està agradant, eh? Crec que el calor ens està donant vida, eh? Estem una mica pullardats i estem començant a semblar més intel·ligents del que som, eh? Però no, ho som. Així que molt bé, anem amb aquest tema de Warren G and Nate Dogg, Regulate. Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good, too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel, if you know what I mean. Earn your keep. Regulators! Mount a

0: Yeah, qué temazo. Qué temazo, qué bonito, ¿verdad? Un temazo mític, aquest Warren G, aquest Nate Dogg and Regulate, aquest G-Rap, aquest gangster rap que va sortir, aquest G-Funk, el qual doncs van tenir l'entrada a l'escena amb un nou estil, aquest cantant, no? Certament, Rosalía també, doncs, aquest punt més R&B, del qual doncs aquest Rhythm and Blues aporta després doncs aquest G-Funk, perquè són gangsters cantant, sí. I intentant de posar G-Funk, entén? I doncs això, són baixos profuns, sintetitzadors i groove californià, eh? El més interessant és que les baixes freqüències no només s'escolten, també es senten, eh? El cos també escolta tot, tot el cos vibra, eh? Percuteix el timpà, tot vibra, saps? Què et sembla?
1: Tot sona bé.
0: Tot sona bé, home, tot, tot. Però sí, si és més harmònic, doncs sona, et produeix un plaer, no? Si no és tan harmònic, doncs és més estrident.
1: És un plaer auditiu.
0: Clar, la típica tissa per la pissarra, no? Per què? Perquè és una cosa com... com molt mal parida,
1: no? Aquell motor de cotxe tan...
0: Que peta,
1: aquell V8, no? Aquell
0: V8, que... Bueno, però jo mola. És un soroll, bueno, a mi, no? A les 4 del matí, no? Sonant pel carrer, no? Fa molta gràcia, però hi ha soroll i soroll, no?
1: El que sona molt bé és el xiulet de la cançó.
0: Ah, va, clar, això és... No, no la faré ara perquè distorsionarem, trencarem la màgia d'això, eh? Doncs molt bé, anem ara amb un altre artista únic, que ha sortit com rapeja, quina harmonia, quin flow que té. Estic parlant de Gospel, el seu temazo de Breakfast at the Pyrex.
2: Straight music. The name of this album is Olga Corvo. And I'm your host. Gospel. Yeah. Soltó la maleta y fue direct. A evaporar la queta en el Pyrex. Wig spraying, mic check. Pay my check and aire. O twilights and nightmares. Yo soy más gótico que Sam McClough. Más punk que John Ritchie. Both

0: como David Guetta.
1: Esteu escoltant La Cara B.
2: Check. Quin tema, eh? Gospel, eh? Quina delicadesa, no? Com la toca, gospel, eh? Seria un Romario Laudrup, per entrar en una època així, perquè un tio que la toca amb classe, un tio que va amb puresa, no?
3: És un Xavi Iniesta.
2: Un Xavi Iniesta. És un MF Doom del rap nacional. Sap jugar molt bé amb la fonètica i te la fa. Moltes vegades podes dir, no té sentit el que està dient, però sí que el té, en certa forma, és una sonoritat molt trepidant, no? I aquesta és una d'aquelles peces que semblen sortides d'un somni estrany, no? El cervell crea associacions constantment i de vegades una cançó no explica una història, de vegades crea un paisatge mental, literalment, no? 420 every day. Aquella. Oh, pues sí, aquí estem. Si la gent és que ara no s'ha sortit una allà a fumar, que no és que... Bueno, molt bé. Que estan aquí amb la... Una allà a fumar, que no és que... Bueno, molt bé. Que estan aquí amb la... M'agrada, eh? Gospel és un dels grans. I ara que passem a un altre, no? Aquests petits blocs. Lloc 3. Aquí, aquest pum. Aquest pum, veníem pim-pam-pum al tercer bloc i freqüències del futur. Perquè, encara siguin del futur, són músiques que per mi sonen futuristes, el que són, perquè avui dia també són temes, sobretot amb el que entrem ara, de Chiri Vegas, amb el seu tema de jungla.
4: Yo, jungla, jungla, bloques enfermos, GP dealers,

0: Hands Down. Este mazo, pero por favor, Chiri Vega de Guinea Calidad. Lo cual. Pero. Sí, aquí. Con Trewan, aquí, de la màniga, una sèrie d'asses, no? I, doncs bé, sona com sona, és un discàs instrumentalment parlant del de vintage del 2004 de Chiri Vegas, molta qualitat, i, bueno, sempre ha sigut un tio que l'ha tocat molt bé també, i, sobretot, bé, fent de digi també, el que seria en temes de, més de house i tal, més de house Detroit, doncs és un tio que ha representat molt bé la música, té molt bon gust musical, podríem dir la Cochabamba, per exemple, que és un tema al qual doncs, és un sample de la pel·lícula de Scarface, que parla una mica doncs, dels seus gustos, no? Una mica, però escolteu, sisplau, el, bueno, sisplau, no? Sisplau, no? Escolteu el disc de Chiri Vegas de vintage del 2004, perquè realment doncs, amb aquesta jungla doncs, no necessàriament la dels arbres, la jungla que està d'arbres, és una jungla d'informació, de pantalles, de senyals, d'estímuls, que ens envolten cada dia el cervell modern, processant més informació en una jornada que moltes generacions senceres del passat. Ojo! O sigui, pensem, reflexionem. Això, podem reflexionar. Aquí no només venim a escoltar rap, a moure el cap amunt i avall, orelletes ben netes i tal, no? Venim a expandir una mica la ment a través de la música, a través d'una música concretament al qual toca les xacres, una alineació de xacres, toca les arrels, té una mica de tot, portada aquí, portada allà, al qual doncs, acaba canviant i acaba modificant certes coses que la música és una de les coses que pot arribar a canviar el món. No? Igual, a poc, deixa un legat, no? Perquè és una vibració i va modificant, va transformant. Tot es desapareix, tot es transforma. L'aigua del mar, no? El procés, no, Jordi?
1: El cicle de l'aigua.
0: Clar, anem a fer una mica de flexing aquí. Va? Anem a parlar una mica de... Ah, com s'evapora? No, veníem això ara, per favor. Dani, prou. Penja.
1: Calma.
0: Ara sortirem tots a fumar. Tu has sortit a fumar. Jo no mai surto. Hauríem de fer un dia un tubo. Seria legal? O sigui, jo amb una escafandra i uns petits...
2: Sí, però hauríem de gravar directament al costat de la finestra.
0: No, unes dosificacions de nicotina, no? Molt... uns puffs, i però el fum pues, el retenc amb una bossa, realment no val. Podríem mirar això és un buit legal, sisplau.
1: Patentar-ho.
0: No, hòstia, això ens heu robat la idea ara. Bueno, això, bueno, anem ràpid, no passa res aquí, va. Ara què portem? Va, Jordi, va.
1: Digue'm. Ara portem un bon tema.
0: Qui el porta, aquest tema? Va, qui el portava?
1: Aquest tema és un tema que t'he demanat jo moltes vegades.
0: Jo em volia resistir, deia, no, no puc posar l'uncar.
1: Mira, avui he coincidit.
0: Ja, okay.
1: Avui portem...
0: A veure...
1: cantat per Rapsus Clay i Hace, sí. Jazz, Elac, Olé.
0: Olé.
3: Y es que, como a fumar otro porroco en toda tu...

0: OneDrive.
1: Jo crec que era, què estem aquí? Els conills allà al mig de la carretera estaven jugant i de cop un camió allà, una bici, imparat, no? Pues sí, imparat perquè n'ha pillat allà. Sí, no, anàvem a fotre una gran apuntació.
0: Haguéssim seguit i seguit
1: i seguit. Aquesta la cantem al cotxe i no sé com no ens paren, perquè per reunir-ho la que liem.
0: Més pugem el volum a tope i...
1: Ja com comença, no?
0: I és en plan de, bueno, pues mira, si ens paren tu, almenys ja ens ho haurem passat bé.
1: No, igual em sembla que et dic, som germans, una tonteria que no té res a veure, no? Però ens emocionem molt amb aquesta cançó. No? Trapsus Clay and Hath, que aquí ja per fi ha sonat, gran aportació, gran
0: Dale, niño.
1: Olé, aquest àlbum, La història més real de vostra vida, i jo, 2014, el títol ja ens dona una pista, no? Jazz, una de les arrels més profundes del hip-hop, improvisar és una capacitat humana extraordinària. Improvisar comporta estar connectat al present, el que vol dir no estar ni a un passat il·lusori inamovible o un futur il·lusori que no sabem. Llavors, connectes aquí i ara i estàs connectat a la font universal, no? Estàs allà al xorro d'informació enganxadet i, doncs aquí, adaptar-se en temps real, com en la vida, connectar aquí i ara. Aquella gran frase que sembla molt bàsica i jo aquí i ara sí, però bueno, qui està aquí i ara? A veure, qui aixequi la mà. A veure, aixeca la mà. Qui està aquí ara, no? Ahí està. Tenim... Perquè el públic no està aquí ara. Estan, perquè estan? Estan una mica...
0: Mira que aquí hi ha ombra, eh?
1: Sí, sí. No, tenim,
0: em sorprèn que no hi hagi més públic.
1: Clar, home, hi ha una ombra perquè és de nit ja. Imagina si hi hagués llum, no? Seria com ja tenia la rata d'aquí donant volta. No, ara sí que hem vist algú que, tímid que ve. Però clar, estem amb un UFO, no ho oblidem. Merci. És una Coca-Cola? És una cola? Doncs sí, doncs ara anem a un altre tema que molt poca gent haurà escoltat aquest grup, però per mi un dels grans també, vull portar una selecció bastant nacional, i parlo de Folklóricos, concretament de Rafael Lechowski, que és el disc que treu i s'atreveix a posar Folklóricos quan ja en teoria no podia ser, però sí és perquè és el seu grup, però es van separar, i amb el tema d'Artesano de l'Arte Insano.

0: Estàs escoltant La Cara B.
1: Jo, i d'en Beiton Rebé, una versada en Marc, que us posen al fons. Aquí, Flow Clòricos, amb aquest Rafael Lechowski, quasi bé ben gran, com el Lebowski, però no, aquest artista com a artesà de realitats. Cada generació crea els seus propis símbols, les seves pròpies històries i les seves pròpies freqüències. L'art sempre ha estat, doncs, una forma d'explicar allò que costa posar en paraules, no? Certament. I doncs, aquí, Artesano de l'Arte Insano, des d'aquest àlbum Donde Duele Inspira, gran realitat i a la qual comparteixo la gran... aquelles grans depressions són les que m'han portat inclús a mi a expressar molt més i anar molt més a la psique, no? La psique i descriure què hi ha allà baix, no? I pues, transmetre-ho baixo baix a les profunditats sense bombona i pujo dient no sé si arribo, i al final arribo. Per la qual, doncs, continuem i la vida és així, no? I ara, doncs, anirem amb... jo, que, bueno, ens agrada tant aquí, aquí amb Cebes a mi, però ja arribem al final i anirem i acabarem amb un tema de Groundation, Weak Heart, això és Each One Teach One del 2002, el qual, doncs, Groundation sempre ha barrejat reggae, jazz i espiritualitat d'una manera única. El reggae és una música que respira, que deixa espai, i curiosament el silenci també forma part del ritme. El cervell necessita pauses per donar sentit al moviment, el qual, doncs, milions i milions d'anys d'evolució de la percussió a la transmissió, del tambor a l'amplificador, el xaman al programador, del fang a l'asfalt, del crit tribal al podcast digital, del foc a la fibra, de la lira a la memòria, ram que vibra, i aquí seguim. Animals estranys, amb wifi i nostàlgia, micos amb algoritmes, poetes amb pròtesis, fantasmes analògics dins de caixes quàntiques. Som pols, som codi, som soroll, som groove, som el boom i som el move. Abans del nom ja existia el to, abans del rellotge ja existia el flow, abans del dogma ja existia el drama, abans del sistema ja existia el problema. I mira'ns ara, ballant entre píxels i estels, entre vinils i perfils, entre drames mentals i portals digitals, entre rituals ancestrals i terminis neuronals. Hello, bonjour, hola, siau. Aquí, we still follow the same radio. Perquè canviem les pantalles, canviem les batalles, canviem les muralles, però no canviem les ondes que ens travessen les entranyes. Des dels tambors fins a les algoritmes, des dels cromanyons fins als mecanismes, des de les coves fins a les metavers, des de les pregàries fins als servers. El servers que està connectat i potser del futur no serà de silici, ni de carboni, ni d'humans, ni de màquines. Potser serà una jam session còsmica, una transmissió mística, una freqüència artística, una anòmala estadística, perquè abans de les paraules ja existia el ritme, i quan tot s'apagui, quan caiguin els motors, quan caiguin els servidors, quan morin els sorolls exteriors, potser encara quedarà una cosa, un batec, un eco, un ressonar lleu, un vell tambor interior dient boom-bap, boom-bap. I recordant-nos que mai vam ser éssers escoltant música. Érem la música, intentant recordar a si mateixa. I no venim del silenci, això és el primer error. Venim del soroll quàntic i del murmuri de partícules impossibles, del tremolor primitiu que va obrir les parpelles del cosmos. Abans de les estrelles, vibració. Abans de la matèria, oscil·lació. Abans del temps, relació. Tot ballava, encara no existia cap ull per veure-ho, però ja existia la dansa. I milers de milions d'anys després, una petita part d'aquella dansa va aprendre a preguntar-se qui era. Nosaltres. Carboni conscient, pols estel·lar, amb ansietat existencial, simis amb wifi, déus amb factures, fantasmes biològics operant màquina orgànica. Els àtoms van aprendre a pensar i el pensament va començar a somiar. I el somni va construir llenguatges, i els llenguatges van construir civilitzacions, i les civilitzacions van construir màquines, i les màquines comencen a somiar amb nosaltres. Mira com es tanca el cercle. El cosmos observant-se, la matèria escoltant-se, l'univers recordant-se. Perquè pot ser que la consciència no sigui una excepció, pot ser que sigui el pla en concret. Pot ser que les galàxies siguin pensaments lents. Pot ser que els temps, o el temps en si, sigui només la música de la matèria. Pot ser que la història sigui una partitura i nosaltres una nota. Breu, imperfecta, però necessària. Perquè cap simfonia es pot completar si falta una sola vibració. I pot ser que això sigui la vida. Una oscil·lació temporal entre dos silencis un eco que camina, una existència que estima, una pregunta que aprèn a cantar. Això ha estat la cara B, Roots. No us oblideu de sintonitzar la setmana que ve per més xitxota i teca de la bona des de la cara B de Ràdio Costa d'Avels. Moltes gràcies, Jordi, bro, Husky.
2: Moltes gràcies.
1: Un plaer.
2: Encantat, bona nit.
1: A tu, i estàs convidat quan vulguis, sobretot quan portis aquest catering tan bo, Moltes gràcies, Sebas, crac, Remier, sobre un plaer.
3: Molt bona nit.
1: La cara B Ràdio Costa d'Avels, good night, everybody, I love you. Peace.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
2: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.
3: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
4: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
5: Todos los viernes a las 10 de la noche.
6: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografía Rocopop. Con la historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Setlist. Con los mejores clásicos en formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia. Desde Radio Castelldefels.
7: Tu parroquia. El programa que te pone al día de las actividades de tu iglesia de Castelldefels. Tu parroquia. Todos los domingos a las 9 de la mañana en Radio Castelldefels.
8: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
9: Tractors. Aquest foc s'ha declarat pocs dies després del començament de la collita del cereal, que suposa un moment de perill per les espurnes de la maquinària de recol·lecció. Joan Graells, responsable de la sectorial del porcí i cereal del sindicat agrari Assaja a Lleida, fa aquesta crida.
10: Que la gent que no siguin pagesos, que no siguin ramaders, que no s'atancin massa al medi natural per evitar aquest risc d'incendi. Perquè, miri, una burilla, una xispa d'un motor, etcètera, etcètera, bueno, poden passar accidents. Necessitem ara 10 o 12 dies que puguem treballar tranquils.
9: En total, els bombers han mobilitzat 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries. 3 persones han mort aquest dissabte en accidents al medi natural. A l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un jove de 18 anys s'ha ofegat al riu Llobregat quan es banyava a la resclosa amb altres nois. Un altre accident mortal ha estat el d'un home d'uns 80 anys que feia submarinisme al costat de l'illot de Sencalladora, al davant del Cap de Creus a Cadaqués, a l'Alt Empordà. I a Lins, al Pallars Sobirà, una persona morta en caure d'una altura de 100 metres al port de Medacorba. D'altra banda, agents de la policia Policia Judicial de la Comandància de Girona investiguen l'empresa que va llogar la moto d'aigua al noi que va desaparèixer dimecres mentre feia una sortida a la Badia de Roses amb dos companys. La voluntat és saber si complia amb la normativa. Les motos han de dur GPS i els menors sempre han d'anar amb un guia i armilla. Han trobat contradiccions en les versions de l'empresa i dels dos amics del menor, que recordem que tenia 16 anys. Aquest dissabte els bombers s'han retirat de la recerca del jove desaparegut. De moment, continua la Guàrdia Civil buscant amb el suport dels Mossos.
11: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
9: De la Plana Internacional destaca que durant les pròximes hores es podria firmar el principi d'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. El president Donald Trump ha assegurat que la signatura està programada per aquest diumenge, coincidint amb el dia del seu aniversari, i que immediatament després s'obrirà l'estret d'Hormuz. El règim iranià, però, ha descartat que la signatura sigui aquest diumenge, però ho ha atribuït precisament a reticències dels nord-americans. L'agència Axios ha publicat que, efectivament, la firma de l'anomenat memoràndum d'entesa es farà aquest diumenge durant una reunió virtual amb els mediadors pakistanesos i que això provocarà una pròrroga de l'alto el foc de 60 dies per negociar la qüestió nuclear. En un missatge a la seva xarxa social, Donald Trump ha assegurat que més endavant i amb calma els Estats Units entraran a l'Iran per recollir i destruir, o bé diluir, l'urani enriquit. La firma de l'acord posaria fi a la guerra, que va començar el 28 de febrer i reobriria l'estret d'Hormuz, per on passa el 20% del petroli mundial i el bloqueig del qual ha provocat una crisi energètica. Falta per saber què passarà amb el Líban. L'Iran exigeix que Israel deixi d'atacar les posicions dels seus aliats de Hezbollah com a part de les negociacions, però els israelians ja han dit que no se senten afectats per l'acord. Aquest dissabte Israel ha ordenat a una vintena de localitats del sud del país i els bombardejos han fet almenys un mort. A Belfast, la concentració contra el racisme aplega milers de persones davant de l'Ajuntament, amb representants de partits i sindicats inclosos. Tots units contra la violència patida aquesta setmana pels immigrants i en solidaritat amb les víctimes. Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
12: Han estat milers de persones les que s'han aplacat davant de l'Ajuntament convocades per l'organització Units contra el Racisme. L'objectiu era alçar la veu i dir que la violència d'aquesta setmana contra els immigrants no la defensa la majoria de gent d'aquesta ciutat i que no hi ha res que la legitimi. Sentim Ivanka Antova, membre d'Units contra el Racisme a Belfast, en declaracions a Catalunya Ràdio.
13: Since then we've seen...
14: Des de llavors hem vist pogroms racistes i desplaçaments de persones que han fet que les persones de la comunitat se sentin aïllades i intimidades. Però sé que Belfast no és així i també sé que la majoria de gent vol dir molt alt i clar que rebutja la violència racista.
12: La concentració també ha servit per donar suport a la comunitat migrant nord-irlandesa i també a la família de la víctima que va rebre les ganivetades a mans, suposadament, d'un refugiat sudanès que és a la presó. Sentim Israel Ewagogi, del Belfast City Sanctuary, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
15: Our heart goes out to the victim of the knife.
16: El nostre cor està amb la víctima del crim a ganivetades. Esperem que recuperi. Però això no justifica un crim generalitzat contra les persones de color a qui s'ha acollit Irlanda del Nord. I és per això que avui sóc aquí, per donar suport a aquesta bonica gent de Belfast.
12: A la manifestació hi han assistit representants de diversos sindicats i partits polítics nord-irlandesos.
9: A casa nostra, un fort dispositiu dels Mossos d'Esquadra ha impedit que es trobessin al centre de Barcelona una manifestació del grup d'extrema dreta Núcleo Nacional i una altra d'antifeixista. Núcleo Nacional, creat a Madrid a partir d'organitzacions falangistes, ha plegat un centenar de persones davant de la delegació del govern espanyol. La manifestació antifeixista tenia intenció d'impedir la concentració de l'extrema dreta, però el cordó d'agents antiavalots els ha barrat el pas al carrer Mallorca. Els Mossos han colpejat amb les porres alguns dels manifestants que intentaven travessar-lo. Finalment, la marxa ha continuat sense incidents fins al barri de Gràcia. Un portaveu ha denunciat la permissivitat amb l'extrema dreta i ha assegurat que continuaran protestant contra les seves convocatòries.
17: Quan Núcleo Nacional o quan qualsevol organització feixista vulguin normalitzar, nosaltres estarem allà, el jovent proletari estarem allà, parlant-nos al pas!
9: En la concentració de Núcleo Nacional, els dirigents han fet discursos contra la immigració, la inseguretat i el govern espanyol. També s'han fet crides a favor de la unitat d'Espanya i contra la premsa. Al voltant de 3.000 persones han participat aquest dissabte a la segona cursa antiracista de Barcelona, que s'ha fet a la zona de Montjuïc. L'ha organitzat la cooperativa Top Manta i els beneficis es destinen a millorar les condicions del col·lectiu de manters. Lamin Sarr n'és un dels portaveus.
18: Estaremos para demostrar que no solo existe la extrema derecha, pero también estamos aquí nosotros, las personas antiracistas, para luchar para llegar a una justicia social.
9: Els organitzadors defensen que calen activitats com aquesta per contrarrestar els discursos contra la immigració. Aquest any, a més, la iniciativa s'ha ampliat a altres localitats catalanes. Ja se n'han fet en alguns llocs i a la tardor n'hi ha de previstes a Vic, Sabadell, Solsona i també a la comarca de la Garrotxa. Els suïssos voten diumenge en referèndum una proposta sense precedents, limitar la població del país a 10 milions d'habitants. La iniciativa té el suport del populista Partit Popular Suís, majoritari al Parlament. Si guanyen els favorables, el govern es podria veure obligat a posar fi a la immigració i restringir la lliure circulació amb la Unió Europea. Segons les enquestes, guanyarà el no, però per poc. La nova investigació oberta a José Luis Rodríguez Zapatero per frau fiscal i contraban ha sacsejat encara més el Partit Socialista, que compta els dies per a la seva declaració la setmana que ve davant del jutge. El primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, demana respecte per la presumpció d'innocència. Ho ha fet a l'últim Consell Nacional del PSC abans de l'estiu, en què s'han nomenat 126 candidats a alcalde a tot Catalunya per a les municipals de l'any que ve.
19: Respetamos a la justicia. Pedimos también respeto por la presunción de inocencia, que es una piedra fundamental del Estado de Derecho. Pedimos también respeto por la honorabilidad de personas e instituciones. Y nosotros

0: La ministra de Sanidad, Mónica García.
1: Señor Zapatero tiene que dar explicaciones de todo lo que ha salido. Nos preguntamos de dónde salen las joyas de Zapatero por valor de 1 millón de euros. También nos preguntamos de dónde sale el ático de la señora Ayuso por valor de 1 millón de euros, que tampoco ha dado explicaciones.
0: El PP aprofita l'impacte de la imputació de Zapatero per desgastar el govern espanyol. Alberto Núñez Feijóo ironitzava així.
2: La fulgurante carrera de emprendedor de Rodríguez Zapatero. ¡Hombre! El referente moral de Pedro Sánchez. La joya de la corona de Pedro Sánchez. Fijaros quién ha aparecido.
0: Els populars prometen fer una neteja completa de les clavegueres i caceres que asseguren ha posat en marxa Pedro Sánchez contra policies, jutges i fiscals. Encara en clau política us expliquem que els 4 aspirants de Junts per Catalunya a l'alcaldia de Barcelona han engegat aquest dissabte la campanya electoral per a les primàries del cap de setmana que ve. Un procés intern inèdit a l'espai postconvergent que servirà perquè mesurin les forces les diferents sensibilitats que conviuen al partit de Carles Puigdemont. Jordi Corbalán.
3: Cap dels aspirants admet que s'estigui plantejant un pols en clau interna, però l'elecció del candidat a Barcelona transcendeix el debat estricte de ciutat. De fet, la direcció juntaire hauria preferit un candidat de consens, sense primàries. Sentim en declaracions a Catalunya Ràdio l'actual cap de files a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat, Jaume Alonso Cuevillas, i la diputada al Parlament, Glòria Freixa.
4: És evident que aquí no hi ha cap pols contra ningú. Jo crec que en aquests moments el que hauríem de fer és centrar-nos en Barcelona, que crec que és, almenys és el que faig jo, segur.
5: Jo no sóc la candidata de ningú, jo sóc, o vull ser, la candidata de tothom. Tenim una proximitat al president Puigdemont, però això no vol dir que el president Puigdemont decideixi qui ha de ser el candidat a Barcelona.
6: No enfoquem aquestes primàries en clau de guerres internes, de famílies, de partit o de plebiscit de ningú. Junts és un partit puigdemontista.
7: Jo crec que aquesta candidatura hauria d'estar feta de tots aquests sensibilitats de dins de Junts per Catalunya, que crec que ja hi són ara mateix.
3: Al cap de setmana que ve, uns 1.200 militants estaran cridats a votar de manera telemàtica.
0: Un regidor de Junts a l'Ajuntament de Salt abandona el govern després d'assistir a un acte d'Aliança Catalana. En un comunicat, l'equip de govern municipal explica que després de veure les imatges del regidor en un acte del partit de Sílvia Orriols, li van demanar que dimitís. L'alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, sosté en el mateix escrit que el seu govern no hi ha lloc per a qui estigui o flirtegi amb formacions d'extrema dreta. L'alcaldessa d'Esquerra Republicana governa amb un acord amb Junts.
8: El temps.
0: Eloi Cordomí.
9: Per aquest diumenge esperem un temps estable, com a mínim al matí, amb sol a tot arreu, temperatures altes una altra vegada, que poden arribar als 35 graus a moltes comarques de l'interior, 37 graus o un palet més a les comarques de Ponent o l'interior de les Terres de l'Ebre, i a la costa també se superaran els 30 graus. A la tarda, però, arriba una mica més d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera i amb el contrast amb les temperatures que hi haurà en superfície, pot fer créixer algunes nuvolades, bàsicament al Pirineu i al Prepirineu. No descartem que arribin a deixar algun ruixat, alguna tempesta, sobretot al nord del Pirineu, potser de cara al vespre n'arriba alguna molt desgastada ja cap al sector del Prepirineu. Les temperatures altes es mantindran també de cara a la setmana que ve, potser dilluns encara amb algunes tempestes de tarda al nord de Catalunya, i a partir de dimarts temps molt més estable, assolellat i càlid.
8: 3CAT Info.
0: La startup nord-americana Anthropic ha desactivat els seus models d'intel·ligència artificial més avançats per a tots els usuaris només 3 dies després del seu llançament comercial. És la resposta a la directiu del govern dels Estats Units de prohibir el seu accés als ciutadans estrangers per motius de seguretat nacional. Davant la impossibilitat de filtrar els usuaris segons la nacionalitat, Anthropic ha optat finalment per desactivar l'accés a tothom. Aquest és un pas més en les tensions entre l'administració Trump i l'empresa Anthropic per les grans diferències que mantenen sobre l'ús militar i la vigilància domèstica de la intel·ligència artificial. En una entrevista a 3CAT Info, l'especialista en intel·ligència artificial i també CEO de Mortensen, Josep Maria Ganyet, destaca el gran poder de l'ús d'aquestes tecnologies.
10: S'ha de posar en valor el fet de que Anthropic hagi plantat cara, inclús a risc de perdre projectes, clients i posició al mercat, aquestes tecnologies donen un gran poder i qui les controla, i per això el govern dels Estats Units ha

0: decidit prohibir l'accés a gent que no siguin nord-americans a aquests models tan avançats, qui els controla té un gran avantatge competitiu sobre la resta.
1: Per Ganyet, per poder innovar és necessari que hi hagi regulació. La Generalitat es planteja pagar un complement salarial als funcionaris que deixin de fer teletreball i facin una jornada laboral de 35 hores. Actualment tenen dret a treballar a distància durant 2 dies i fan una jornada de 37 hores i mitja. Els representants sindicals són reticents a la mesura. Volen concrecions sobre quin col·lectiu s'aplicaria. Reclamen també compensacions per als qui no estan fent teletreball perquè el seu tipus de feina no ho permet. I també demanen que el teletreball sigui voluntari. Sentim Manoleo Fages, de Comissions Obreres, i Yolanda Adroer, de la UGT.
2: ¿A quiénes será de aplicación? ¿Quiénes no se les aplicará porque no pueden teletrabajar? Y entonces, ¿qué medida compensatoria habrá y qué incidencia tiene realmente en la atención al ciudadano?
3: El veiem amb uns ulls mentre es respecti que sigui una mesura voluntària. També entenem que aquesta mesura ha de ser reversible.
1: La negociació entre administració i sindicats és molt incipient i no s'han concretat xifres, però en la primera proposta, el complement per deixar el teletreball oscil·laria entre els 90 i els 200 euros. La defensa de Jonathan Andic, investigat pel suposat homicidi del seu pare, diu que els missatges de WhatsApp entre ells difosos aquest divendres són incomplets i que estan fora de context amb l'objectiu que encaixin amb les hipòtesis de la instrucció del cas. Segons la defensa, algunes frases com «no m'estranya que et pensessis que era capaç de matar-te» cal emmarcar-les en un context metafòric i de creixement emocional fent referència al concepte «matar el pare» de Freud. Aquest missatge és un dels indicis en què es basa la Fiscalia per oposar-se a la retirada de les mesures cautelars imposades al fill del fundador de Mango, que, entre altres coses, li impedeixen sortir del país i l'obliguen a presentar-se setmanalment al jutjat. Isaac Andic va morir en una caiguda per un barranc a Collbató el desembre del 2024, quan feia una excursió amb el seu fill Jonathan. El missatge és de 5 mesos abans. El director de teatre, Lluís Pasqual, assegura que no es penedeix de res del que va passar en l'homenatge a Montserrat Caballé i que ho tornaria a fer de la mateixa manera. Pasqual explica que les paraules de Caballé, en què la soprano manifestava que li agradaria que fos ell qui s'encarregués d'un possible homenatge, eren reals, però que l'entrevista original tenia el so molt defectuós i per això la va fer reproduir amb la veu de Judit Martín. Ho ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio, on també ha dit que tant la família de Caballé com el Liceu n'estaven al cas.
4: Vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir: Carles, necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Caballé d'aquell tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res. I naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família Caballé, i em van dir: endavant, fes el que vulguis.
1: Després de tota aquesta polèmica, ahir el Teatre Lliure va anunciar que retirava una obra dirigida per Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari. El director ha confirmat que s'ha fet de mutu acord amb la direcció del teatre i considera que no és casualitat que aquesta polèmica hagi coincidit amb la celebració d'aquest aniversari.
4: No crec que sigui casualitat.
5: No creus que sigui casualitat?
4: Malauradament no crec que sigui casualitat. No.
5: I qui li vol mal a Lluís Pasqual?
4: No ho sé.
1: Pasqual, que actualment viu a Madrid, diu que Catalunya s'ha convertit en un lloc hostil per a ell.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El comerç local la reivindica com a peça clau per garantir la seguretat als carrers. Arran dels últims tirotejos amb víctimes, la petita i mitjana empresa sosté que els establiments comercials i els serveis de barri actuen com uns ulls invisibles que dissuadeixen els delinqüents. Per això reclamen ser reconeguts com a infraestructura essencial de país. La PIMEC recull idees que ja va formular l'any 1961 la urbanista Jane Jacobs, que defensava que els carrers amb molta activitat, comerç, serveis de proximitat i presència constant de persones generen una vigilància informal que va més enllà de la presència policial. El vicepresident de l'entitat, Antoni Torres, ho ha explicat a 3Cat Info.
7: i te'n vas a Barcelona o Barcelona o qualsevol ciutat nostra del país i te'n vas a zones on la gent et diu, mira, per aquí millor que no passis. I mires aquella zona i realment veus que està degradada, que té poca llum, que no té botigues, no té establiments. Aleshores, per això és el fet que diem que aquesta activitat en els carrers genera seguretat.
1: Esports. Amb en Marc Andrés.
5: L'Atlètic Barcelonet ha fet història aquest dissabte i el Barça d'handbol la pot fer aquest diumenge.
6: 3CAT Info.
5: Comencem pel waterpolo perquè aquest dissabte hem pogut explicar un triomf majúscul.
8: Mira, mira, ja està. 3, 2, 1, ja ho celebren els mariners! Els mariners campions! Final! Amb alta, ha caigut la segona!
5: Així ha estat la narració del David Ubach del moment en què els mariners s'han convertit en campions d'Europa per segona vegada a la seva història. Ho han aconseguit a Malta imposant-se al final al transatlàntic que és el Prorreco italià en un ajustat 17-16. El tècnic mariner és Fran Fernández en declaracions al Tot Gira.
9: Pues se siente una tremenda alegría porque al final la conexión que tenemos va más allá del waterpolo. Hemos creído, hemos trabajado y gracias, Francisco, gracias. Y volver a traer la copa a casa después de 4.411 días es una gran alegría.
5: Un Fran Fernández que com a jugador va guanyar la Champions del 2014 i ara l'ha aconseguida en el seu primer any com a entrenador mariner. Per cert, que Alberto Munárriz ha estat designat MVP de la final. Mentrestant, aquest diumenge el Barça d'handbol es pot proclamar campió de la Champions a Colònia. A partir de les 6 de la tarda, els blaugranes jugaran la final contra el Fuxa de Berlín. N'ha parlat el tècnic Carlos Ortega al Tot Gira.
10: Un rival que juga molt bé, està molt fresc que nosaltres. Serà un partit molt competit i volem guanyar, per suposat. Ja veurem, hem de preparar només en un dia i perdona'm, he de començar a treballar sobre Berlín.
5: El Barça s'ha classificat per la final després de derrotar aquest dissabte l'Olborg danès per 32-37 a la pròrroga i s'enfrontarà, com dèiem, al Fuxa de Berlín, que s'ha desfet del Magdeburg per 35-40. El Fuxa hi juga Aitor Ariño, el sentim també al Tot Gira.
11: També és algú molt emocionant poder estar un altre Final Four, a una final, a un passet d'aconseguir un altre Champions per mi, amb un altre club, i la veritat que volem fer història. Aquest títol no el té el Berlín, així que ojalà demà es dongui.
5: La final la seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. En bàsquet, el Barça s'ha classificat per la final de la Lliga CB després de guanyar el tercer partit de la sèrie de semifinals, 76-85, a la pista del Tenerife. El tècnic blaugrana és Xavi Pascual.
12: Cada partit és diferent, amb una final, a més, sempre has d'estar posat i concentrat en el partit i saltar qualsevol oportunitat de guanyar, no? No, els partits de les finals no et venen mai, els has d'anar a buscar, els has d'anar a buscar amb tot, i en aquesta final hem de fer igual, no? Ser valents i anar a buscar tots els partits.
5: A més, la classificació per la final també li ha garantit al Barça la participació a la propera Supercopa, que disputaran juntament amb Baskonia, València i Penya. I parlant de l'equip de Badalona, aquest diumenge els verdinegres se la juguen. A les 8 del vespre, tercer partit de la seva semifinal contra el València. Si la Penya guanya, forçarà el quart partit i per això l'entrenador Dani Miret vol veure un olímpic ple.
13: Que visquin al nostre costat aquest tercer partit, perquè estem segurs que podem allargar-ho i ara ho hem de demostrar.
5: Si el València guanya aquest diumenge, els de Pedro Martínez seran el rival del Barça a la final amb factor pista a favor.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: En motor, George Russell sortirà des de la pole a la cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 aquest diumenge a les 3 de la tarda. És la tercera pole d'aquesta temporada per Russell.
14: Crec que serà una cursa molt interessant. La veritat és que el Lewis Hamilton està fent una feina excel·lent i és una sorpresa. Creia que la nostra lluita hauria de ser McLaren i ara hem vist que el Lewis també ha estat molt ràpid en totes les sessions. Segur que també tindrem una bona lluita amb en Kimi, que està fent una gran feina. No serà fàcil, tu miris com tu miris, però estic preparat.
5: Carlos Sainz sortirà 16è, mentre que Fernando Alonso sortirà des de l'última posició en una cursa que, com hem dit, començarà a les 3 de la tarda i es podrà seguir en directe per TV3 i Catalunya Ràdio.
6: L'actualitat esportiva a fons.
5: En futbol, el Sabadell ha perdut l'anada de l'eliminatòria definitiva per pujar a la segona divisió, 1-0 al camp del Zamora, amb el gol arribant per ser al minut 3 de partit. Això sí, encara queda la tornada, que serà divendres vinent a la nova Creu Alta. I per ser el Mundial, jugat aquest dissabte, Qatar 1, Suïssa 1.
6: 3CAT Info.
5: Mentrestant, en hoquei patins, aquest diumenge a les 12 del migdia, el Vila-sana es podria proclamar campió de l'hoquei Lliga Femenina si guanya la pista del Fraga el segon partit de la final. En parla el tècnic Lluís Rodero.
15: Crec que estem arribant amb aquest tram bé, la tranquil·litat de tenir el primer punt i les ganes i l'obligació de guanyar el segon. No pensem en altra cosa que no en treure el partit aquesta setmana. Sabem la dificultat davant de l'equip que tenim, davant de la pista que tenim, però hi anem amb ganes.
5: Si guanyés el Fraga, hi hauria tercer i definitiu partit de nou a Vila-sana. D'altra banda, també aquest diumenge, en aquest cas a 8:45 del vespre, l'Igualada juga el segon partit de la final masculina de l'Hockey Lliga, un duel que jugarà a la pista del Liceo, on els igualadins van caure 8-2 en el primer enfrontament de la sèrie. I, per cert, tornant a l'Hockey Lliga femenina, aquest dissabte el Mataró ha aconseguit l'ascens en derrotar el Caldes a l'eliminatòria final. I acabarem amb ciclisme perquè la campiona de la Vuelta a Espanya, Paula Blasi, és la nova líder del Tour de Pirineus després de fer una gran etapa passant pel mític coll del Tourmalet. La ciclista d'Espluga s'ha imposat en solitari a la segona etapa i ho té tot de cara per guanyar la prova aquest diumenge a la tercera i última etapa.
6: Són 7:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els bombers aconsegueixen estabilitzar l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, la Segarra. El foc, el primer important de la temporada, afecta mig centenar d'hectàrees i mobilitza 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries. Aquest diumenge es podria firmar el preacord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump ho dona per fet i assegura que immediatament s'obrirà l'estret d'Hormuz, mentre que l'Iran ha descartat firmar ara i ho ha ajornat els pròxims dies. Israel, mentrestant, ha continuat atacant el Líban aquest dissabte. A partir d'ara us explicarem que Donald Trump es trobarà a la cimera del G7 amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, però no està previst que tingui una reunió bilateral amb ell. La Casa Blanca ha fet públics detalls de l'agenda del president dels Estats Units a la reunió de caps d'estat i de govern dels 7 països més importants del món, que comença aquest diumenge a Evian, a França. I anirem a Sant Boi de Llobregat, que ha homenatjat les persones mortes als hospitals psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil. En aquest municipi va haver-hi gairebé 3.000 víctimes entre el 1936 i el 1939. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: El cap de setmana històric per l'esport català. D'una banda, aquest dissabte, l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió d'Europa masculí de waterpolo en derrotar 17-16 al Prorreco italià, aixecant la segona Champions de la seva història. I aquest diumenge, el Barça d'handbol juga a les 6 la final de la Champions a Colònia. La jugarà contra el Fuxa de Berlín en un duel que seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: Pel que fa al temps, per aquest diumenge esperem un altre dia assolellat i lleugerament més càlid. Les temperatures superaran els 30 graus arreu del país i podrien arribar als 36 o 37 graus a l'oest. A la tarda hi haurà nuvolades i alguna tempesta al nord del Pirineu. L'incendi d'aquest dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ja està estabilitzat, afecta al voltant de mig centenar d'hectàrees. Els bombers hi continuen treballant per evitar una represa del foc aquest diumenge amb l'entrada de vent de marinada. El foc s'ha declarat en una zona límit amb el municipi de Biosca, al Solsonès. Les flames s'han estès amb rapidesa i han arribat a la carena de la Serra de les Valls, com explica l'alcaldessa de Sanaüja, Marta Casòliva.
2: Al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. Han anat el màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força i després ja ha tirat una mica més cap dalt fins a la carena.
0: Els bombers han centrat els primers esforços en el cap de l'incendi per aturar-lo en zona agrícola amb l'ajuda de pagesos amb tractors. Aquest foc s'ha declarat pocs dies després del començament de la collita del cereal, que suposa un moment de perill per les espurnes de la maquinària de recol·lecció. Joan Graells, responsable de la sectorial del porcí i cereal del Sindicat Agrari Assaja a Lleida, fa aquesta crida.
3: Que la gent que no siguin pagesos, que no siguin ramaders, que no s'atancin massa al medi natural per evitar aquest risc d'incendi. Perquè, miri, una burilla, una xispa d'un motor, etcètera, etcètera, bueno, poden passar accidents. Necessitem ara 10 o 12 dies que puguem treballar tranquils.
0: En total, els bombers han mobilitzat 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Durant les pròximes hores es podria firmar el principi d'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. El president Donald Trump ha assegurat que la signatura està programada per aquest diumenge, coincidint amb el dia del seu aniversari, i que immediatament després s'obrirà l'estret d'Hormuz. El règim iranià, però, ha descartat que la signatura sigui aquest diumenge, però ho ha atribuït precisament a reticències dels nord-americans. L'agència Axios ha publicat que, efectivament, la firma de l'anomenat memoràndum d'entesa es farà aquest diumenge durant una reunió virtual amb els mediadors pakistanesos, i que això provocarà una pròrroga de l'alto al foc de 60 dies per negociar la qüestió nuclear. En un missatge a la seva xarxa social, Donald Trump ha assegurat que més endavant i amb calma, els Estats Units entraran a l'Iran per recollir i destruir o diluir l'urani enriquit. La firma de l'acord posaria fi a la guerra que va començar el 28 de febrer i reobriria l'estret d'Hormuz per on passa el 20% del petroli mundial i el bloqueig del qual ha provocat una crisi energètica. Falta per saber què passarà amb el Líban. L'Iran exigeix que Israel deixi d'atacar les posicions dels seus aliats de Hezbollah com a part de les negociacions, però els israelians ja han dit que no se senten afectats per l'acord. Aquest dissabte Israel ha ordenat evacuar una vintena de localitats del sud del país i els bombardejos han fet almenys un mort. A Belfast, la concentració contra el racisme aplega milers de persones davant de l'Ajuntament, amb representants de partits i sindicats inclosos. Tots units contra la violència patida aquesta setmana pels immigrants i en solidaritat amb les víctimes. Enviat especial a Belfast, Kim Olivares.
5: Han estat milers de persones les que s'han aplegat davant de l'Ajuntament convocades per l'organització Units contra el Racisme. L'objectiu era alçar la veu i dir que la violència d'aquesta setmana contra els immigrants no la defensa la majoria de gent d'aquesta ciutat i que no hi ha res que la legitimi. Sentim Ivanka Antova, membre d'Units contra el Racisme a Belfast, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Since then we've seen...
7: Des de llavors hem vist pogroms racistes i desplaçaments de persones que han fet que les persones de la comunitat se sentin aïllades i intimidades. Però sé que Belfast no és així i també sé que la majoria de gent vol dir molt alt i clar que rebutja la violència racista.
5: La concentració també ha servit per donar suport a la comunitat migrant nord-irlandesa i també a la família de la víctima que va rebre les ganivetades a mans, suposadament, d'un refugiat sudanès que és a la presó. Sentim Israel Ewagogi, del Belfast City Sanctuary, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: Our heart goes out to the victim of the knife crime.
9: El nostre cor està amb la víctima del crim a ganivetades. Esperem que recuperi. Però això no justifica un crim generalitzat contra les persones de color a qui s'ha acollit a Irlanda del Nord. I és per això que avui sóc aquí, per donar suport a aquesta bonica gent de Belfast.
5: A la manifestació hi han assistit representants de diversos sindicats i partits polítics nord-irlandesos.
0: Donald Trump es trobarà a la cimera del G7 amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, però no està previst que tingui una reunió bilateral amb ell. La Casa Blanca ha fet públics detalls de l'agenda del president dels Estats Units a la reunió dels caps d'estat i de govern dels 7 països més importants del món, que comença aquest diumenge a Evian, a França. El mandatari ucraïnès està convidat a la reunió de treball que faran els líders dimarts. No està prevista cap reunió privada entre Trump i Zelensky, tot i que es podrien trobar de manera informal. Trump sí que farà una trobada bilateral amb el president francès Emmanuel Macron, amb qui soparà dimecres a Versalles. Trump també tindrà contactes amb els líders d'Egipte, Qatar, els Emirats Àrabs i l'Índia. A Albània, la Fiscalia investiga possibles lligams entre el polèmic projecte turístic de la filla i el gendre de Donald Trump i sospitosos de tràfic de drogues i blanqueig de capitals. La Fiscalia Anticorrupció ha demanat detenir una vintena de persones relacionades amb un cas de tràfic de cocaïna, entre les quals n'hi ha algunes que podrien estar vinculades a la gran operació immobiliària d'Ivanka Trump i Jared Kushner, que ha provocat una forta contestació als carrers. Segons publicacions en mitjans locals, se sospita que per blanquejar els diners s'haurien formalitzat contractes de venda a favor d'una empresa amb les inicials ALD, que podrien correspondre a l'empresa de la família de Trump, que està comprant grans quantitats de terreny a la zona d'Sverneck, un territori protegit on es vol executar l'operació. Aquests i altres projectes han provocat mobilitzacions massives a Albània aquestes setmanes. Aquest dissabte, un grup d'uns 200 manifestants han trencat les tanques d'una promoció per a un complex de luxe a la costa adriàtica albanesa. El govern de Veneçuela s'ha mostrat satisfet per l'operació conjunta amb els Estats Units que ha permès matar el líder de la banda Tren de Aragua, Héctor El Niño Herrero. Donald Trump ha anunciat l'atac que després ha confirmat la presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez. S'han difós unes imatges aèries de l'explosió d'una casa humil enmig de la vegetació i Caracas ha informat que l'operació s'ha fet en unes instal·lacions mineres d'or a l'estat de Bolívar, al sud-est del país. En un comunicat, el govern veneçolà ha felicitat tots els que han participat en l'operació i ha assegurat que la República Bolivariana manté el seu compromís amb la lluita contra la delinqüència organitzada. Feia 3 anys que El Niño Herrero es trobava en parador desconegut. En una entrevista a 3Cat Info, la periodista d'investigació Rona Rísquez Sánchez, especialista en Tren de Aragua, preveu que aquesta mort pugui tenir conseqüències en el procés contra Nicolás Maduro.
10: su figura tenía mucho más peso que el hecho de ser simplemente el líder de un grupo criminal. Entonces, esto va a tener implicaciones en todo el sentido, en el sentido político, en el sentido incluso del proceso judicial contra Maduro y, por supuesto, en el ámbito criminal, no solo en Venezuela, sino en América Latina.
0: Donald Trump va impulsar la declaració de Tren de Aragua com a organització terrorista i la seva administració ha deportat més de 200 migrants veneçolans al Salvador acusats de pertànyer a l'organització.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Una nena de 12 mesos està hospitalitzada després de caure divendres des d'un primer pis al Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça. L'accident va passar quan la criatura es va enfilar a la barana del balcó de casa seva i va caure. Els seus pares, que eren a casa, van sortir al carrer alertats pels crits dels veïns i ells mateixos van portar la nena al cap de la població des d'on la van traslladar en helicòpter a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Envien a presó dos homes per pagar a tres adolescents de menys de 16 anys a canvi de sexe a Girona. Els acusats de 35 i 44 anys no es coneixien entre ells i contactaven amb les noies a través de les xarxes socials. Els fets van passar a Girona entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. La investigació dels Mossos va permetre detenir un primer sospitós el 28 de maig passat i una segona persona el dia 10 de juny. Tots dos estan acusats dels delictes d'agressió sexual a menor de 16 anys i d'un altre delicte de prostitució i explotació sexual. Després de declarar, el jutjat de guàrdia va decretar presó per a tots dos. Els Mossos donen per tancada la investigació. Les entitats ecologistes gironines han protestat aquest dissabte davant de la seu de la Generalitat a Girona en contra dels macroprojectes energètics previstos a diversos espais de la demarcació sense el consens del territori. Ho han fet amb una performance i plantant un molí de vent i enganxant plaques solars a l'edifici. Ens ho explica des de Girona en Gerard Vila.
11: Consens amb el territori. Aquesta és la principal demanda que fan les entitats ecologistes gironines per evitar que tirin endavant projectes com el Parc Eòlic Marí de Roses o les prop de 100 hectàrees fotovoltaiques entre el Gironès i el Pla de l'Estany. Cristina Vilà és membre de SOS Costa Brava.
12: Que s'escolti el territori, no? Que no només s'escolti les grans empreses energètiques, que no es faci el negoci per elles, que es miri realment quanta energia necessita Catalunya.
11: Les entitats han simulat com un multimilionari decidia plantar molins i plaques davant de la seu de la Generalitat a Girona. Eduard Arribot és l'advocat de SOS Costa Brava.
13: Si hagués estat per la Generalitat, els aiguamolls de l'Empordà serien una urbanització. El Cap de Creus no seria un parc natural. La platja de Castell estaria destruïda. I així infinitament.
11: Els pagesos també han donat suport a la protesta i han reclamat anar cap a la sobirania alimentària.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'Estat cedeix gratuïtament a l'Ajuntament de Barcelona la propietat de 63 hectàrees de costa. En concret, la franja que va des del carrer Pepe Rubianes, a la Barceloneta, fins a l'inici del terme municipal de Sant Adrià del Besòs. Això inclou la zona olímpica, la plataforma marina del Fòrum i la zona de banys adjacent. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, explica que aquest canvi permetrà fer treballs per adaptar l'espai al canvi climàtic.
14: Això ha de permetre fer les transformacions que tenen a veure amb l'adaptació climàtica, en el manteniment de les platges i també en els nous espais verds que estem generant en aquests moments. En el parc del litoral que està ja en marxa i en totes les actuacions que hem fet al llarg de les platges de la ciutat estem invertint més de 100 milions d'euros.
0: La negociació entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda continuarà perquè el consistori també té com a objectiu aconseguir la propietat de l'espai entre la plaça del Mar i la resta del litoral.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. El temps.
0: Eloi Cordomín.
15: Per aquest diumenge esperem un temps estable, com a mínim al matí, amb sol a tot arreu, temperatures altes una altra vegada, que poden arribar als 35 graus a moltes comarques de l'interior, 37 graus o un palet més a les comarques de Ponent o l'interior de les Terres de l'Ebre, i a la costa també se superaran els 30 graus. A la tarda, però, arriba una mica més d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera i amb el contrast amb les temperatures que hi haurà en superfície, pot fer créixer algunes nuvolades, bàsicament al Pirineu i al Prepirineu. No descartem que arribin a deixar algun ruixat, alguna tempesta, sobretot al nord del Pirineu, potser de cara al vespre n'arriba alguna molt desgastada ja cap al sector del Prepirineu. Les temperatures altes es mantindran també de cara a la setmana que ve, potser dilluns encara amb algunes tempestes de tarda al nord de Catalunya, i a partir de dimarts temps molt més estable, assolellat i càlid.
0: Aquesta setmana la NASA ha presentat la tripulació de la nova missió Artemis 3. Està formada per 4 astronautes, tots homes i de perfil militar. Malgrat que l'objectiu encara no és trepitjar la Lluna, l'anunci de la NASA materialitza la croada de Donald Trump contra la diversitat. És un reportatge de la Núria Har amb el muntatge musical de Macià Closes.
16: Andre Douglas, Colonel Frank Rubio, Luca Parmitano, Artemis 3 Commander, Randy Bresnan.
17: La nova tripulació d'Artemis està formada per 3 nord-americans i un italià, el primer europeu que participa en un programa lunar, del que no hi ha rastres de cap dona astronauta. Això fa que la nova missió sigui ben diferent de l'anterior, quan fa 2 mesos l'especialista de missió Christina Cook va fer història al convertir-se en la primera dona a orbitar la Lluna.
18: But there's one new thing I know.
17: Això ha provocat indignació entre les dones del sector aeroespacial. Des de l'Associació de Dones Científiques i Patia Mars, lamenten la falta de presència femenina. Carlota Keimer, enginyera i astronauta anàloga d'Hipàtia 3.
19: No és el luxe que ens podem permetre de perdre talent, sinó que també és el luxe que ens estem permetent de perdre recerca, de perdre una generació de nenes sense referents. Per tant, excloure les dones de la ciència d'aquesta avantguarda és literalment deixar la salut i el futur de la meitat de la humanitat a les fosques.
17: En el que portem de dècada, des del 2020, aquest és el segon cop que la NASA exclou les dones d'una tripulació espacial i la primera que deixa les astronautes fora de la carrera lunar. Tot plegat també ha provocat sorpresa la fundadora i directora d'ISARSAT, l'astronauta anàloga d'Hipàtia 2, Mònica Roca.
20: Jo crec que hi ha hagut una reacció del públic, no? De dir, aquesta imatge de 4 homes no un quadre ja. O sigui, no pot ser que a mi no em representen aquestes 4 persones.
17: La NASA ho ha justificat amb l'argument de la meritocràcia, però les xifres demostren que hi ha dones igual de vàlides.
20: No és cert que ara ja no tinguem prou dones per poder ser escollides, perquè en la bossa d'astronautes hi ha un cert equilibri de gènere.
19: És realment negar el mèrit de moltes astronautes que tenen exactament la mateixa formació, el mateix background i les mateixes capacitats.
17: La tripulació d'Artemis 3 no trepitjarà la Lluna, sinó que assajarà la maniobra per acoplar la nau Orion als mòduls lunars de la pròxima missió.
4: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El cementiri de Sant Boi de Llobregat ha acollit aquest dissabte un homenatge a les persones mortes als hospitals psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil. Es tracta d'una tragèdia poc coneguda que només a Sant Boi va deixar gairebé 3.000 víctimes entre els anys 36 i 39. Francesc Martinet, de Besnets per la Dignitat, vol saber què li va passar al seu besavi Josep.
21: Vam saber quins familiars l'havien visitat, no? Vam confirmar una mica els problemes que podia tenir i també doncs, hi ha famílies que han de sospitar que els seus familiars no tenien cap tipus de problema. Llavors també és important recuperar els expedients per veure bé, què va passar. No? Hi havia persones, de vegades dones, que es tancaven als psiquiàtrics només perquè molestaven.
0: El seu besavi és un dels gairebé 3.000 morts als centres psiquiàtrics de Sant Boi durant la Guerra Civil, 10 morts cada dia durant 3 anys, i la majoria van ser enterrats a les fosses comunes del cementiri de la ciutat. Eren persones que van patir doblement per l'estigma del trastorn mental i les conseqüències de la guerra, i ni les famílies sabien com van anar a parar a Sant Boi, on llavors vivien 10.000 habitants. Els registres del cementiri documenten més de 3.200 enterraments, la majoria d'interns que vivien en condicions extremes. Així ho detalla Carles Serret i Bernús, director de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi de Llobregat.
22: Desnutrició. O sigui, és un problema de desassistència. O sigui, a mi m'agrada dir, m'agrada entre cometes, que moren de les mateixes causes que els camps de concentració, l'únic que sense l'aplicació directa de violència. Tot i que, evidentment, la desassistència, la manca d'alimentació, de roba de llit, de medicació, de calefacció, etc., també és una forma de violència.
0: Durant l'acte, el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha reivindicat la necessitat de recuperar la dignitat i la identitat d'unes víctimes que durant dècades van quedar relegades a l'oblit i ha defensat que la memòria democràtica ha de servir per garantir que no s'oblidi ningú.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els mals noms de Marc Ortiz s'emporta el premi al millor llargmetratge en la 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català. És un dels guardons que s'han donat a conèixer a la gala de Cluenda que s'ha fet aquest dissabte al vespre a Roda de Berà, on també s'ha distingit la trajectòria de Joel Joan. Ho ha seguit Ariadna Escoda.
1: Una gala que ha deixat un palmarès molt repartit, com valora Toni Pinel, codirector del festival.
2: El millor llargmetratge pels mals noms. També estem molt contents d'aquesta menció especial per Tanit, que sense cap dubte també és una pel·lícula molt especial de cinema en català. Per la part de documentals, també estem contents que hi hagin dos documentals que surtin premiats, un dintre de la categoria i l'altre per Comarques Tarragonines.
1: Qui també ha pujat a l'escenari per recollir un guardó, concretament el Premi Honorífic Montserrat Carulla, ha estat l'actor, director, guionista i productor Joel Joan, qui ha defensat la identitat i la llengua catalana.
3: A un americà, jo dubto que un americà li donin el premi per fer totes les pel·lícules en americà, Tarantino, gràcies, ara et donem un premi per... No, això en els països normals i en els països on l'idioma no està assetjat per un idioma superior en quant a diners i mitjans, no els hi cal donar aquests premis. Aquest premi és la verificació d'una trista anomalia en el nostre país, que és que estem minoritzats i hi ha gent amb moltes ganes d'acabar amb la nostra llengua.
1: Tot plegat en una edició del FICCAT històrica, segons l'organització, que calcula que unes 8.000 persones han participat en les activitats i projeccions d'una 80a de produccions que s'han programat durant una setmana a Roda de Berà.
0: Un equip internacional de científics ha trobat un immens cementiri de balenes a 7.000 metres de profunditat a l'oceà Índic. Aquesta espectacular fossa, on es calcula que hi podria haver més de 10 milions de cadàvers de balenes, conté restes de fa més de 3 milions d'anys. La particularitat del descobriment és la grandària de la fossa i, sobretot, la fondària, 7.000 metres de profunditat, mentre que altres cementiris de cetacis coneguts fins ara s'havien trobat a 4.000 metres dins el fons marí. El catedràtic de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona, Àlex Aguilar, ha explicat a 3CAT Info que els corrents marins i la forma de la fossa han facilitat l'acumulació de cadàvers precisament en aquest punt.
23: D'entrada, no vol dir que tots els animals hagin mort exactament en aquell lloc, ni molt menys. És senzillament un lloc on les corrents els porten. I per una altra banda, també, aquesta fossa té forma de V. Tenia aquesta forma que fa que els animals s'acumulin.
0: La zona també allotja diverses espècies de cucs, moluscos i estrelles de mar que s'alimenten d'aquests cadàvers i algunes de les quals són encara desconegudes per la ciència.
23: Llavors això dona lloc a que tota una sèrie d'organismes que viuen en aquestes fondàries puguin alimentar-se d'això. Cucs, crustacis, de moluscs que viuen alimentant-se precisament d'aquestes restes òssies que són una contribució que ve de la superfície i que en aquests casos és una mica excepcional.
0: La troballa es va fer el 2023 amb un submarí Batiscaf que cartografiava la zona i s'ha publicat aquesta setmana a la revista científica Nature.
4: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
24: L'Atlètic Barceloneta ha fet història aquest dissabte i el Barça d'handbol la pot fer aquest diumenge.
4: 3CAT Info.
24: Comencem pel waterpolo perquè aquest dissabte hem pogut explicar a Catalunya Ràdio un triomf en majúscules.
25: Mira, ja està. 3, 2, 1, ja ho celebren els mariners! Els mariners campions! Final! A Malta ha caigut la segona, 12 anys després del 2014.
24: Aquesta ha estat la narració del David Ubaga del moment en què els mariners s'han convertit en campions d'Europa per segona vegada a la seva història. Ho han aconseguit a Malta, imposant-se a la final al transatlàntic, que és el Prorreco italià, per un ajustadíssim 17-16. Alberto Munárriz, jugador mariner, ha estat designat MVP de la final. El sentim al Tot Gira.
5: Demuestra lo difícil que es, ¿no? Hoy Fran, antes del partido en la reunión, nos ponía los días que habían pasado. No desde que la habíamos ganado, sino desde que no jugamos una final de Champions. Es muy difícil a nivel de clubes conseguir estar ahí.
24: Un Munárriz que ja formava part de la plantilla campiona d'Europa el 2014 i que ha repetit 12 anys després. Mentrestant, aquest diumenge el Barça d'handbol es pot proclamar campió de la Champions a Colònia. A partir de les 6 de la tarda els blaugranes jugaran la final contra el Fuxa de Berlín. N'ha parlat el Tot Gira el blaugrana Dick Amem, que jugarà precisament la final contra el seu equip del futur.
6: No, me da igual que estoy en el Barça, soy jugador del Barça y mañana ya haré el 1000%.
24: El Barça, per cert, que s'ha classificat per aquesta final després de derrotar l'Olborg danès per 32-37 a la pròrroga i que s'enfrontarà al Fuxe de Berlín, que s'ha desfet del Magdeburg per 35-40. Al Fuxe hi juga Aitor Ariño. El sentim també al Tot Gira.
7: També és algú molt emocionant poder estar a una altra Final Four, a una final, a un passet d'aconseguir un altre Champions per mi, amb un altre club, i la veritat que volem fer història. Aquest títol no el té el Berlín, així que ojalà demà es doni.
24: La final la seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
4: Trescat Info.
24: En bàsquet, el Barça s'ha classificat per a la final de la Lliga CB després de guanyar el tercer partit de la seva sèrie de semifinals, 76-85, a la pista del Tenerife. Sentim el jugador blaugrana Joel Parra en declaracions al Tot Gira.
8: Nosaltres, des del primer moment, confiàvem en aquest equip, sabíem que eren les coses complicades, però sabíem que si tothom estava al 100% i que ajudaria l'equip a guanyar, teníem moltes possibilitats de jugar en la final de CB i així ha sigut.
24: A més, la classificació per a la final també li ha garantit al Barça la participació a la propera Supercopa, que disputaran juntament amb Baskonia, València i Penya, els anfitrions. I parlant de l'equip de Badalona, aquest diumenge els vertinegres se la juguen. A les 8 del vespre, tercer partit de la seva semifinal contra el València. Si la Penya guanya, forçarà el quart partit, i per això l'entrenador Dani Miret vol veure un Olímpic ple.
9: Que visquin al nostre costat aquest tercer partit, perquè estem segurs que podem allargar-ho. I ara ho hem de demostrar.
24: Si el València guanya, això sí, els de Pedro Martínez seran el rival del Barça a la final amb factor pista a favor dels valencians.
4: L'actualitat esportiva a fons.
24: En motor, aquest diumenge a les 3 de la tarda, cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, amb el pilot de Mercedes, George Russell, sortint des de la pole.
10: Crec que serà una cursa molt interessant. La veritat és que el Lewis Hamilton està fent una feina excel·lent i és una sorpresa. Creia que la nostra lluita hauria de ser McLaren i ara hem vist que el Lewis també ha estat molt ràpid en totes les sessions. Segur que també tindrem una bona lluita amb en Kimi, que està fent una gran feina. No serà fàcil, tu miris com tu miris, però estic preparat.
24: Carlos Sainz sortirà 16è, mentre que Fernando Alonso sortirà des de l'última posició en una cursa que es podrà seguir en directe per TV3 i Catalunya Ràdio.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: En futbol, el Sabadell ha perdut l'anada de l'eliminatòria definitiva per pujar a segona divisió 1-0 al camp del Zamora, amb el gol que ha arribat pels locals al minut 3 de partit. Això sí, encara queda la tornada, que serà divendres vinent a la nova Creu Alta. I el Mundial, per cert, jugat aquest dissabte, Qatar 1, Suïssa 1.
4: 3CAT Info.
24: Mentrestant, en hoquei patins, aquest diumenge a les 12 del migdia, el Vilassana es podria proclamar campió de l'hoquei Lliga Femenina si guanya la pista del Fraga, el segon partit de la final. En parla el tècnic Lluís Rodero.
26: Crec que estem arribant amb aquest tram bé, la tranquil·litat de tenir el primer punt i les ganes i l'obligació de guanyar el segon. No pensem en altra cosa que no en treure el partit aquesta setmana. Sabem la dificultat davant de l'equip que tenim, davant de la pista que tenim, però hi anem amb ganes.
24: Si guanyés el Fraga, hi hauria tercer i definitiu partit de nou a Vilassana. Per cert, que aquest dissabte el Mataró ha aconseguit l'ascens en aquesta hoquei lliga femenina, derrotant el Caldes a l'eliminatòria final. I d'altra banda, aquest diumenge, també a 8:45 del vespre, l'Igualada juga el segon partit de la final masculina de l'hoquei lliga a la pista del Liceo. El duel serà el segon de l'eliminatòria al millor de 5, després del primer, on l'Igualada va caure per 8-2. Tornem un moment a parlar de motor perquè tenim prova del Mundial de Trial a Andorra. A la categoria masculina, victòria de Toni Bou, que ara suma ja 30 punts més que el seu màxim perseguidor.
11: Pues la veritat que molt content de guanyar aquí a la carrera de casa. Sempre és difícil doncs, aquesta carrera, perquè és un lloc on entreno molt i a vegades les sensacions em poden pues, confondre una miqueta, però supercontent. M'ha anat molt bé des del principi, crec que hem fet una molt bona feina amb la moto i el resultat ha sigut increïble.
24: Pel que fa a la categoria femenina, la italiana Sofia Rabino ha guanyat la primera jornada. Al darrere, i amb la mateixa puntuació, la líder, la catalana Berta Bellán, acumula 17 punts d'avantatge. Aquest diumenge es farà la segona jornada. I aquest dissabte, per cert, ha quedat definida la final de la Lliga Masculina de Futbol Sala. El Pozo Murcia ha eliminat el Palma i serà el rival del Barça. La sèrie començarà dimarts vinent al Palau Blaugrana.
12: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Diumenge 14 de juny del 2026, un 14 de juny de l'any 1928, va néixer a l'Argentina Che Guevara. Un mateix 14 de juny, però 18 anys més tard, el 1946, va néixer als Estats Units Donald Trump. Dues icones immortals, el comunisme contra el capitalisme, si bé tots dos han acabat venent samarretes i gorres amb la seva cara estampada. Donald Trump fa avui 80 anys i s'esforça titànicament a fer coincidir un acord de pau amb l'Iran amb el seu aniversari. Continua fidel al seu estil d'avançar treves i pactes abans de signar-los, amb la qual cosa la majoria de vegades acaben en paper mullat. Arrossegat per Netanyahu, fa setmanes que Trump no sap com acabar una guerra que ell mateix va començar. Un conflicte que havia de ser curt, però que ja té més de 100 dies. Fidel al seu estil i malgrat les crítiques, Trump vol bufar les 80 espelmes per la Porta Gran i aquest cap de setmana s'ha organitzat un campionat d'arts marcials a mida als jardins de la Casa Blanca. Tant a l'Iran com al pati de casa, Trump aplica la doctrina Guevara. Fins la victòria, sempre. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: És l'última jornada de protesta dels docents aquest curs amb una manifestació aquest matí al centre de Barcelona.
2: La convoquen els sindicats educatius contraris als acords amb el govern que avisen de noves mobilitzacions al curs vinent.
0: Tres morts aquest cap de setmana en tres accidents al medi natural.
2: Són un noi que s'ha ofegat al riu Llobregat, al seu pas pel Berguedà, un home que feia submarinisme a Cadaqués i una tercera persona que ha caigut de 100 metres al port de Medacorba, al Pallars Sobirà.
0: Això només amb dissabte. Esperem que aquest diumenge sigui més tranquil. Estabilitzat el primer incendi important de la temporada.
2: Els bombers continuen treballant en el foc agrícola i forestal de Sanaüja, la Segarra, per evitar que revifi amb la marinada que es preveu avui a la zona.
0: Tensió entre els Mossos i manifestants antifeixistes que protestaven contra una manifestació d'ultradreta a Barcelona.
2: Els agents han carregat contra els antifeixistes. Un cordó policial ha impedit que les dues protestes coincidissin.
0: I a Belfast, protesta multitudinària per denunciar els aldarulls antiimmigració dels últims dies.
2: Milers de persones es van manifestar ahir contra el racisme i demanant respecte pels migrants.
0: Els esports, els Knicks de Nova York, campions de l'NBA. Albert Benet, bon dia.
3: Bon dia. Han aconseguit el títol aquesta matinada després de guanyar la pista dels Spurs de San Antonio per 90-94 per posar un 4-1 definitiu en la final. Feia 53 anys que no aconseguien el títol.
0: Molt de mèrit. Eterns Knicks, 53 anys sense el títol. A més, no eren els favorits d'aquesta final i s'han imposat per 4-1. Per tant, l'enhorabona. Empat a 1 entre el Brasil i el Marroc al Mundial de Futbol en el primer partit més o menys interessant.
3: Un gran gol de Vinícius per fer l'empat. Ha maquillat aquesta nit una discreta actuació de la selecció de Carlo Ancelotti. Partit gris del blaugrana Rafinha, que amb prou feines ha entrat en joc i pràcticament no ha tingut cap ocasió.
0: L'Atlètic Barceloneta és campió de la Champions masculina de waterpolo per segona vegada.
3: Els mariners van guanyar la final al Prorreco italià per 17-16.
0: I el Barça d'handbol juga aquesta tarda a les 6 la final de la Champions a Colònia.
3: Contra el Fuxa de Berlín. I el Barça de bàsquet classificat per a la final de la Lliga ACB en guanyar a Tenerife 76-85.
0: I el Sabadell, que la cosa no va anar del tot bé, Zamora, 1-0 i tocarà remuntar.
3: Sí, exacte.
0: Però ens en sortirem, eh?
3: Derrota per la mínima.
0: No, no, és que hi va haver llàgrimes a casa. En fi, a veure, Jofre Genoé, bon dia.
4: Bon dia, ànims.
0: Molta calor avui, eh?
4: Sí, sí, sí. Bé, de moment no és desbocada, està dintre dels marges, però és el que tindrem i, a més, un episodi que s'allarga. També doncs, ens anem ja acostant a l'arribada de l'estiu, però bé, ja anunciem que aquestes temperatures, o si no tenim una finestra que veiem que el termòmetre pugui tornar a baixar i donar-nos una mica de respir, sinó que sembla que la calor va a més, es mantindrà a la part alta, fins i tot a finals de la setmana que ve encara es podria intensificar una mica més. Per tant, molta paciència i bé, avui doncs, màximes que arribaran a tocar els 37 o 38, sobretot al voltant del Pla de Lleida de Segrià. A la resta, com ahir, si fa no fa, potser puja un grauet més, però uns valors bastant similars ahir amb sol, i aquesta tarda sí que en el Pirineu, entre el Pirineu i Prepirineu, no més enllà, hi ha possibilitat d'algunes nuvolades i alguns ruixats, algun petit xàfec. Demà fins i tot encara podríem guanyar una mica més de terreny, però sempre a l'interior, no pas en punts de la costa on aquests propers dies es mantindrà doncs, aquest ambient de força sol i d'ambient de ple estiu. Marinada reactivant-se, especialment entre el prelitoral del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i sobretot a mitja tarda.
1: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Oriol Marc, Núria Oriols, Carles Monguilot i Marta Monforte. A les 10, la setmana tràgica de l'Oriol Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, i el politòleg Toni Rodon. Avui ens intentaran resoldre per què el preu de la gasolina no acaba de pujar, malgrat que la guerra continua i malgrat que era una guerra sobretot energètica i que l'estret d'Hormuz continua bastant paralitzat. Just després, avui al suplement, declaracions d'amor solemnes, històries des de l'altar, històries de matrimoni, parelles que s'han demanat de casar de les maneres més originals possibles. En rebrem tres en aquest estudi de Catalunya Ràdio. A les 11, Marina Laminos, amb el seu Malalts de Ràdio, Arqueologia de l'Arxiu Sonor de Catalunya Ràdio. També vindran les Amigues de les Arts, la Rosa Rodon i la Marta Ferrer, amb les recomanacions de restaurants i pantalles. A l'eclipsi del suplement, les nits d'Andrea Vilallonga, professora d'Operación Triunfo, assessora en imatge i comunicació, i acabarem amb el Roger Mas i el David Carabén, el seu Demà ho deixo.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
1: El suplement, amb Roger Escapa. L'informatiu del suplement.
0: Passen 7 minuts de les 7 del matí, els docents fan avui un últim cop de força al carrer abans no s'acabi el curs i es manifesten aquest matí a Barcelona. La comunitat educativa torna a fer un pols al carrer sota el lema Aturem l'emergència social i educativa. Avui faran sentir les seves demandes al centre de la capital catalana, Eva.
2: Sí, en una marxa que arrenca a 2:15 al Jardinets de Gràcia i finalitzarà a la plaça Catalunya. Les organitzacions convocants han fet una crida a sortir massivament al carrer després de 25 dies de vaga a Catalunya, 11 dels quals a Barcelona. I ja han avisat que el curs que ve començarà també amb més vagues. La marxa la convoquen els sindicats USTEC, CGT, Intersindical CNT, COS, i també s'hi sumen les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya. Sentim David Canyó de l'USTEC, Marc Martorell de la Intersindical, Ingrid Xavarria de la CGT.
8: Hem d'omplir una altra vegada els carrers de Barcelona. És importantíssim ficar aquesta demanda concreta, que és que l'educació ha tocat fons.
9: Que és una lluita de tota la classe treballadora catalana. I és per això que fem aquesta crida tothom al carrer a Barcelona.
10: Segurament començarem amb vagues fins a arribar a salvar l'educació que totes ens mereixem.
2: Els impulsors de la marxa volen que serveixi per reclamar un gran acord per a l'educació pública i també defensar tots els serveis públics i els drets socials. Els sindicats consideren que les problemàtiques del sector educatiu formen part d'una crisi més àmplia que també afecta altres drets, com ara el de l'accés a l'habitatge o l'atenció sanitària. Recordem que la manifestació d'avui arriba 10 dies després que els docents rebutgessin amb una consulta la setmana passada el preacord entre Educació i els sindicats Comissions Obreres, UGT, USTEC i professors de secundària. En aquesta recta final de curs, una altra data clau serà el 20 de juny, quan els docents faran una assemblea educativa per decidir els pròxims passos de cara al curs que ve.
0: Mentrestant, el govern i els comuns acorden que les famílies monoparentals tinguin les mateixes rebaixes que les famílies nombroses en les quotes universitàries. La mesura entrarà en vigor aquest mateix curs, el 26-27, i beneficiarà amb una rebaixa del 50% les famílies monoparentals amb un sol fill o filla. L'exempció del 100% de la quota a les famílies monoparentals que tinguin més d'un fill o d'una filla.
2: Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats, en declaracions aquí a Catalunya Ràdio.
11: Catalunya ara mateix, aproximadament hi ha 78.000 títols de família monoparental vigents. Són famílies que requereixen doncs, encara una ajuda més integral, no? Que ajudin realment a que la universitat torni a ser ascensor social.
2: La mesura forma part de l'acord que el govern ha fet, l'acord de pressupostos que el govern ha signat amb els comuns. L'executiu destinarà 12,5 milions d'euros a aquesta mesura. Jessica Albiach, presidenta del grup parlamentari dels comuns.
12: Serà una qüestió de justícia perquè prop del 50% de les famílies monomarentals, a més de que estan tirades endavant per una dona, estan situades en risc de pobresa, estem parlant exactament del 47,8%. A més, estem parlant d'una pobresa de persones que fins i tot tenen una o dues feines.
2: Els nous preus s'aplicaran a tots els estudis oficials de grau i màster impartits per les universitats públiques catalanes i també la UOC.
0: Cap de setmana negra al medi natural perquè tres persones han mort aquest dissabte mentre feien diferents activitats lúdiques al Berguedà, a l'Alt Empordà i al Pallars Sobirà.
2: Sí, els bombers han rescatat el cos sense vida d'un jove ofegat al riu Llobregat, a la resclosa de l'Ametlla de Merola, al Berguedà. És un noi de 18 anys que es banyava amb un grup d'amics en aquesta zona. A l'Alt Empordà, un submarinista mort a Cadaqués després de no haver pogut tornar a l'embarcació. La unitat marítima dels Mossos d'Esquadra ha localitzat el cos sense vida de l'home a uns 10 metres de profunditat en una zona a prop de Sant Calladora. I al Pallars Sobirà, una persona mort després de precipitar-se uns 100 metres al port de Medacorba, al terme municipal de Lins, a tocar de la frontera amb França i Andorra. Al marge d'aquestes tres víctimes mortals, afegirem també que la policia judicial de la Comandància de Girona investiga l'empresa que va llogar la moto d'aigua al noi que va desaparèixer dimecres, mentre feia una sortida a la Badia de Roses amb dos companys. La voluntat és saber si complia amb la normativa. Les motos han de dur GPS i els menors sempre han d'anar amb un guia i armilla. Han trobat contradiccions en les versions de l'empresa i també dels dos amics del noi. Avui els bombers s'han retirat de la recerca del jove desaparegut. De moment continua la Guàrdia Civil amb el suport dels Mossos.
0: Els bombers també han seguit treballant durant tota la nit en l'incendi de Sanaüja, a la Segarra, que ahir ja es va donar per estabilitzat, i han mantingut la vigilància a tots els punts calents per evitar una possible represa de les flames durant aquest matí amb l'arribada de vent de marinada.
2: És el primer incendi important d'aquesta temporada, un foc però que, com diem, ja està estabilitzat i afecta al voltant de mig centenar d'hectàrees. Es va declarar en una zona al límit amb el municipi de Biosca, al Solsonès. Les flames es van estendre ràpidament i van arribar a la carena de la Serra de les Valls. Marta Casol és l'alcaldessa de Sanaüja.
13: Al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. Han anat el màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força i després ja ha tirat una mica més cap dalt fins a la carena.
2: Ara ho sentíem, aquest foc ha coincidit amb la collita de cereal, una situació de perill per les espurnes de la maquinària de recol·lecció.
0: Els Mossos van carregar ahir contra els antifeixistes que van voler esquivar el cordó policial que els separava d'una altra concentració d'extrema dreta convocada pel grup neonazi Núcleo Nacional. Diversos periodistes identificats com a premsa també van rebre cops durant les càrregues policials. El fort dispositiu dels Mossos volia impedir que les dues manifestacions es trobessin al centre de Barcelona.
2: Un centenar d'ultres de Núcleo Nacional s'havien concentrat a les 8 del vespre davant de la delegació del govern espanyol a Catalunya. Mitja hora abans, prop d'un miler d'antifeixistes van sortir des de la plaça Tatuán en direcció a la concentració neonazi amb la intenció d'impedir-la. Però els antiavalots dels Mossos els van barrar el pas a la cruïlla de Mallorca amb Bailén, on es van viure moments de molta tensió. Un portaveu dels antifeixistes ha denunciat la permissivitat amb l'extrema dreta.
14: Quan Núcleo Nacional o quan qualsevol organització feixista vulguin normalitzar, nosaltres estarem allà, el jovent proletari estarem allà, parlant-nos al mar!
2: Finalment, els antifeixistes van travessar la Diagonal i van anar fins a plaça Joanic, al barri de Gràcia.
0: Belfast surt al carrer per denunciar els aldarulls antiimmigració de l'última setmana a la capital d'Irlanda del Nord. Ahir milers de persones es van manifestar contra el racisme i van demanar respecte als immigrants. A la concentració també s'hi van sumar representants de diversos partits i sindicats. Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
15: La gent de Belfast ha volgut alçar la veu i dir que la violència d'aquesta setmana contra els immigrants no la defensa la majoria i que no hi ha res que la legitimi. Sentim Ivan Cantova, membre d'Units contra el racisme a Belfast, els organitzadors de la concentració.
16: Since then we've seen racist.
17: Des de llavors hem vist pogroms racistes i desplaçaments de persones.

0: És el millor que pot fer el govern de Londres és atacar la pobresa que porta al racisme.
1: Justament ahir, la policia britànica va detenir l'activista d'extrema dreta i antiimmigració Tommy Robinson a l'aeroport de Heathrow, a Londres. Els agents el van retenir durant 3 hores en virtut de les lleis antiterroristes del país. Robinson ho ha denunciat a les seves xarxes com un atac contra la llibertat d'expressió.
2: Precisament la migració també ha inspirat un referèndum a Suïssa. El país vota avui si limita la població a 10 milions en un referèndum vinculant a proposta de l'extrema dreta populista. Si els suïssos voten que sí, el govern es veurà obligat a actuar quan el país arribi als 9 milions i mig d'habitants, una xifra que està a punt d'aconseguir.
1: Fa temps que una bona part dels suïssos creuen que la immigració afecta la qualitat de vida. Ho explica aquest advocat antiimmigració, Ian Pahut.
3: La gent que s'enfronta als embussos matinals a l'autopista, als trens atapeïts, a l'augment de preus de l'habitatge i a l'increment de la delinqüència es pregunta: en quin país vull viure? M'agradaria viure en un país on la vida sigui bona. Hem de preservar el que estimem i crec que Suïssa ha de continuar sent Suïssa.
4: Jo penso que la Suïssa doit rester la Suïssa.
1: Els sectors empresarials, però, són contraris a limitar la immigració i a enemistar-se amb la Unió Europea, el principal soci comercial de Suïssa.
2: Versions contradictòries sobre quan es podria firmar l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que sembla que haurien acostat posicions. Donald Trump insisteix que el document es podria firmar avui mateix, però l'Iran ho nega. El nou capítol de la guerra, pel relat, arriba després que ahir al migdia el Pakistan, que fa de mediador, confirmés que la signatura seria electrònica i que seria en qüestió d'hores.
1: En un missatge a la seva xarxa social, Trump manté que l'acord es firmarà avui i que immediatament després es reobrirà l'estret d'Hormuz. És el calendari del president nord-americà que, per cert, coincideix amb avui, el seu aniversari, fa 80 anys. El règim iranià, però, ho ha descartat precisament per les reticències nord-americanes, diu. Falta per saber també què passarà amb el Líban. L'Iran exigeix que Israel deixi d'atacar les posicions dels seus aliats de Hezbollah com a part de les negociacions, però els israelians ja han dit que no se senten interpel·lats. Tot plegat, mentre també ha provocat tensions entre Trump i Netanyahu, que avui ha convocat el seu gabinet de seguretat per discutir el possible acord entre els Estats Units i l'Iran.
2: La nova investigació oberta a José Luis Rodríguez Zapatero per frau fiscal i contraband ha sacsejat encara més el Partit Socialista, que compta els dies per la seva declaració la setmana que ve davant del jutge. Zapatero haurà de parlar dijous, a partir de dimecres està citat. De moment el PSOE li manté la confiança, però de portes endins del partit creix el nerviosisme i els socis de govern reclamen explicacions.
1: El primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, demanava ahir respecte per la presumpció d'innocència. Ho va dir en l'últim Consell Nacional dels Socialistes Catalans abans de l'estiu, en què es van nomenar 126 candidats a alcalde a tot Catalunya per a les municipals de l'any que ve.
5: Respetamos a la justicia. Pedimos también respeto por la presunción de inocencia, que es una piedra fundamental del Estado de Derecho. Pedimos también respeto por la honorabilidad de personas e instituciones. Y nosotros somos contundentes con los que no actúan de acuerdo con nuestros valores y con nuestros estándares. Lo hemos sido, lo somos y lo seguiremos siendo.
1: La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, en una entrevista a Ràdio Nacional, també assegurava que hi ha un suposat calendari judicial per fer caure Pedro Sánchez.
6: Venimos notando eso, que hay muchas prisas en temas judiciales que afectan a la izquierda y mucha lentitud en temas judiciales que afectan a la derecha.
1: Dins el partit, però, creix el neguit per les joies que la policia va trobar al despatx de l'expresident espanyol, valorades en més d'un milió d'euros, i cada vegada són més les veus internes que mostren estupefacció. Els socis de Sumar també reclamen explicacions. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García.
7: Señor Zapatero tiene que dar explicaciones de todo lo que ha salido. Nos preguntamos de dónde salen las joyas de Zapatero por valor de 1 milió d'euros. También nos preguntamos de dónde sale el ático de la señora Ayuso por valor de 1 milió d'euros, que tampoco ha dado explicaciones.
1: El PP aprofita l'impacte de la imputació de Zapatero per desgastar el govern espanyol. Alberto Núñez Feijóo ironitzava així:
8: la fulgurante carrera de emprendedor de Rodríguez Zapatero. ¡Hombre! El referente moral de Pedro Sánchez. La joya de la corona de Pedro Sánchez. Fijaros quién ha aparecido.
1: Els populars prometen fer una neteja completa de les clavegueres i caceres que asseguren ha posat en marxa Pedro Sánchez contra policies, jutges i fiscals.
2: I aquestes últimes hores, aquí al suplement, hem sentit Lluís Pasqual, que assegura que no es penedeix de res del que va passar en l'homenatge a Montserrat Caballé i que ho tornaria a fer de la mateixa manera. El director teatral va concedir ahir la primera entrevista aquí al suplement, on va ser així de contundent.
9: Jo no vaig fer res il·legal.
2: No et penedeixes de res?
9: No. No.
1: Lluís Pasqual ha sortit al pas de les afirmacions de l'actriu Judit Martín al podcast La Ruïna, en què assegurava que li havien encarregat imitar la veu de Montserrat Caballé en una entrevista que després es va fer passar per real, sense avisar-la, durant l'homenatge al Liceu l'any

0: 2019. Pasqual ha explicat que les paraules de Cavallé en què la soprano manifestava que li agradaria que fos ell qui s'encarregués d'un possible homenatge eren reals, però que l'entrevista original tenia el so molt defectuós i que per això la va fer reproduir amb la veu de Judit Martín. També assegurava ahir aquí al suplement que tant la família de Cavallé com el Liceu n'estaven al cas.
1: Vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir: Carles, necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Cavallé d'aquell tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res. I naturalment, jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família, Cavallé, i em van dir: endavant, fes el que vulguis.
0: Divendres, el Teatre Lliure va anunciar que retirava una obra dirigida per Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari que se celebra enguany. Pasqual va confirmar que es va fer de mutu acord amb la direcció del teatre i considera que no és casualitat, deia aquí el suplement, que aquesta polèmica hagi coincidit amb la celebració d'aquest aniversari. Pasqual, recordem, actualment viu a Madrid.
2: Podeu recuperar la conversa amb Lluís Pasqual a catradio.cat/el suplement. Efectivament, ell considera que no és una casualitat que els 50 anys coincideixi amb tota aquesta història de la qual no es penedeix de res. L'actor i director Joel Joan ha rebut el Premi Montserrat Carulla a la gala de cloenda del FICCAT, el Festival Internacional de Cine en Català, que es va fer ahir al vespre a Roda de Barà, tarragonès. Els mals noms, de Marc Ortiz, ha guanyat el premi al millor llargmetratge en la 18a edició del festival. Des de Roda de Barà, Ariadna Escoda.
3: L'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha recollit el guardó amb un discurs en què ha defensat tant la identitat com la llengua catalana en l'àmbit audiovisual.
4: En els països normals i en els països on l'idioma no està assetjat per un idioma superior en quant a diners i mitjans, no els hi cal donar aquests premis. Aquest premi és la verificació d'una trista anomalia en el nostre país, que és que estem minoritzats i hi ha gent amb moltes ganes d'acabar amb la nostra llengua.
3: Entre el palmarès anunciat aquest dissabte, destaca la producció Els mals noms, de Marc Ortiz, com a millor llargmetratge, Indòmita llum, de Luis Samperi, com a millor documental, o Operació Hiperita, la trama de la guerra química, de Toni Orensanz, i Joana Zapata, com a millor producció de les comarques tarragonines. El FICCAT tanca una edició històrica amb 8.000 espectadors.
2: I ara anem fins a Salt, on la colla dels Màrrecs de Salt celebren avui 30 anys en una jornada castellera a Girona amb la companyia de castellers de Vilafranca i la colla jove dels Xiquets de Tarragona. Els últims 15 anys, a les comarques de Girona s'ha doblat el nombre de colles i ja n'hi ha una desena. Carla Saló Pujol, bon dia.
5: Bon dia. Els Màrrecs són la colla activa més antiga de terres gironines i, de moment, l'única que ha assolit un castell de nou. Ho destaca el seu cap de colla, Pau Caravaca.
6: De colles convencionals, som l'única colla que ha assolit els castells de 8 aquí a la zona de les comarques de Girona, però a més hem arribat a fer el castell de 9.
5: I això els esperona per arribar més lluny i anima també la resta de colles gironines. Laia Palma, presidenta dels Merlets del Montgrí, Blanca Bastit, presidenta dels Guillats de la Selva, Josep Puello, casteller dels Esperxats de l'Estany, i Jordi Soler, casteller dels Minyons de Santa Cristina d'Aro.
7: Hi ha molta germanor, estan molt disposats a ensenyar, no hi ha competència.
8: Hi ha una expansió, que cada vegada hi ha més colles i també està pujant el nivell de les colles que ja existeixen.
9: Sí, sí, ens ajudem molt. Realment hi ha bona relació.
10: Cada vegada, doncs, les colles castelleres de la zona estan en un millor nivell.
5: La colla castellera de Figueres, els Xerrics d'Olot, la colla castellera de la Cerdanya i la colla universitària dels Xuriquers de la Universitat de Girona són les altres colles en actiu que hi ha avui a la demarcació.
2: I encara una altra història. Avui dia, viatjar entre Barcelona i Madrid amb alta velocitat és un 44% més barat que abans de la liberalització del mercat ferroviari ara fa 5 anys. Així es desprèn d'un estudi del cercador de reserves de trens i d'autobusos Trainline, que conclou que els preus d'aquest mitjà de transport continuen sent més econòmics que abans de la pandèmia.
0: Tot això se suma a l'encariment del preu del combustible i sobretot del querosè arran de la guerra a l'Iran, un factor que aquest estiu pot fer decantar els usuaris cap al tren a l'hora de planificar les vacances. Pedro García es el director general de Trainline Europa.
11: Debido al conflicto en Medio Oriente, empezamos a ver señales del cambio modal acelerándose desde el avión hacia el tren por un tema fundamentalmente de precios. No sabemos dónde va a llegar este verano porque hay mucha incertidumbre, pero sí que empezamos a ver tendencias de cambios de esa demanda.
0: Un altre motiu que explica l'increment de demanda de bitllets de tren són els descomptes que ofereix el govern espanyol als joves d'entre 18 i 30 anys per utilitzar aquest transport.
12: L'informatiu del suplement. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donant descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club MyTransMed.
13: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
14: Quina ratxa! Quants maig portes?
13: 150.
14: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
15: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dijous...
16: Viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
17: Un món on tothom està de vacances.
18: En creure un món.
17: I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
16: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
15: L'altre barri, amb Blai Mercè.
16: Aquest estiu, escolta'l cada dijous a la mitjanit. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. L'informatiu del suplement.
2: 5 minuts per 7:45 del matí. Tenim notícia fresca d'aquesta matinada. Els Knicks de Nova York s'han proclamat campions de l'NBA. I això és notícia perquè feia 53 anys que no passava. Els Knicks, que són una de les franquícies més clàssiques de l'NBA, campions després de batre el San Antonio Spurs. Bon dia, Albert Benet.
19: Quina pronúncia, Roger Escapa. Bon dia. Els Knicks han tornat a remuntar els Spurs, com diu l'Escapa. Aquesta vegada els han guanyat a San Antonio per 90-94 i han posat un 4-1 definitiu en la final de la NBA, que els dona el tercer títol de la seva història, el primer des de 1973. Al base dels Knicks, Jalen Brunson ha estat elegit MVP de la final, ha liderat l'equip de Nova York cap al títol i ha anotat 45 punts en aquest cinquè i definitiu partit. I també de la nit passada destaquem l'empat a 1 entre el Brasil i el Marroc al Mundial de Futbol. Un gran gol de Vinícius per fer l'empat va maquillar una discreta actuació de la selecció de Carlo Ancelotti. Partit gris del jugador del Barça, Rafinha, que amb prou feines va entrar en joc i pràcticament no va tenir cap ocasió, només una no gaire clara. També aquesta passada nit al Mundial destaca l'empat a 1 de Qatar amb el tècnic Julen Lopetegui al capdavant contra Suïssa. De matinada, Escòcia ha guanyat Haití per 1-0. I ara en joc a aquesta hora, Austràlia 1, Turquia 0. El partit és a la segona part, últims 30 minuts, última mitja hora. I mentre el Barça de bàsquet espera rival per a la final de la CB, després de classificar-s'hi per la via ràpida, ara en parlarem, i mentre el Barça d'handbol es prepara per jugar avui la final de la Champions, també en parlarem, l'Atlètic Barceloneta celebra el títol de campió de la Champions masculina de waterpolo, després de guanyar el Prorreco italià a la final jugada a Malta per 17-16. Alberto Munarriz, jugador de l'Atlètic Barceloneta, va ser designat MVP de la final.
20: Demuestra lo difícil que es, ¿no? Hoy Fran, antes del partido en la reunión, nos ponía los días que habían pasado, no desde que la habíamos ganado, sino desde que no jugamos una final de Champions. Es muy difícil a nivel de clubes conseguir estar ahí.
19: Així s'expressava Munarriz al Tot Gira de Catalunya Ràdio. És el segon títol de Champions per l'Atlètic Barceloneta. El primer el va aconseguir fa 12 anys. I ho dèiem, el Barça d'handbol jugarà aquesta tarda a partir de les 6 la final de la Champions contra el Fuchsia de Berlín, després de derrotar l'Aalborg danès per 32-37 a la pròrroga. El jugador del Barça, Dick Amem, s'enfrontarà avui a la final al seu futur equip. Així en parlava ell mateix al Tot Gira.
21: No, me da igual que estoy en el Barça, soy jugador del Barça y mañana ya haré el 1000%.
19: El rival del Barça avui a la final, el Fuchsia, i juga l'exblaurana Aitor Ariño. El sentim també a Catalunya Ràdio, també al Tot Gira.
22: També és algú molt emocionant poder estar a una altra Final Four, a una final, a un passet d'aconseguir un altre Champions per mi, amb un altre club, i la veritat que volem fer història. Aquest títol no el té el Berlín, així que ojalà demà es doni.
19: El Fuchsia de Berlín va superar el Magdeburg en l'altra semifinal per 35-40. I ho dèiem també, el Barça de bàsquet jugarà una final de la CB 3 anys després, classificació per la via ràpida amb un 3-0 contra el Tenerife. Això després de guanyar la pista de l'equip canari 76-85, amb una bona actuació especialment de la Provítola, Panther i Claiborne. Tots tres van ser decisius quan el Barça perdia per 36-22. Joel Parra, jugador del Barça.
23: Nosaltres, des del primer moment, confiàvem en aquest equip, sabíem que eren les coses complicades, però sabíem que si tothom estava al 100% i que ajudaria l'equip a guanyar, teníem moltes possibilitats de jugar en la final de CB, i així ha sigut.
19: A més de lluitar pel títol, la classificació per la final de la CB també li garanteix al Barça la participació a la pròxima Supercopa, que disputarà juntament amb la Penya, el Baskonia i el València. Avui és el torn del Joventut, a l'Olímpic de Badalona. Ha de guanyar tant sí com no el València a partir de les 8 del vespre per forçar el quart partit i no quedar fora de la final avui mateix. Derrota del Sabadell al camp del Zamora per 1-0 en l'anada de la final per l'ascens a la segona divisió de futbol. La tornada es jugarà a la Nova Creu Alta divendres que ve. I George Russell amb Mercedes sortirà des de la pole al Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1, la tercera pole que fa aquesta temporada.
16: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
2: Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
1: Molt bon dia, Roger.
3: 3, 2, 1. Se ganya.
4: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Com està, Joan Anton Català?
1: Molt bé, Roger Escapa.
2: Escolta'm, ens vam deixar de comentar fa un parell de setmanes aquella fantàstica explosió. Jo només veure-la vaig pensar quants milions de dòlars s'estaven perdent. La companyia de Jeff Bezos, el Blue Origin, va veure com explotava de manera molt espectacular un dels seus coets més preuats en ple enlairament. Crec que estaven fent proves.
1: Estaven fent proves. No era enlairament, però fent proves. Sí.
2: I vaig veure el vídeo en què tu també, a través de les teves xarxes, comparties aquest moment de l'explosió. I impressionant. ningú va prendre mal, suposo.
1: No.
2: Però, és a dir, la dimensió de l'incendi...
1: Sí, i les conseqüències que vindran a continuació. Perquè això és un coet que es diu New Glenn, de la companyia Blue Origin de Jeff Bezos, ja ho has dit bé. Aquest coet havia anat, aquest model de coet havia anat dos cops a l'espai, prèviament.
2: No el mateix,
1: No el mateix, el model de coet. Però és bàsic, aquest coet, el desenvolupament d'aquest coet, és bàsic pel retorn humà dels nord-americans a la Lluna. Perquè recordem que aquí tenim Elon Musk amb el seu SpaceX, però com que la NASA diu, no ho posarem tot al mateix cistell, no? També han atorgat contracte a Blue Origin, de manera que els fan competir entre els dos. El que abans tingui les naus preparades, aquesta comissió serà la que ajudarà la NASA a retornar. Clar, aquí hi ha molta
2: pressa. Què vol dir retornar? És
1: a dir, retornar els humans a la superfície de la Lluna.
2: Però i l'anada ho fan amb un altre coet? O com
1: sí, va? Seran dos coets. Bueno, és una coreografia molt complexa. Bàsicament és el que hem vist de la nau Orió, que és aquesta que amb Artemis 2 ho ara m'està seguint, que durà astronautes cap a l'òrbita de la Lluna i allà s'acoblaran en una altra nau que haurà portat o bé Elon Musk o bé Jeff Bezos, que serà l'ascensor que pujarà i baixarà la Lluna. És molt complex, molt complicat. Però, clar, tot això s'ha de desenvolupar. De manera que el New Glenn, aquest coet, aquest model, havia anat dos cops a l'espai. El segon cop havia de posar un satèl·lit en òrbita d'una companyia privada i va fallar. El satèl·lit es va destrossar i les companyies d'assegurança allà van coquinar, van haver de pagar. De manera que les autoritats nord-americanes van dir aquest coet no s'ha posat bé en òrbites, representa un cert perill. Per tant, no donem permís que es torni a enlairar fins
2: feu
1: que
2: proves.
1: No feu proves de motor. I són les proves que es van fer. Es diu foc estàtic. Foc estàtic és que s'engeguen els motors, però el coet no se'n va cap a l'espai. Només s'engeguen i es comprova la potència dels motors.
2: I en una d'aquestes proves...
1: Batapam. Explosió tremenda, increïble.
2: De pel·lícula.
1: De pel·lícula. Destrossant la plataforma de llançament, que trigaran temps a recuperar-la.
2: El coet, evidentment.
1: El coet, per suposat. La credibilitat una mica tocada, no?
2: I ara... clar, o sigui, aquest és el coet que ha de repescar els astronautes de la Lluna.
1: Sí, hem de dir que SpaceX, Elon Musk, ens té acostumats a fer petar les seves naus.
2: Ja.
1: Sí, hem vist un munt de...
2: És la manera... Vols dir que Jeff Bezos tenia gelos.
1: Sí. No, la qüestió és que aquesta no s'esperava. La qüestió és que aquest no s'esperava. Ningú esperava que en una prova...
2: Tu creus que això pot endarrerir el projecte...
1: Absolutament.
2: ...dels Estats Units d'enviar els seus astronautes?
1: Absolutament, Roger. Però és que jo ja ho deia...
2: Sí, que serà la Xina.
1: No, això tampoc no ho sé. Però la Xina s'ho mira des de la Xina, tot això.
2: S'ho mira des de les crispetes que s'està menjant.
1: Crispetes, exacte, davant de la tele, mirant aquestes coses dels nord-americans.
2: També perquè si els xinesos fan explotar algun dels seus coets, no ens n'assabentarem,
1: segurament. Aquesta és una altra. No, de fet, ells els deixen caure directament sobre poblacions, que això també ho hem d'explicar, perquè aquí sembla que estiguem prenent partit a favor de la Xina, no? De vegades perquè fem molta mofa dels nord-americans. No, jo no prenc partit de ningú, simplement explico les coses com són. La Xina té un programa especial tremendament bo, super potent, molt potent, però també fan coses que avui, ple segle XXI...
2: Què no vol dir fer, que deixen caure els seus coets a la seva població?
1: Una fase d'un coet, saps que els coets van per fases, sí. No? I es desprenen aquestes fases. Aquestes fases hem de vigilar que caiguin en llocs que no estiguin poblats o els oceans. Hem de controlar el retorn d'aquests. La Xina, els últims anys, els ha fet caure a prop, a qualsevol lloc. Hi ha imatges de, a prop de poblacions, vol dir a quilòmetres de poblacions, que amb fragments molt grossos de coets xinesos que han caigut. Per favor, som al segle XXI. Per tant, aquí n'hi ha per un i pels altres. No? I tots.
2: Bé, doncs, un recordatori per Jeff Bezos a l'arrencada d'aquesta Terra és plana d'avui. On, a petició de l'audiència, resoldrem algunes preguntes quotidianes que tenen a veure amb la ciència i que a vegades ens traslladen no només els més petits de la casa, sinó també els més grans. A veure, va, Joan Anton, avui preguntes i respostes.
1: Va, a veure.
2: Algunes de més senzilles, d'altres de més complicades, eh? Ja t'explaies en la resposta en funció de com
1: va,
2: ho vegis. El Joan ens ha traslladat per què a la natura existeix un límit de temperatura mínima.
1: Mínima. Molt bé. Mira, doncs sí, efectivament, és de menys 273,15 graus Celsius. Per què existeix un mínim? I sabem què és aquest mínim. Perquè fa temporades vàrem explicar què és la temperatura. I la temperatura, una cosa tan quotidiana, no?, però de vegades no hi pensem, és una mesura del moviment de les molècules i dels àtoms. És a dir, les molècules i els àtoms vibren, es mouen, es belluguen, i això és la temperatura. De manera que si tu arriba un moment que aconsegueixes que els àtoms i les molècules no es moguin, es quedin, mai millor dit, congelades, aquest és el zero de la temperatura. Aquest, no hi pot haver temperatura més baixa perquè la temperatura és el moviment, és un reflex del moviment de les partícules. I això és menys 273,15. En aquell moment, que és un límit teòric, val? Mm. Estem a punt, l'assolim quasi en alguns indrets dels nostres laboratoris. Val? Però en aquella temperatura res no es mou, els àtoms no es mouen, i per tant, temperatura mínima menys 273,15.
2: Encara amb temperatures, anem a la calor. Ara, la Roser Pla de Vall, són preguntes, algunes de les respostes de les quals segur que atreveu a Viquipèdia, però en aquest cas teniu aquí el coneixement de Joan Anton Català, que hi posarà el seu segell.
1: Espero explicar-ho diferent que la Viquipèdia.
2: Roser Pla de Vall, molt segur que aquests dies us heu preguntat per què suem.
1: Ah, molt bona aquesta. Perquè és un mecanisme clau de supervivència. Tots els éssers vius, tots, i quan dic tots és tots, han de regular la seva temperatura. Perquè el metabolisme, que és les reaccions químiques que fan les cèl·lules, per poder, que puguem viure, generen calor. Per tant, hem de disposar d'aquesta calor. Si no, ens escalfaríem com un forn, no? Llavors, necessitem un sistema com de radiador, d'irradiar temperatura cap a fora. I els humans, això s'anomena suor. La suor el que fa és portar líquid cap a la superfície de la pell, bàsicament és aigua, aquesta aigua s'evapora, i sabem que per evaporar aigua li has de posar calor per evaporar aigua. Doncs aquesta és la calor que ens treu l'aigua per evaporar-se. I aquesta és una manera que tenim de dissipar calor. Per cert, si t'has fixat, la suor és salada. I això és perquè quan ho fem, transpirem, com que és aigua que les cèl·lules emeten cap a fora, porten pues, això, sals, que el nostre cos també, electrolits, que el nostre cos utilitza. Hi ha animals que no poden suar. Per exemple, els gossos no tenen pors a la pell que els permeti suar. I aquesta és la raó per la qual els gossos, quan fa molta calor, els veus amb una llengua enorme, perquè la llengua és la superfície que ells treuen per dissipar, per fer evaporar líquid i regular la seva temperatura.
2: Que bo, que bo. Va, mira, les portes de Sant Joan. Per què la pólvora crema fins i tot amb absència d'oxigen? Diu el Jordi Nonell.
1: Val, mira, la combustió, que també hi vam dedicar un programa, és una reacció química en què intervé l'oxigen. Quasi sempre l'oxigen. Per tant, necessitem oxigen perquè alguna cosa cremi. I a l'atmosfera, clar, tenim oxigen, i això fa que puguem cremar un paper, una fusta, o que puguem cremar petroli. Però mira, allà on no hi ha oxigen, els xinesos van inventar una cosa fa molts segles que es diu pólvora. I la pólvora té diversos compostos que la formen. Bàsicament és sofre, carbó vegetal i, aquí ve la cosa, nitrat de potassi. El nitrat de potassi és un compost químic que quan l'escalfes, en una mica d'escalfor, desprèn oxigen. Per tant, la pólvora porta incorporat el seu propi oxigen. No necessita oxigen de l'atmosfera per cremar. I això és la raó perquè si tu llences un petard dins de l'aigua, explota. Tots ho hem fet de nens, no? Hem llançat un petard dins de l'aigua i explota, perquè ja porta el seu propi oxigen. T'haig de dir Roger, i això són coses que, bueno, de la meva història com a químic, que m'encantava fer coses. Jo feia explosius, també, al meu laboratori, i vaig arribar a enriquir pólvores d'aquestes, i un dia vaig tenir un accident tremendo en què em va saltar una espurneta, i vaig veure l'espurna com en càmera lenta, que feia així com una paràbola, que hi ha dins d'un got on jo tenia pólvora enriquida, i allò va fer... Fla! El meu pare, de dormint a l'habitació del costat, va sentir el soroll, va venir. Què passa? Tota l'habitació plena de fum. Hi havia dalt del sostre una taca negra. I jo li vaig dir, res, papa, continua dormint. Tremendo, tremendo.
6: Podries haver fet mal, eh?
1: Sí, de
6: molt
1: fet...
6: Molt cafre, eh?
1: No, sí. Feia coses que ara me les miro en perspectiva. Hòstia, tio. En fi, no ho sé.
6: La passió, eh?
1: És la passió per la ciència.
6: Mira, el Gael, que és de la classe dels dinosaures. Per què es diu que els dinosaures no es van extingir?
1: Perquè en realitat no s'han extingit. Tots parlem de l'extinció massiva, la gran cinquena gran extinció massiva, que va passar fa 66 milions d'anys amb la caiguda d'un asteroide molt gros, que va eliminar més del 80% de les espècies vives que hi havia, i diem, i van eliminar els dinosaures? No. De fet, els descendents dels dinosaures els tenim aquí. No estic parlant del president dels Estats Units, que podria fer-ho, però estic parlant dels ocells.
6: Els ocells,
1: sí. Hi ha gent que pensa que són els dracs o que són els cocodrils. No, directament els directes descendents són els ocells. Per tant, hi ha biòlegs i zoòlegs que els agrada fer la broma que els dinosaures realment no es van extingir, només que van aprendre a volar. I els tenim avui aquí, els ocells.
6: Molt bé, doncs resposta resolta. Per què les nostres matemàtiques, escriu la Raquel Bautista, i, en definitiva, tota la nostra quotidianitat, es basa en el sistema decimal i les xifres del 0 al 9.
1: Que xulo, això, perquè fixa't, és perquè tenim 10 dits a les mans, Roger. És tan fàcil com això. Va ser l'antiga cultura hindú, fa molts de segles, que va inventar la manera de comptar fent servir xifres de l'1 al 10, també van introduir el 0, i aquesta invenció es creu que podria simplement haver estat el resultat de que empraven els dits, una cosa natural, no?, per comptar. Però a Europa... El món occidental, que vàrem anar molt més lents amb això, teníem maneres de comptar molt complicades. Per exemple, la numeració romana, que és molt bonica, però clar, tu imagina't fer operacions amb les xifres romanes, és molt complicat. I aquestes xifres, a més, per exemple, una C, la C és de 100, no? Tant era on la situaves, la C sempre era 100. Era una manera on els càlculs són molt complicats. En canvi, amb les xifres decimals, el 0 al 9, tu les canvies i pots fer allà combinacions superxules. No? Va caler que arribés un gran matemàtic àrab que es deia, a veure si ho sé pronunciar bé això, perquè Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi, suposo, bueno, no sé si molt bé, que el que va fer és va agafar aquest contingut, aquest coneixement dels hindús, i el va estendre a Occident escrivint una obra cabdal al segle VIII. I va estar tan ben rebuda aquesta obra que el món occidental finalment va adoptar aquesta manera de comptar, que són xifres del 0 al 9.
6: La Georgina, 7 anys. Per què els estels fan pampallugues, Joan Anton?
1: Ah, mira, és que en realitat, clar, els estels són sols. En realitat no en fan, de pampallugues. Quan mai vagis a l'espai, que sàpigues que veuràs que els estels no fan pampallugues. No hi ha ningú encenent ni apagant els estels. Això és un efecte de la nostra atmosfera, de la turbulència de l'atmosfera. La nostra atmosfera es mou constantment, hi ha capes d'aire fred i de calent que es mesclen i es mouen turbulentment. I això fa que la llum dels estels, que els estels estan molt, molt, molt lluny, aquesta llum ens arriba molt afeblida, sigui molt propensa a desviar-se en aquestes turbulències que hi ha a l'atmosfera, i això fa que la llum és com un bastó que posem dins de l'aigua. Recordeu aquell bastó que el posem dins de l'aigua i el veiem trencat, quan en realitat no ho està? Doncs això es diu difracció, és un fenomen físic, i el que fa l'atmosfera fa el mateix en un raig de llum. El va trencant centenars de cops per segon i fa que ens sembli que hi ha pampallugues, però en realitat ja us dic que els estels no fan pampallugues quan anem a l'espai.
6: Vinga, ens queden dues preguntes. Per què a vegades veiem aquelles llunes tan, tan, tan vermelles, diu el Pere de 5 anys?
1: Per la pols amb suspensió. De fet, fixeu-vos que les llunes aquestes vermelles que veiem quan surten, al cap d'una estoneta, quan la lluna ja es troba més amunt, torna a ser blanca. Per tant, en realitat és un efecte, novament, de la nostra atmosfera. Això és perquè hi ha molta pols en suspensió, o bé perquè hi ha hagut vents que han aixecat pols, o bé fins i tot de vegades ha passat un volcà molt gros a l'altra banda del món, que ha aixecat pols a l'estratosfera i que en tenim per tot arreu, i fa aquestes sortides de lluna tan, tan, tan vermella, que, torno a dir, un cop s'eleva sobre l'horitzó, ja més alta, desapareix aquest color vermell perquè ha deixat i ha d'estar afectada per la pols que hi ha en suspensió a l'atmosfera.
6: Molt bé, i última pregunta. Miquel Bruja t'ha escrit un correu que diu dedicat a tots aquells que a vegades poseu cafè amb gel amb una mica de rom, posa. Per què de vegades és tan difícil traspassar líquid d'un recipient a un altre sense que ens caiguin gotetes i estar aquí la taula?
1: Això t'ha passat algun cop, no? Quan intentem trasbassar, no? I diu, ja ho faig jo.
6: Mai, no, un cop no, sempre fas la taca. Taca les estovalles.
1: Molt bé, exacte, exacte. Això és un efecte que es diu quandà, que té a veure amb les forces d'adhesió. Un líquid té tendència a adherir-se als objectes, de manera que s'adhereix, tot i que tu no ho vulguis, s'adhereix a l'objecte, al got o al plat, en què hi és, en el moment que tu tombes, se t'adhereix pel costat, per la vora, i cau a les estovalles. Manera de fer-ho, Roger. No falla mai. Atenció, eh?
6: A veure, va.
1: No, la feia jo a química. Clar, a química no et pots permetre que et caigui una goteta, perquè si no et suspenen al laboratori, val? Mira, agafes un objecte pla. Pot ser un ganivet, pot ser també el mànec d'una cullera, i el poses tocant el recipient del qual aboques el líquid, i fas que el líquid llisqui per la cullera o el ganivet fins l'altre recipient on vols trasbassar. No et caurà cap goteta a la taula, t'ho prometo. Perquè justament per les forces de coandar, per l'adhesió, el líquid s'adherirà en aquest objecte que acabes de posar i lliscarà per sobre d'aquest objecte. Això queda superbé fent-ho en un restaurant. Dius, no, no, jo t'explico quan veus que els hi cau, no? I tu allà en plan xulo. No, ara t'explico com fer-ho. I quan ho veuen, diuen, ala, que bo, que bo.
6: No m'ho crec que funcioni.
1: Prova-ho. Prova-ho.
6: El Blai diu que no.
1: El Blai és que no ho ha provat. Escolta'm, i no posis el Blai en aquesta conversa, perquè el que no s'ho creu ets tu.
6: Ho provarem. La setmana que ho comentem.
1: Vale, perfecte.
6: Gràcies, Jonathan.
1: De res, a tu.
6: Ara tornem. Més consultes a suplement@catradio.cat i d'aquí unes setmanes, o potser ja la temporada que ve, ens hi tornarem a posar, la recapitulem i continuem també plantejant preguntes i respostes al Jonathan Català. Ara tornem.
7: El suplement, amb Roger Escapa.
8: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
9: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
18: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
24: Avui al Tot Gira ho tenim tot a punt per viure una tarda total.
25: Comencem a les 3 amb la transmissió del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1.
24: El Gran Premi de casa amb Oriol Rodríguez i Damià Aguilar.
25: I després a les 6... la final de la Champions d'handbol. El Barça busca la 13a Champions, la quarta en 6 anys.
24: Des del Lanxess Arena de Colònia, transmissió amb Ramon Salmurri, Virat Morros i Sergi Camps.
25: I a les 8, Penya a València. La sèrie de semifinals de l'ACB viatja fins a Badalona. Transmissió amb Ernest Macià i Carme Lloberes.
24: A més, seguirem el debut d'una de les favorites al Mundial de Futbol, Alemanya, Curaçao, amb Sònia Gelmà des dels Estats Units.
25: Tot Gira.
24: Avui, des de les 3 de la tarda i fins a les 10 del vespre, amb David Clopés.
26: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
27: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
26: Moments que semblen sense sortida.
28: La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho vaig fer d'una manera conscient.
26: Dolors que costen d'explicar.
29: És un dolor emocional tan fort que no el pots suportar.
26: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
27: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
26: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'app i web de Catalunya Ràdio.
30: I també disponible a la plataforma 3Cat.
7: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
6: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8.
2: Titulars, Núria Pujades, bon dia.
0: Bon dia.
2: Dissabte negre al medi natural que s'ha saldat amb 3 morts.
0: Són un noi que s'ha ofegat al riu Llobregat al seu pas pel Berguedà, un home que feia submarinisme a Cadaqués i una tercera persona que ha caigut de 100 metres al port de Medacorba, al Pallars Sobirà.
2: Estabilitzat el primer incendi important de la temporada.
0: Els bombers continuen treballant en el foc agrícola i forestal de Sanaüja, la Segarra, per evitar que revifi amb la marinada que es preveu avui a la zona.
2: Els docents tornen a sortir avui al carrer en una última manifestació abans que acabi el curs.
0: Serà 11:45 als Jardinets de Gràcia. La convoquen USTEC, CGT, Intersindical, CNT, COS i també s'hi sumen les associacions federades de famílies d'alumnes.
2: Tensió entre els Mossos i manifestants antifeixistes que protestaven contra una manifestació d'ultradreta a Barcelona.
0: Els agents han carregat contra els antifeixistes, un cordó policial ha impedit que les dues protestes coincidissin.
2: Multitudinària protesta a Belfast per denunciar els aldarulls antiimmigració dels últims dies.
0: Milers de persones es van manifestar ahir contra el racisme i demanant respecte pels migrants.
2: Suïssa vota avui si limita la població a 10 milions en un referèndum vinculant.
0: Una proposta que ve de l'extrema dreta. Si els suïssos voten que sí, el govern es veurà obligat a actuar quan el país arribi als 9 milions i mig d'habitants, que és una xifra que està a punt d'aconseguir.
2: L'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran encara no arriba.
0: Trump insisteix que es podria signar avui mateix, però l'Iran ho nega. Per cert, avui Trump fa 80 anys i ho celebra amb un campionat d'arts marcials a la Casa Blanca.
2: Creix el neguit dins del PSOE per les joies trobades al despatx de Zapatero.
0: Salvador Illa demana respecte per la presumpció d'innocència, Sumar reclama explicacions i el PP aprofita la imputació de Zapatero per desgastar el govern.
2: Joel Joan rep el Premi Montserrat Carulla.
0: Ha estat a la gala de cloenda de la 18a edició del FICAT, el Festival Internacional de Cinema en Català. La mostra també ha premiat Els mals noms de Marc Ortiz amb el premi al millor llargmetratge.
2: Els Knicks de Nova York fan història i guanyen el seu primer anell de l'NBA en 53 anys.
0: Han guanyat el San Antonio Spurs en el cinquè partit de la sèrie per 90-94 i han encès els carrers de Nova York, que aquesta hora encara celebra el títol.
2: Avui les portades dels diaris arrenquem amb el diari Ara, Marina Laminos. Barraquisme, la diàspora dels sense llar.
5: Sí, parlen del fenomen de la pobresa extrema que s'escampa sense control, diu l'Ara, cap a la perifèria. Ho il·lustren amb una fotografia aèria d'una d'aquestes zones amb barraques i amb runes per tot arreu. Diumenge de temes propis. El periòdico, en aquest cas, sobre noves tecnologies. Els Estats Units i la Xina imposen el seu domini global en la intel·ligència artificial. És el titular que il·lustren amb una imatge on veiem els monuments més destacats d'Europa, de Nova York i també de la Xina i el logo de les empreses del sector de cada un dels territoris. A Europa només una, mentre que els Estats Units en tenen fins a 6. A La Vanguardia llegim el titular: Trump veu imminent l'acord amb l'Iran i la reobertura d'Hormuz. Imatge d'ahir també del Gran Premi de Montmeló, una cursa que culmina aquest cap de setmana, una setmana clau en la projecció, apunten, de Barcelona. I al Punt avui, el gran espectacle del comerç. Les grans cadenes passen a l'ofensiva després d'anys a l'ombra de les plataformes digitals i fan de la botiga un espai d'innovació.
2: El diari El País, el nou equilibri de la por.
5: La dependència econòmica i les noves capacitats militars produeixen un efecte de contenció. Els Estats Units i l'Iran s'apropen a un pacte i Xi i Trump estabilitzen les seves relacions. Sobre els escàndols que envolten el PSOE, a l'ABC asseguren i insisteixen en aquesta idea que el PSOE es prepara, diuen, per la seva imputació com a persona jurídica. Seria pel cas Leire, concretament, una investigació encara en fase molt embrionària, però algunes fonts socialistes asseguren a l'ABC que si es produís aquesta imputació seria, diuen, al final. Titular de La Razón, també sobre aquest cas, la defensa de Leire Díez divideix els més creients en Sánchez i el Mundo. El PSOE es veu arrossegat per Zapatero davant de la pitjor setmana de Sánchez.
2: Anys i anys per molts anys, avui bufarà 85 espelmes Òscar Tusquets.
10: Pràcticament no he sortit de l'Eixample.
11: Ah, no?
10: Quan surto de l'Eixample me'n vaig a París o...
12: D'ànima polifacètica, és dissenyador, pintor, escriptor i arquitecte. Algunes de les seves obres més significatives són la remodelació del Palau de la Música o la construcció de la Vila Olímpica. La seva trajectòria ha estat reconeguda, entre altres coses, amb una Creu de Sant Jordi.
2: 80 espelmes Donald Trump.
13: I love the inflation. You know why? Because as soon as this war is over...
12: Fill d'una família adinada de Nova York, es va donar a conèixer a través dels seus negocis immobiliaris i de la televisió. És el primer president convicte de la història dels Estats Units i des de l'inici d'aquest segon mandat s'ha acostumat a ocupar les portades dels diaris amb els seus deliris.
2: I Albert Postils avui també fa 57 anys. Steffi Graf.
14: And I got better and better and the room just got smaller and the lamps just started, you know,
12: Considerada una de les millors tenistes de la història, pot presumir de tenir a les vitrines 22 títols de Grand Slam. El 1988 es va convertir en la primera tenista en guanyar en un mateix any l'Open d'Austràlia, Roland Garros, Wimbledon, el US Open i l'or als Jocs Olímpics de Seul.
2: Vida social.

0: Marta Ferrer, aquesta és la Clara Peia que posa punt final al Festival Monocicle de Sant Pere de Ribes.
1: La pianista participarà en una entrevista musical en acústic a les 8 del vespre al Pla del Castell. Abans, a 6:45 de la tarda, Laura Escobedo hi presentarà el Calaix del Silenci. Encara es poden comprar entrades a partir de 10 euros.
0: Si ens està sentint Miquel Iceta, li hem alegrat el matí. El Palau de la Música, avui, espectacle tribut a Queen.
1: Amb el format Candlelight, la proposta d'un concert sota la llum de les espelmes, el Manfred Quartet interpretarà els grans èxits de la banda de rock britànica avui a les 7 de la tarda. Les entrades a partir de 25 euros.
0: El Maldà, el meu germà.
1: Marc Artigau escriu i dirigeix aquest text protagonitzat pels germans Llorenç i Robert González, que és un recull de petits contes sobre dos germans. Avui, a funció a les 12 del migdia, les entrades es poden comprar per 18 euros.
0: I al Teatre Borràs encara s'hi pot veure La Promesa.
1: La comèdia, escrita per Iago Alonso i Sílvia Navarro i dirigida per Pau Roca, ens presenta un grup d'amics que es troben en una festa temàtica dels anys 90 que els canviarà per sempre la vida, bàsicament perquè l'anfitriona ha decidit enverinar-los a tots. Avui, a funció a 6:45 de la tarda, les entrades a partir de 27 euros.
0: I un altre pla per dinar o per sopar és el Time Out Market de Barcelona.
1: L'espai s'ha convertit en un punt de referència gastronòmic de la ciutat i acaba d'estrenar nous restaurants, la Porca, la gelateria Paralelo i la pastisseria John Cake, entre d'altres. Està obert de 10 del matí a mitjanit.
0: És l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Candidat a fòssil.
2: El semàfor se li va posar vermell. Es va aturar per cedir el torn als cotxes i, per fer temps, va desenfundar el mòbil de la butxaca. Es va posar a contestar missatges i, de tan concentrat que estava, se li va tornar a posar vermell. Resignat, el nostre protagonista es va submergir de nou en la pantalla. Aquesta vegada va obrir la seva aplicació de cites de confiança i va passar revista al catàleg de noies que li apareixien. Entre la Vanessa i la Maria del Carme, va pensar durant un microsegon que la broma del semàfor s'estava allargant massa. Però aixecar la barbeta suposava un esforç que no estava disposat a concedir. Mentrestant, el semàfor continuava de festa. Ara verd, ara ambre, ara vermell. I desenes de conciutadans passaven pel costat d'aquell estaquirot. Hi ha qui sospitava que la seva quietud formava part d'un projecte artístic, perquè el vianant va passar hores sense moure's de lloc, totes les que li va permetre la bateria del seu dispositiu. Quan es va quedar a zero, el vianant ja no podia desplaçar-se, havia quedat petrificat. Molts anys després, adquiriria un valor històric incalculable i el seu cos seria exposat als museus per retratar el patetisme de la humanitat en un moment donat de la seva història.
0: Música.

0: Dos minuts per arribar a les 8 del matí. Cada cap de setmana ho fem amb les cançons que ens proposen els nostres tècnics de so. Avui és el torn del Macià Closes. Bon dia, Macià.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem a les 8?
1: Com que tot té un inici i un final, avui anirem cap a una de les zones més boniques de Catalunya. Anirem cap al Delta de l'Ebre, on fa 22 anys va néixer Pepet i Marieta, i que aquest any posen punt i final a la seva trajectòria. La placeta de les Jaies és una de les dues cançons inèdites que formaran part del seu disc de comiat. Amb el seu estil festiu i proper, s'acomiaden amb el seu bon humor i proximitat. Fins les 8, la placeta de les Jaies, de Pepet i Marieta.
0: Salut i ràdio, Macià.
1: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Diumenge 14 de juny del 2026, de la setmana que avui s'acaba, durarà per sempre la imatge de la Sagrada Família, il·luminada amb la figura d'Antoni Gaudí, dibuixada al cel gràcies a un centenar de drons. Si els primers constructors del temple els haguessin dit que 144 anys després la tecnologia permetria projectar la cara de l'arquitecte el dia de la benedicció de la Torre de Jesús, ho haurien considerat un miracle. El pòsit de la història, i en certa manera el pòsit del país, van convertir l'acte de la Sagrada Família en una reivindicació de la millor Catalunya, un d'aquells dies més aviat pocs, en què els catalans al mateix temps ens agradem i aprofitem per treure una mica de pit. Perquè en la competició, que sempre hi és, entre Barcelona i Madrid, la capital catalana es va imposar per golejada. Especialment en el capítol estètic. Amb referents com Gaudí, això sí, tot és més senzill. Al final, fer bé les coses, demanar tornar als referents, actualitzar-los i projectar-los, és exactament el que s'ha fet aquests dies. Ara bé, tot té un cost. El revers de l'acte de la Sagrada Família, de realització televisiva impecable gràcies al talent i a la feinada dels companys de TV3, és que no deixa de convertir-se en un anunci, en un reclam. És inevitable, però si venen tants turistes a Barcelona, en el fons, és perquè és una ciutat que ho té tot, encara que això tingui un peatge evident pels seus habitants. Ara el repte serà intentar no morir en la marea de nous curiosos que, seguint les aventures del Papa Lleó XIV a l'Estat, tindran el desig irrefrenable de venir a tastar la ciutat i els seus encants. Que Déu ens agafi confessats. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Diumenge amb les platges ben plenes. Jofre Genové, bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
1: I tu i jo aquí treballant amb aire condicionat, per sort, eh?
2: Sí, sí. No, bé, aquesta hora encara s'està prou bé arreu del país, eh? Només alguns sectors de la costa ja es comença a notar aquestes nits tropicals, que no baixen dels 22 o 23 graus, o com, per exemple, la zona de la ciutat de Barcelona o també cap a Portbou, on no han baixat dels 24, aquí una miqueta de tramuntana rescalfada. Però la resta del país, 16, 17, 18, es pot dormir força bé aquesta hora, potser no cal aire condicionat, però al llarg del dia no, ja va apretant la calor i avui d'aquests valors de 30 a 35, un ambient de ple estiu que s'imposarà aquesta darrera setmana de primavera, a més a més amb una vista a l'arribada de l'estiu, doncs aquí una setmana amb una bona calorada, perquè el termòmetre encara podria pujar una mica més. Bé, avui, bàsicament, a part d'aquestes temperatures, sol, i sobretot indicar que augmenta una mica les condicions de nuvolades de tarda amb la mateixa calor, però bàsicament en el Pirineu i Prepirineu. Aquesta tarda, en aquests indrets, sí que hi podrien haver-hi alguns petits ruixats.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge. El bon temps també ha provocat un cap de setmana negre al medi natural, on han mort 3 persones mentre feien activitats al Berguedà, a l'Alt Empordà i al Pallars Sobirà, activitats de lleure. Els bombers han rescatat el cos sense vida d'un jove ofegat al riu Llobregat, a la resclosa de l'Ametlla de Merola, al Berguedà. Es tracta d'un jove de 18 anys que es banyava amb un grup d'amics en aquesta zona. A l'Alt Empordà, un submarinista ha mort a Cadaqués després de no haver pogut tornar a l'embarcació. La unitat marítima dels Mossos d'Esquadra ha localitzat el cos sense vida de l'home a uns 10 metres de profunditat en una zona propera a Sencalladora. I al Pallars Sobirà, una persona mort després de precipitar-se uns 100 metres al port de Medacorba, al terme municipal de Lins, a tocar de la frontera amb França i Andorra. A banda, aquest dissabte els bombers també s'han retirat finalment ja de la recerca del jove desaparegut dimecres mentre feia una sortida en moto d'aigua amb dos amics a la Badia de Roses. Ara la policia judicial de la Comandància de Girona investiga l'empresa que va llogar la moto d'aigua al noi per saber si complia la norma, per exemple, si duia GPS. La qüestió és que han trobat contradiccions en les versions de l'empresa i de dos dels amics d'aquest menor. I aquestes últimes hores també s'ha estabilitzat l'incendi de Sanaüja, a la Segarra. El foc afecta una cinquantena d'hectàrees i els bombers hi continuen treballant per evitar una represa aquest diumenge amb l'entrada de vent de marinada. El foc es va declarar en una zona al límit amb el municipi de Biosca, al Solsonès. Les flames es van estendre amb rapidesa i van arribar a la carena de la Serra de les Valls, com explica l'alcaldessa de Sanaüja, Marta Casoliva.
3: Al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. Han anat el màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força i després ja ha tirat una mica més cap dalt fins a la carena.
1: Els bombers han centrat els primers esforços en el cap de l'incendi per aturar-lo en zona agrícola amb l'ajuda dels pagesos amb tractors. Aquest foc s'ha declarat pocs dies després del començament de la collita del cereal, que suposa un moment de perill per les espurnes de la maquinària de recol·lecció. Joan Graells, responsable de la sectorial del porcí i cereal del sindicat agrari Assaja a Lleida, fa aquesta crida.
4: Que la gent que no siguin pagesos, que no siguin ramaders, que no s'atansin massa al medi natural per evitar aquest risc d'incendi. Perquè, miri, una burilla, una xispa d'un motor, etcètera, etcètera, bueno, poden passar accidents. Necessitem ara 10 o 12 dies que puguem treballar tranquils.
1: En total, els bombers han mobilitzat 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries. Aquest dissabte, a Barcelona ciutat, s'han viscut moments de tensió. Ahir al vespre, al centre, la convocatòria d'una manifestació autoritzada del grupuscle neonazi Núcleo Nacional davant la delegació del govern espanyol va acabar amb càrregues policials. Càrregues, però, contra els manifestants de signe contrari. Manifestants antifeixistes que van intentar esquivar el cordó policial que els separava de la manifestació d'extrema dreta. Diversos periodistes identificats també van patir cops durant les càrregues policials d'un fort dispositiu que ha impedit que les dues manifestacions es trobessin al centre de Barcelona davant de la delegació del govern espanyol a Catalunya. Els dirigents neonazis van fer discursos contra la immigració, la inseguretat i en favor de la unitat d'Espanya. Un dels portaveus de la manifestació antifeixista denunciava la permissivitat amb l'extrema dreta.
5: Que l'atac al proletariat migrant és l'atac a la classe treballadora i assenyalem la necessitat necessitat d'aixecar un mur de contenció en la defensa dels drets i llibertats polítiques de la classe treballadora. Per això avui estem aquí i per això avui també s'estan mobilitzant centenars de persones a la cursa antiracista de Barcelona.
1: Al voltant de 3.000 persones van participar en la segona cursa antiracista de Barcelona, que es va fer a la zona de Montjuïc, organitzada per Top Manta. Els beneficis es destinen a millorar les condicions del col·lectiu de manters. Lamine Sarr n'és un dels portaveus.
6: Estaremos para demostrar que no solo existe la extrema derecha, pero también estamos aquí nosotros, las personas antirracistas, para luchar para llegar a una justicia social.
1: Els organitzadors defensen que calen activitats com aquesta per contrarrestar els discursos contra la immigració. I també concentracions contra el racisme a Belfast. Aquestes últimes hores, milers de persones s'han aplegat davant de l'Ajuntament amb representants de partits i sindicats inclosos, tots units contra la violència patida aquesta setmana pels immigrants i en solidaritat amb les víctimes. A Belfast hi tenim l'enviat especial, el Quim Olivares.
7: La gent de Belfast ha volgut alçar la veu i dir que la violència d'aquesta setmana contra els immigrants no la defensa la majoria i que no hi ha res que la legitimi. Sentim Ivan Cantova, membre d'Units contra el Racisme a Belfast, els organitzadors de la concentració.
8: Since then we've seen...
9: Des de llavors hem vist pogroms racistes i desplaçaments de persones que han fet que les persones de la comunitat se sentin aïllades i intimidades. Però sé que Belfast no és així i també sé que la majoria de gent vol dir molt alt i clar que rebutja la violència racista.
7: També s'ha donat suport a la comunitat migrant nord-irlandesa i a la família de la víctima que va rebre les ganivetades a mans, suposadament, d'un refugiat sudanès que és a la presó. Sentim Israel Ewagoye, del Belfast City Sanctuary.
10: El nostre cor està amb la víctima del crim a ganivetades. Esperem que recuperi. Però això no justifica un crim generalitzat contra les persones de color a qui s'ha acollit Irlanda del Nord. I és per això que avui sóc aquí, per donar suport a aquesta bonica gent de Belfast.
7: Per alguns dels participants, el millor que pot fer el govern de Londres és atacar la pobresa que porta al racisme.
1: Doncs bé, enmig d'aquesta onada de violència racial a tot el Regne Unit, aquestes últimes hores la policia londinenca ha detingut a l'aeroport de Heathrow Tommy Robinson, un dels principals activistes ultras i impulsor de manifestacions anti-immigració. La policia l'ha detingut durant unes hores en virtut de les lleis antiterroristes i li ha requisat el telèfon mòbil. Encara amb el rerefons del debat migratori, Suïssa vota avui si limita la població a 10 milions en un referèndum vinculant a proposta de l'extrema dreta. Si els suïssos voten que sí, el govern es veurà obligat a actuar quan el país arribi als 9 milions i mig d'habitants, una xifra que està a punt d'aconseguir. Fa temps que una bona part dels suïssos creuen que la immigració afecta la qualitat de vida, ho explica aquest advocat antiimmigració, Jan Pagut.
11: La gent que s'enfronta als embussos matinals a l'autopista, als trens atapeïts, a l'augment de preus de l'habitatge i a l'increment de la delinqüència es pregunta: en quin país vull viure? M'agradaria viure en un país on la vida sigui bona. Hem de preservar el que estimem i crec que Suïssa ha de continuar sent Suïssa.
12: Je pense que la Suisse doit rester la Suisse.
1: Els sectors empresarials, però, són contraris a limitar la immigració i a enemistar-se amb la Unió Europea, el principal soci comercial de Suïssa. A Catalunya, avui nova manifestació dels docents a Barcelona Ciutat, que fan un últim cop, en aquest cas de força, al carrer abans no s'acabi el curs. La marxa arrenca a 11:45 d'aquest migdia als Jardiners de Gràcia i anirà fins a la plaça de Catalunya. La convoquen els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT, COS i també s'hi sumen les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya. Les organitzacions convocants han fet una crida a sortir massivament al carrer després de 25 dies de vaga a Catalunya, 11 dels quals a Barcelona, i ja han avisat que el curs que ve començarà també amb més vagues. Sentim David Canyo de l'USTEC, Marc Martorell de la Intersindical i Ingrid Chavarria de la CGT.
13: Hem d'omplir una altra vegada els carrers de Barcelona. És importantíssim ficar aquesta demanda concreta, que és que l'educació ha tocat fons.
14: Que és una lluita de tota la classe treballadora catalana. I és per això que fem aquesta crida tothom al carrer a Barcelona.
15: Segurament començarem amb vagues fins a arribar a salvar l'educació que totes ens mereixem.
1: Una marxa que arriba 10 dies després que els docents rebutgessin amb una consulta el preacord entre Educació i els sindicats Comissions Obreres, UGT, USTEC i professors de secundària. En aquesta recta final de curs, una altra data clau serà el dia 20 de juny, quan els docents faran una assemblea educativa per decidir els pròxims passos de cara al curs que ve. Encara en l'àmbit educatiu, finalment les famílies monoparentals tindran les mateixes rebaixes que les famílies nombroses en les quotes universitàries. La mesura entrarà en vigor aquest mateix curs, el 2026-2027, i beneficiarà amb una rebaixa del 50% les famílies monoparentals monoparentals amb un sol fill o filla i l'exempció del 100% de la quota les que tinguin més d'un fill o d'una filla. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitats en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: Catalunya ara mateix aproximadament hi ha 78.000 títols de família monoparental vigents. Són famílies que requereixen doncs, encara una ajuda més integral, no? Que ajudin realment a que la universitat torni a ser ascensor social.
1: La mesura és un dels acords entre el govern i els comuns pels pressupostos i s'hi destinaran 12 milions i mig d'euros. Jessica Albiach, presidenta del grup parlamentari dels comuns.
16: Serà una qüestió de justícia perquè prop del 50% de les famílies monomarentals, a més de que estan tirades endavant per una dona, estan situades en risc de pobresa, estem parlant exactament del 47,8%. A més, estem parlant d'una pobresa de persones que fins i tot tenen una o dues feines.
1: Els nous preus s'aplicaran a tots els estudis oficials de grau i màster impartits per les universitats públiques catalanes i la UOC. De tornada a la crònica internacional, els Estats Units i l'Iran mantenen versions contradictòries sobre els terminis d'un possible acord de pau que no acaba d'arribar, mentre que Donald Trump insisteix que el document es podria firmar avui mateix, el país persa ho nega. És una guerra de relat perquè el Pakistan, el país que fa de mediador, ha confirmat que la signatura de l'acord serà electrònica i arribarà en qüestió d'hores. El president dels Estats Units insisteix que el dia marcat en vermell al calendari és avui, acord de pau, i immediatament després, reobertura de l'estret d'Hormuz, un estret que, recordem-ho, estava obert abans que Trump i Netanyahu decidissin atacar l'Iran. Per la seva banda, el règim iranià descarta que l'acord arribi avui mateix i exigeix que Israel deixi d'atacar les posicions dels seus aliats d'Hezbollah com a part de les negociacions i el primer ministre israelià no se sent interpel·lat. Tot plegat també ha provocat tensions entre Trump i Netanyahu, que avui ha convocat el seu gabinet de seguretat per discutir aquest possible acord de pau. En tot cas, el president dels Estats Units està d'enhorabona, no encara per l'acord de pau, sinó perquè avui fa 80 anys. Només dos presidents estadounidens han bufat 80 espelmes mentre exercien el càrrec. El primer va ser precisament Joe Biden, a qui Donald Trump, recordem-ho, li deia que tenia problemes de senilitat durant l'última campanya electoral. Bé, no va ser l'última campanya electoral perquè finalment Joe Biden, per culpa d'aquesta pressió, va fer un pas al costat i la rival va ser Kamala Harris. En qualsevol cas, Trump no ho farà només amb un àpat familiar, sinó que s'ha organitzat un combat d'arts marcials mixtes als jardins de la Casa Blanca. Envoltat de polèmica, aquest és el moment previ al combat en què es pesen dues de les estrelles que hi participen, l'hispà

0: tant, el tallen de socarrel i el desactiven per tothom. És un desafiament a l'administració Trump, segons l'especialista en intel·ligència artificial i CEO de Mortensen, Josep Maria Ganyet. Declaracions a Catalunya Ràdio.
1: S'ha de posar en valor el fet de que Anthropic hagi plantat cara, inclús a risc de perdre projectes, clients i posició al mercat. Aquestes tecnologies donen un gran poder i qui les controla té un gran avantatge competitiu sobre la resta.
0: Anthropic ha deshabilitat l'accés al model Fabel 5, que, segons explica la mateixa tecnologia, té una gran capacitat per analitzar dades, interpretar gràfiques i taules i resoldre problemes complexos i, fins i tot, reconstruir una aplicació web a partir de captures de pantalla. La crònica política i judicial continua farcida amb un nom propi, José Luis Rodríguez Zapatero. La nova investigació oberta contra l'expresident del govern espanyol per frau fiscal i contraband ha sacsejat encara més el Partit Socialista, que compta els dies per la seva declaració a partir de dimecres la setmana que ve davant del jutge. El primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, demana respecte per la presumpció d'innocència, ho ha fet en l'últim Consell Nacional del PSC abans de l'estiu.
2: Respetamos a la justicia. Pedimos también respeto por la presunción de inocencia, que es una piedra fundamental del Estado de Derecho. Pedimos también respeto por la honorabilidad de personas e instituciones. Y nosotros somos contundentes con los que no actúan de acuerdo con nuestros valores y con nuestros estándares. Lo hemos sido, lo somos y lo seguiremos siendo.
0: La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, en una entrevista a Ràdio Nacional, ha assegurat que hi ha un suposat calendari judicial per fer caure Pedro Sánchez.
3: Venimos notando eso, que hay muchas prisas en temas judiciales que afectan a la izquierda y mucha lentitud en temas judiciales que afectan a la derecha.
0: Dins del partit, però, creix el neguit per les joies que la policia va trobar al despatx de l'expresident espanyol, valorades en més d'un milió d'euros, 1,3. I cada vegada són més les veus internes que mostren estupefacció. Els socis de Sumar també reclamen explicacions, mentre que el Partit Popular aprofita l'impacte de la imputació de Zapatero per desgastar el govern espanyol. Alberto Núñez Feijó ironitzava ahir d'aquesta manera.
4: La fulgurante carrera de emprendedor de Rodríguez Zapatero. ¡Hombre! El referente moral de Pedro Sánchez. La joya de la corona de Pedro Sánchez. Fijaros quién ha aparecido.
0: La joia de la corona de Pedro Sánchez. Fi al guionista ahir d'Alberto Núñez Feijó. Els populars prometen fer una neteja completa de les clavegueres i caceres que asseguren ha posat en marxa Pedro Sánchez contra policia, jutges i fiscals. La defensa de Jonathan Andic, investigat pel suposat homicidi del seu pare, diu que els missatges de WhatsApp entre ells difosos aquest divendres són incomplets i s'han tret de context per fer-los encaixar amb les hipòtesis de la instrucció del cas. Segons la defensa, per exemple, la frase obro cometes, no m'estranya que et pensessis que era capaç de matar-te, tanco cometes, és una metàfora i fa referència al concepte matar el pare, de Freud. Aquest missatge, enviat 5 mesos abans de la mort d'Isaac Andic, és un dels indicis en què es basa la fiscalia per oposar-se a la retirada de les mesures cautelars imposades al fill del fundador de Mango. Unes cautelars que, entre altres coses, li impedeixen sortir del país i l'obliguen a presentar-se setmanalment al jutjat. Sí. Si voleu saber més, podeu recuperar l'hora negra d'ahir de la Maica Navarro, que és radio.cat/el suplement. A la crònica de successos, avui també és notícia per 2 casos més. D'una banda, una nena de 12 anys, no, de 12 mesos, 12 mesos només, hospitalitzada després de caure aquest divendres des d'un primer pis al Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça. L'accident va passar quan la criatura es va enfilar a la barana del balcó de casa seva i va caure. Els seus pares, que eren a casa, van sortir al carrer alertats pels crits dels veïns i ells mateixos van portar la nena al cap de la població, des d'on la van traslladar en helicòpter a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. D'altra banda, els bombers no han trobat cap prova més a l'operatiu de recerca del menor de 16 anys desaparegut des de dimecres a Roses, quan feia una excursió en moto d'aigua amb uns amics. De moment, la recerca la continua la Guàrdia Civil amb el suport dels Mossos. En paral·lel, s'investiguen també les circumstàncies de la desaparició, així com l'empresa on es van llogar aquestes motos d'aigua per saber si complia amb la normativa, una norma que diu que les motos han de portar un GPS i els menors sempre han d'anar amb guia i amb armilla. Passen 5 minuts d'un quart de 9 del matí. Aquestes últimes hores hem sentit per primera vegada, i ho hem fet aquí al suplement, Lluís Pasqual assegurant que tenia el consentiment de la família Cavaller i del Liceu per contractar la humorista i la imitadora Judit Martín per emular la veu de Montserrat Cavaller i que no es penedeix d'haver-ho fet. Després de saber que el Teatre Lliure havia desprogramat la nova obra de Pasqual de la temporada vinent, coincidint amb el 50è aniversari,

0: del Teatre Lliure, del qual Pasqual va ser un dels fundadors, el director teatral va donar la seva versió en una entrevista exclusiva al Suplement.
1: Jo no vaig fer res il·legal.
0: No et penedeixes de res?
1: No. No.
0: Pasqual també va dir amb totes les lletres que creu que no és casualitat que tota aquesta polèmica hagi sortit ara, quan precisament fa mig segle del naixement del Lliure i quan ell havia de tornar a Catalunya.
1: No, no crec que sigui casualitat.
0: No creus que sigui casualitat?
1: Malauradament no crec que sigui casualitat. No.
0: I qui li vol mal, a Lluís Pasqual?
1: No ho sé.
0: Home, deus tenir alguna intuïció.
1: No em fio de les intuïcions, soc molt racional. No ho sé. Algú hi deu haver.
0: Recordem que el fundador del Lliure ha declarat més d'una vegada que haver-se pronunciat en contra de la independència va jugar un paper clau en la seva sortida i en com el van tractar en la seva etapa final al teatre. Pel que fa a la gravació de la veu de Judit Martín, el director de teatre va afirmar que la va contractar per reproduir una entrevista, o la va contactar, perquè contractar ben bé no, perquè Judit Martín ha explicat que no va mai cobrar per aquella feina. La va contactar per reproduir una entrevista que havia fet Cavaller a Ràdio Reus, però que havia quedat mal gravada, mal enregistrada, i que no es podien apreciar les paraules de la cantant.
1: La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Cavaller d'aquell tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res, i naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família, Cavaller, i em van dir endavant, fes el que vulguis. Tant és així que l'entrevista la va fer una noia i jo la vaig reproduir amb un noi justament perquè no hi hagués equívocs. D'allò era inventat. No inventat, sinó reproduït.
0: Tot i així, Judit Martín va assegurar a Pasqual, diu Pasqual, que estava al corrent del que suposava aquella feina.
1: No, això no és veritat.
0: El què no és veritat?
1: El que no se li va avisar.
0: Però sí que és veritat que aquelles imitacions es van fer passar per declaracions reals de Montserrat Cavaller el dia de l'homenatge.
1: Sí.
0: Vull dir que...
1: Repeteixo, amb permís de la família i amb permís...
0: Del Liceu.
1: Amb permís del Liceu.
0: El que passa és que, parlant amb Ràdio Reus aquestes últimes setmanes, ho han fet des del Suplement, ho han fet els companys també de la tarda de Catalunya Ràdio, Ràdio Reus el que diuen i el que defensen és que no tenen constància que l'entrevista original, que segons Pasqual se sentia malament, mai hagi existit. Per cert, des del Suplement aquestes últimes hores ens hem posat en contacte amb el Liceu i també amb la família Cavaller. De moment, silenci. Aquí tothom se'n renta les mans. Vull dir que, no ho sé. A veure, si us ve de gust recuperar Lluís Pasqual sencer, que radio.cat/el suplement. Més qüestions. Avui viatjar entre Barcelona i Madrid amb alta velocitat és un 44% més barat que fa 5 anys. Així es desprèn d'un estudi del cercador de reserves de trens i d'autobusos Trainline, que conclou que els preus del tren continuen sent més econòmics que abans de la pandèmia. Tot això s'emmarca amb l'encariment del combustible i sobretot del querosè arran de la guerra a l'Iran. Un factor que pot fer decantar els usuaris de l'avió cap al tren a l'hora de planificar les vacances d'aquest estiu. Pedro García és el director general de Trainline a Europa.
2: Debido al conflicto en Medio Oriente, empezamos a ver señales del cambio modal acelerándose desde el avión hacia el tren por un tema fundamentalmente de precios.
0: Un altre motiu que explica l'increment de demanda de bitllets de tren són els descomptes que ofereix el govern espanyol als joves d'entre 18 i 30 anys per utilitzar aquest transport. L'estiu encara no ha ni començat, però Figaflaues avui sí que posaran el punt final a l'última jornada del Cabró Rock. Aquest cap de setmana ha omplert la zona esportiva de Vic amb més de 30 concerts. Han posat ja el punt final els Figaflaues juntament amb Wineta. I l'Axe en Busto també ha fet sonar el seu Llença't aquesta nit. Joan Dausà estrena nou disc. Julieta.

0: i la Fúmiga. La Fúmiga, Joan Dausà, l'Exambusto, Uineta, Figaflaues, amb aquesta segona nit del Cabró Rock, que tornarà amb una nova edició, en aquest cas l'edició Cabró Rock Castanyada, 31 d'octubre a Montmeló, i reunirà sobre els escenaris per primera vegada en 20 anys justament l'Exambusto i els Pets. Joel Joan ha rebut aquestes últimes hores el Premi Montserrat Carulla a la gala de cluenda de la 18a edició del FICCAT, el Festival Internacional de Cine en Català. La mostra també ha premiat Els mals noms, de Marc Ortiz, amb el premi al millor llargmetratge. Des de Roda de Barà, Ariadna Escoda.
1: L'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha recollit el guardó amb un discurs en què ha defensat tant la identitat com la llengua catalana en l'àmbit audiovisual.
2: En els països normals i en els països on l'idioma no està assetjat per un idioma superior en quant a diners i mitjans, no els hi cal donar aquests premis. Aquest premi és la verificació d'una trista anomalia en el nostre país, que és que estem minoritzats i hi ha gent amb moltes ganes d'acabar amb la nostra llengua.
1: Entre el palmarès anunciat aquest dissabte, destaca la producció Els mals noms, de Marc Ortiz, com a millor llargmetratge, Indòmita llum, de Luis Samperi, com a millor documental, o Operació Hiperita, la trama de la guerra química, de Toni Orensanz, i Joana Zapata, com a millor producció de les comarques tarragonines. El FICCAT tanca una edició històrica amb 8.000 espectadors.
0: Els Marrecs de Salt celebren avui 30 anys amb una jornada castellera a Girona. Ho faran juntament amb els castellers de Vilafranca i la colla jove dels Xiquets de Tarragona. Des de Girona, Carla Saló Pujol, bon dia.
3: Bon dia. Els Marrecs són la colla activa més antiga de terres gironines i, de moment, l'única que ha assolit un castell de nou. Ho destaca el seu cap de colla, Pau Caravaca.
4: De colles convencionals, som l'única colla que ha assolit els castells de 8 aquí a la zona de les comarques de Girona, però a més hem arribat a fer el castell de nou.
3: I això els esperona per arribar més lluny i anima també la resta de colles gironines. Laia Palma, presidenta dels Merlets del Montgrí, Blanca Bastit, presidenta dels Guillats de la Selva, Josep Puello, casteller dels Esperxats de l'Estany, i Jordi Soler, casteller dels Minyons de Santa Cristina d'Aro.
5: Hi ha molta germanor, estan molt disposats a ensenyar, no hi ha competència.
6: Hi ha una expansió, que cada vegada hi ha més colles i també està pujant el nivell de les colles que ja existeixen.
7: Sí, sí, ens ajudem molt, realment hi ha bona relació.
8: Cada vegada, doncs, les colles castelleres de la zona estan en un millor nivell.
3: La colla castellera de Figueres, els Xerrics d'Olot, la colla castellera de la Cerdanya i la colla universitària dels Xuriquers de la Universitat de Girona són les altres colles en actiu que hi ha avui a la demarcació.
9: La creu és el principal símbol del cristianisme, una expressió...
0: Dos minuts per dos quarts de nou del matí, després d'una setmana marcada per la visita del Papa Lleó XIV i la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, aquest vespre al 30 Minuts emet el reportatge Tocada al Cel, que s'endinsa per primera vegada en l'interior de la Creu Blanca de Quatre Braços. Ha estat el primer equip de televisió del món que ha pogut accedir a l'interior de la creu, que arriba als 172 metres i mig, i conèixer tots els detalls dels treballs de condicionament que encara s'hi estan fent. Farà una radiografia aquest 30 minuts del punt en què es troben les obres del temple, de les fites aconseguides i dels reptes de futur, amb testimonis de la junta constructora i també d'arquitectes i escultors que hi estan treballant. A Tocada al Cel, del 30 minuts, que es podrà veure avui a partir de les 8 del vespre a 3CAT. Els esports avui venen d'allò més carregats de la crònica poliesportiva, amb els Knicks, notícia de matinada, els New York Knicks, que han tornat a guanyar l'NBA, l'anell de campió, 53 anys després, en un cap de setmana que l'Atlètic Barcelona ha guanyat la Champions masculina de waterpolo, i el Barça pot aconseguir avui la Champions d'handbol. De seguida també el Barça de bàsquet, que ja ha arribat a la final de la CB.
10: El suplement, amb Roger Escapa.
11: Aquest estiu tria el número 1 en qualitat, preu i gaudeix de la nostra gran varietat de gelats. Ara en format estalvi, gelat ametllat de xocolata amb llet, pack de 8 per 2,69. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
12: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més, perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
13: Hola.
14: Hola.
15: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
14: La Sagrada Família torna a atraure totes les mirades.
16: Gaudí va deixar com unes regles de joc molt clares i tot va encaixant com si fos un puzzle.
14: Un viatge al present i al futur d'una icona mundial.
17: A la façana de la Glòria estem parlant de 100.000 peces de pedra.
14: De la mà dels que hi treballen.
18: Soc part d'una cosa immensa.
14: I que ha entrat per primer cop a la Torre de Jesucrist. A tocar del cel. 30 minuts. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
19: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
20: Som 3CAT.
21: Ocasión Plus.
22: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus.
23: Ben, ben, ben.
22: Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Ocasión. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
24: Ben. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
25: Ara estàs a l'Estat Passant, també, eh?
26: Sí.
25: Sí, estàs còmode?
26: Sí, sí.
25: T'agrada presentar l'Estat Passant, sí.
26: Sí, a veure, estic còmode perquè treballo poc.
25: Clar, és fàcil.
26: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des que no hi ets tu també anem millor.
25: M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa,
26: ja,
25: també.
26: Ja ho veies, que allà moment... es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
19: La Renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
20: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
19: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
27: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
28: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
27: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
19: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
27: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
29: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
27: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
19: El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
29: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
27: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
19: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Passen 3 minuts de 8:45 del matí. Els Knicks de Nova York s'han proclamat campions de l'NBA aquesta matinada.
1: 53 years. The wait is over. To Jim Dolan, Leon Rose, William Wesley, Coach Brown, and this incredible team. Congratulations. You're the 2026 NBA champion.
0: Aquest era el moment de l'entrega del trofeu 53 anys després de l'última vegada. Albert Benet, bon dia.
2: Bon dia. Els Knicks han tornat a remuntar els Spurs. Aquesta vegada els han guanyat a San Antonio per 90-94 i han posat un 4-1 definitiu en la final de l'NBA, que els dona el tercer títol de la seva història, el primer des del 1973. Al base dels Knicks, estrella de l'equip de Nova York, Jalen Brunson, ha estat elegit MVP de la final.
1: The 2026 NBA Finals MVP is the captain, Jalen Brunson.
2: Ha liderat l'equip de Nova York cap al títol i ha anotat 45 punts, 45 en aquest cinquè i definitiu partit. Un cop campió, no li sortien les paraules.
3: You're a champion. What is this moment feeling like to you?
4: Holy shit.
0: Prens el teu temps, li diuen, eh?
2: Sí, sí, no pot parlar. Diu, no tinc paraules. Brunson ha tingut una mitjana de gairebé 33 punts per partit en els 5 partits d'aquesta final, a més de 4 rebots i 4 assistències. Nova York ha celebrat el tercer anell de la història dels Knicks amb milers de persones sortint al carrer i dijous es farà a Manhattan la desfilada oficial.
0: Has dormit molt poc perquè has esperat despert aquest Brasil-Marroc al Mundial de Futbol. De moment els horaris van fatal pels que seguim el Mundial des d'Europa. A veure, empat a un amb el Brasil de Rafinha, més que de Rafinha ha estat de Vinícius.
2: Sí.
0: I el Marroc, era un dels primers bons partits que hi havia en aquest Mundial, després d'haver-te d'empassar una Escòcia-Haití o una Austràlia... Contra qui jugava Austràlia aquest matí? Quan hem... Austràlia-Turquia. Aquest matí,
2: Turquia,
0: quan hem arribat a la redacció del suplement, hi havia un Austràlia-Turquia. Tenia mitja redacció en compte de picar notícies, doncs, seguint l'Austràlia-Turquia.
2: La Turquia, per qui no ho sàpiga a aquesta hora del matí, la Turquia d'Arda Güler ha perdut, gent... Austràlia ha guanyat, és una sorpresa majúscula a primera hora d'aquest matí.
0: Catalunya estava esperant el resultat del Catalunya-Turquia.
2: Però sí, sí.
0: No, Catalunya-Turquia no.
2: No, encara no. Encara...
0: Sí, espera't assegut.
2: Potser algun dia.
0: De l'Austràlia-Turquia.
2: Exacte. Avui juguen, per cert, Alemanya i Països Baixos. També són dos partits interessants.
0: No donis idees a casa, perquè ja em tenen fregit entre... No, és que ahir vaig acabar veient un partit de waterpolo, també. Ara hi anirem, va.
2: Home, i tant que hi anirem.
0: Sí. El Brasil 1, Marroc 1.
2: Sí, estic d'acord amb el que deies. El primer partit amb cara i ulls d'aquest Mundial, i mira, era hores intempestives, però valia la pena. Un gran gol de Vinícius per fer l'empat va maquillar una discretíssima actuació de la selecció de Carlo Ancelotti. Partit gris del jugador del Barça, Rafinha, que amb prou feines va entrar en joc. Pràcticament no va tenir cap ocasió, només una i no gaire clara. També aquesta nit passada al Mundial destaca l'empat a un de Qatar amb el tècnic Julen Lopetegui al capdavant contra Suïssa.
0: El Lopetegui és el seleccionador de Qatar?
2: De Qatar, sí, sí.
0: Uh-huh. No.
2: No el teníem... gaire present a l'OPTI.
0: Vas descobrint coses, no? És una agència de col·locació, això, de les seleccions, també veig.
2: I tant que sí. De matinada, Escòcia ha guanyat Haití.
0: Escòcia ha guanyat Haití, això m'interessa.
2: Per 1-0, i aquesta sorpresa que ja t'he comentat, Austràlia ha guanyat per 1-0 la Turquia de Güler aquest matí.
0: Uh-huh. Aquest Escòcia-Haití, em sap greu haver-me'l perdut, ja buscarem la manera de recuperar-lo. Mentre el Barça de bàsquet espera arribar...
2: 2-0, Austràlia. No 1-0, 2-0.
0: 2-0.
2: Austràlia ha guanyat a Turquia. Sí.
0: Diguem-ho bé.
2: Sí.
0: El Barça de bàsquet que espera arribar ja a la final de l'ACB després de classificar-s'hi per la via ràpida, ara en parlarem, mentre el Barça d'handbol es prepara per jugar avui la final de la Champions, també l'Atlètic de Barceloneta, que celebra el títol de campió de la Champions masculina de waterpolo. A veure, per on comencem?
2: Pel waterpolo, per aquesta Champions masculina aconseguida per l'Atlètic Barceloneta després de guanyar el Prorreco italià a la final jugada a Malta per 17-16. Alberto Munarriz, jugador de l'Atlètic Barceloneta, va ser designat MVP de la final.
5: Demuestra lo difícil que es, ¿no? Hoy Fran, antes del partido en la reunión, nos ponía los días que habían pasado. No desde que la habíamos ganado, sino desde que no jugamos una final de Champions. Es muy difícil a nivel de clubes conseguir estar ahí.
2: Així s'expressava Munarriz al Tot Gira de Catalunya Ràdio. És el segon títol de Champions per l'Atlètic Barceloneta. El primer el va aconseguir fa 12 anys.
0: És un cap de setmana d'un Tot Gira apassionant, eh? Perquè aquesta tarda a les 6 el Barça d'handbol juga la final de la Champions contra el Füchse de Berlín després de derrotar l'Aalborg danès per 32-37, amb pròrroga inclosa.
2: Sí, sí, i el jugador del Barça, Dikamem, s'enfrontarà avui a la final al seu futur equip, i aquesta morbositat, així en parlava ell mateix al Tot Gira.
6: No, me da igual que estoy en el Barça, soy jugador del Barça y mañana ya haré el 1000%.
2: El Füchse de Berlín va superar el Magdeburg en l'altra semifinal per 35-40.
0: I aquest Barça de bàsquet que espera ja final a l'ACB, espera rival després de 3 anys sense disputar aquesta final de la màxima competició estatal. Classificació per la via ràpida, 3-0 contra el Tenerife de Marcelinho Huertas amb 43 anys.
2: Això després de guanyar la pista de l'equip canari per 76-85, amb una bona actuació especialment de la Provítola, Panther i Clyburn. Tots tres van ser decisius quan el Barça perdia per 36-22. Joel Parra, jugador del Barça.
7: Nosaltres, des del primer moment, confiàvem en aquest equip. Sabíem que eren les coses complicades, però sabíem que si tothom estava al 100% i que ajudaria l'equip a guanyar, teníem moltes possibilitats de jugar a la final de CB, i així ha sigut.
2: A més de poder lluitar pel títol, aquesta classificació per la final de la CB també garanteix al Barça la participació en la pròxima Supercopa, que disputarà juntament amb la Penya, el Baskonia i el València. Avui és el torn del Joventut a l'Olímpic de Badalona. Ha de guanyar tant sí com no el València a partir de les 8 del vespre per forçar el quart partit i no quedar fora de la final avui mateix.
0: Ho té difícil perquè la Penya, el partit que hauria d'haver guanyat és el primer al camp del València, aquella pròrroga que se li va escapar pels pèls, ho tenia fet i va ser una llàstima. Derrota del Sabadell al camp del Zamora per 1-0 en l'anada de la final de l'ascens a la segona divisió de futbol.
2: He deixat aquesta notícia pel final, escapa, perquè sí que no ho portes gaire bé.
0: També el vam seguir, aquest, ahir a casa. Va fer un golaç el jugador del Zamora al minut 3, que després ja el partit es va tornar, d'aquests de mastegar sorra, i bé, ho jugarem tota la nova Creu Alta, sí, divendres que ve. Per cert, avui a 11:45 ve la Rosa Rodon, com sempre, amb la Marta Ferrer, la Rosa Rodon, que està tornant de Zamora, perquè hi va anar a animar el Sabadell amb el seu company i amic Toni Padilla. Van fer el viatge a Zamora per empassar-se aquest 1-0 a favor del Zamora, i avui la tindrem aquí per fer la contracrònica i fer els seus espais habituals de gastronomia, però vull dir que hi ha gent que escolta, doncs se'n va a Zamora, aplaudir el Sabadell i torna cap a casa.
2: Clar que sí, doncs divendres, eh? Divendres a la nova Creu Alta tocarà aplaudir el Sabadell, és 1-0, es pot remuntar.
0: Hi ha molts esports aquest cap de setmana. A les 3 de la tarda, la cursa del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1.
2: George Russell, amb Mercedes, sortirà des de la pole al Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1, la tercera pole que fa aquesta temporada. La cursa es podrà veure en directe per TV3, també es podrà seguir amb la transmissió de Catalunya Ràdio.
0: Joan Anton Català, bon dia una altra vegada.
8: Bon dia de nou.
0: Com veurem la lluna aquesta setmana?
8: Demà dilluns, dia 15, serà nova, i dimecres, superfina, es posarà a tocar del brillantíssim Venus al vespre. Serà molt espectacular perquè tindrem tres planetes en línia, que seran Venus, Júpiter i Mercuri, amb la lluna creixent. Per cert, Roger, diumenge vinent, i en parlarem, a les 10:25 arriba l'estiu astronòmic.
0: Molt bé. A quina hora ha sortit el sol avui a Igualada, la noia?
8: A les 6:18.
0: I a quina hora es pondrà?
8: 21:28.
0: Records dels sogres, que els tinc a Igualada.
8: Ah, perfecte, doncs això, records dels sogres del Roger.
0: Salut, Joan Anton.
8: Igualment.
0: Està passant calor la família Igualada, Jofre Genové, bon dia.
9: La meva família?
0: No, la meva. Jo tinc família Igualada, família política.
9: Ah, perquè no ets de Sabadell?
0: Sí, però la política la tinc a Igualada.
9: Doncs no. La veritat és que jo crec que no, vaja, tenen 15 graus. No,
0: home,
9: sé,
0: està
9: jo
0: bé, encara. No, però sí, Igualada l'estiu apreta que no vegis, eh?
9: Sí, sí, sí, però vull dir que encara estem una mica doncs, heredant la setmana fresca que hem tingut. Les temperatures van remuntant, van pujant, però de moment encara, per sort, els termòmetres s'estan comportant molt, sobretot a l'interior. No tant a la costa, que sí que ja es comença a notar, i sobretot a la costa central, on avui, per exemple, a la ciutat de Barcelona, les temperatures són de 22-23, per tant, aquelles cases una mica tancades, ja el termòmetre, doncs, queda per sobre i costa de dormir. També la de l'Empordà, on hi ha hagut aquesta tramuntana una mica rescalfada, és feble, però hem tingut les temperatures, es va notar potser més la matinada d'ahir, amb valors de 25, 26, avui 24 a Portbou, a Llançà també, però la resta en general no. i això sí, la perspectiva és que això doncs vagi empitjorant, vagi a més aquest augment de les temperatures amb matinades doncs, que cada cop seran menys agradables, sobretot a la costa. Sol avui, bàsicament, i a diferència d'ahir sí que doncs, augmenten les condicions per nuvolades a tarda entre el Pirineu i Prepirineu. La tarda serà una mica més insegura, amb nuvolades i alguns primers ruixats. Aquests fenòmens poden guanyar més terreny demà. De fet, demà a la tarda podrien arribar fins i tot a prop de la depressió central, les comarques de Lleida, fins i tot alguna tempesta que pugui ser una mica intensa, ja hi ha ventades. Demà a la tarda, per tant, en aquests indrets, doncs una mica de precaució. Però fora d'aquesta àrea, a la costa, res de res. I aquests ruixats de tarda, fins i tot a partir de dimarts o especialment dimecres, amb tendència a desaparèixer. De fet, la darrera setmana de primavera, la calor doncs, que vol augmentar i, de fet, l'estiu arribarà probablement amb una nova aglopada d'aire càlid.
0: Fantàstic. Gràcies, Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
10: Jo he anat a dormir a 4:45.
11: Uau.
0: Doncs té molt mèrit, eh? I li podeu entrar 3 cafès seguits, si voleu, al Marc Molins, que sigui aquí puntual i el primer d'arribar. Has anat al Primavera Sound?
10: Sí.
0: He vist que aquesta edició hi ha La Porta, Guardiola, Marc Molins, és a dir, hi ha anat tothom, eh?
12: Si ara et digués que jo crec en Zeus, Afrodita i Poseidor, tu et preocuparies per mi.
0: Segurament.
12: Vale. I hi ha exactament les mateixes proves de l'existència de Zeus, Apolo, Afrodita i Poseidor que de l'existència de Déu.
0: Dani Sainz de Aja, des de Madrid. Bon dia i bona hora, Dani.
13: Bon dia.
0: Escolta'm, Dani, m'acaben de dir que tu també ets una mica merengue.
13: Bé, això...
0: M'he permès aquesta llicència.
13: Hi ha algun top al control d'àudio, no?
0: Això sembla.
13: Bueno, sóc una mica del Rayo Vallecano, t'he de dir ara mateix, perquè vinc al costat de l'estadi, per tant...
0: Això encara.
13: Vinc al costat i m'he fet del Rayo últimament.
0: Això encara, però ser del Madrid, aquí estàs pecant avui.
14: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge 14 de juny del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, David Canyó.
1: Hem d'omplir una altra vegada els carrers de Barcelona.
2: Un dels portaveus d'USTEC fa una crida al sector docent a sortir al carrer avui perquè diversos sindicats de l'educació i famílies es manifestaran de nou en un últim cop de força abans que acabi el curs. Serà a 11:45 als Jardiners de Gràcia de Barcelona.
0: Marta Casoliva.
3: Al principi hem vist una columna petita.
2: Alcaldessa de Sanaüja, a la Segarra, on els bombers han continuat remullant el terreny després del foc que es va declarar ahir al migdia i que ha afectat una cinquantena d'hectàrees.
0: Donald Trump.
2: Que avui fa 80 anys i per celebrar-ho ha muntat una competició d'arts marcials a la Casa Blanca, mentre l'acord de pau amb l'Iran no arriba encara. Teheran nega que s'assigni avui mateix, com ha anunciat el president nord-americà.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres, la primera és el 50%.
2: És la rebaixa dels preus a la universitat que tindran a partir del curs que ve les famílies monoparentals amb un sol fill. Les que tinguin més d'un fill tindran exempcions del 100%, un acord entre govern i comuns pels pressupostos que equipara les famílies nombroses amb les monoparentals.
0: El 10.
2: Milions, el màxim de població que es proposa limitar Suïssa i que es vota avui en un referèndum, una proposta de l'extrema dreta amb el debat migratori darrere fons.
0: El 30.
2: Anys, els que celebren avui els Marrecs de Sal amb una jornada castellera a Girona ho faran juntament amb els castellers de Vilafranca i la colla jove dels xiquets de Tarragona.
0: Aquestes tres xifres i aquestes noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb el Carles Mungrot, l'Oriol Marc, la Núria Oriols i la Marta Monforte. Un mateix 14 de juny, però en aquest cas de l'any 1991, més de 20.000 persones van omplir el Palau Sant Jordi per gaudir del macroconcert del rock català. I van actuar Sau, Sopa de Cabra, Sang Traït i Els Pets. Aquell dia es va batre el rècord europeu de públic en un recinte tancat. Ho va explicar en directe al Telenotícies de TV3.
4: 8:15, tot a punt. El públic, majoritàriament adolescent, ja volia entrar al Palau Sant Jordi. Finalment, les portes s'han obert i més de 22.000 persones hi han entrat. El rock català batia rècords d'assistència a Europa en un recinte tancat.
0: Es van vendre més de 21.000 entrades a un preu màxim de 1.600 pessetes. El concert va durar més de 5 hores i va certificar el boom del rock català a la dècada dels 90. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des del tren de mitjanit, des d'un camí que has de fer sol o des del barri on la vella Montserrat es queixa que la seva neta ja només escolta trap.
5: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Marina Laminos, obrim els diaris. Diari Ara entrevisten qui va ser vicepresidenta de Pedro Sánchez del govern espanyol, Carmen Calvo, actualment i des del 2024 presideix el Consell d'Estat.
6: Una entrevista on reflexiona el just, diguem-ho així, sobre la situació actual del PSOE i els casos judicials que envolten el president, amb qui ella va compartir govern. Sobre el cas Leire, per exemple, es limita a dir que no pot opinar, però sobre Zapatero sí que diu alguna cosa més. Llegeixo la resposta. Qualsevol persona a la justícia li demana dues coses. Una, que esbrini la veritat, i l'altra, que sigui imparcial. I afegeix que no té per què confiar cegues en el govern i en el Parlament i que el que els demana és que compleixin el programa electoral. Exigeix també que reguli què poden fer i què no poden fer els expresidents. No ho diu només per les opinions de Felipe González o el cas Zapatero, sinó en general fa aquesta reflexió. Em sembla, diu, que em sembla bé que tinguin un suport econòmic per vida, perquè ser president és una posició molt entregada, però s'ha de fer un pas més. Hem de regular de què poden viure i de què no.
0: El Toni Soler, el diari Ara, reivindica el binomi Barcelona-Catalunya, el gran triomfador, diu, de l'espectacle superlatiu de la Sagrada Família.
6: Tant que els reis d'Espanya allà presents li van semblar petits, assistint imponents a l'enlairament d'una forma superior de catalanitat, massa antiga, moderna i vella per fer-se lloc en un contenidor d'entronat com l'Espanya monàrquica i constitucional. Felip VI, un turista més. Tots els papalívers van quedar engolits per l'onada visual i sonora, Gaudí combina amb tot, admirat per catòlics i laics dels 5 continents. Compartir-lo amb el món, diu, és un goig i un privilegi, i mentre tothom es debat a decidir si està satisfet o no amb la visita del Sant Pare, cal reivindicar Antoni Gaudí com a icona global.
0: I ens fixem també en qui guanya més i qui perd més amb la visita del Papa. Per la Núria Oriols, el diari Ara, diu, el discurs al Congrés va ser un bàlsam pel PSOE.
6: I un cop els posicionaments de la dreta i l'ultradreta, encara que el Papa també allisonés contra el dret a l'avortament i l'eutanàsia. Els passadissos, els socialistes insisteixen en la sintonia amb el pontífex, però en tot cas, per Oriols, a l'Ara deies, la guanyadora total és l'Església. Cap partit no li ha donat l'esquena al Papa, ovació tancada, i això és doncs perquè els partits perceben que l'opinió pública té una posició favorable a Lleó XIV. Per al PSOE, un bàlsam temporal, això sí, un globus que aquesta setmana es desinflarà per la citació de la dona de Sánchez, la de declaració de Zapatero davant del jutge, entre altres cites judicials marcades al calendari. En tot cas, una setmana horribilis que ja ha començat.
0: El Washington Post recullen la història d'un grup de 20 homes que, 60 anys després de conèixer-se en un campament d'estiu, es reuneixen cada setmana per videoconferència per recordar vells temps. Albert Postils.
7: Cada divendres a les 4 de la tarda, 20 homes d'entre 70 i 80 anys es connecten per videoconferència, una tradició que es va iniciar des de la pandèmia. Tenen la veu més greu, tenen els cabells més canosos, això els que encara els conserven, però tots tenen la sensació que el pas del temps no els ha canviat tant. Els temes de conversa són molt variats, política, esports, els nets, però 60 anys després continuen recordant aquell llunyà campament d'estiu, sobretot perquè una tercera part d'aquest grup d'homes va conèixer allà qui encara és la seva esposa. Les reunions no tenen un ordre del dia, però sovint els agrada convidar experts d'alguna matèria, des d'un productor de Broadway fins a un ex-cap de la CIA, i també conviden metges i aprofiten la vinentesa per fer una ronda de consultes sobre els problemes de salut que té cadascú.
0: Els diaris esportius avui, amb dos jugadors del Barça com a protagonistes, el diari Esport, Pedri.
7: A un dia del debut de la selecció espanyola, llegim Pedri Bola. El vestidor de la Roja afirmen que el blaugrana està en un moment de forma platòric i el faldó superior, destacat amb un requadre vermell, llegim el PSG s'interessa per Ferran. A Mundo Deportivo, entrevista a Pau Cubarsí amb aquest titular, són favorits. El central gironí s'imagina enfrontant-se a Messi i diu estar encantat amb el fitxatge de Gordon. A Madrid, una altra blaugrana és portada a l'AS, Capità Amèrica, il·lustrat amb una imatge gegant de Lamine Yamal en un hotel d'Atlanta que el retrata com una de les icones principals d'aquest Mundial. I al Marca és portada una cara ben diferent, la de Pepe, l'exjugador del Madrid. Llegim llegendes amb ànima, arran d'un partit solidari entre exjugadors del Club Blanc i de l'Inter del Bernabéu. Pepe, sobre els rumors del seu retorn a Mourinho, va dir que sempre està disponible pel Madrid.
0: Només li falta Pepe al Madrid. Ismael Ibrahimi, què tal? Bon dia.
8: Bon dia.
0: Vocabulari digital, avui comencem amb Milk.
8: Boys, amagaluf. Es tracta de la nova moda entre joves que ha arribat a Mallorca. Consisteix en pastifar-se tot el cos de llet i desfilar per la nit. En aquest cas, pels carrers de la zona d'oci de la illa. Combinat amb l'alcohol, aquests joves s'acosten a altres amb actituds provocatives i busquen destacar entre la multitud. Així ho explica Última Hora.
0: 250.
8: Euros. Menja la factura de la llum si fas aquest gest abans d'anar a dormir. Hi ha aparells connectats tota la nit. Un d'ells són les impressores, els grans responsables de la despesa acumulada. Es tracta d'un consum fantasma que suposa entre el 7 i l'11% de la despesa energètica de les famílies del país. Si la desendolles abans d'anar a dormir, t'enduràs una alegria a final de mes. Ho llegim al Nació Digital.
0: Tornar.
8: A casa amb l'ajuda del fetge. Ni el bec, ni els ulls, ni les orelles. És el fetge el mecanisme que utilitzen els coloms per tornar quan estan a centenars de quilòmetres de casa. L'estudi explica que dins del fetge tenen una mena de brújula que els ajuda a orientar-se quan el sol no està visible. Ho explica el HuffPost.
0: Gràcies, Ismael. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
9: En nom del Senyor, Sant Pare, benvingut a Barcelona. Ens alegrem molt d'acollir-lo i de tenir-lo entre nosaltres, precisament a la catedral, l'església mare de l'arxidiòcesi, catedral dedicada a la Santa Creu i que té com a patrona Santa Eulàlia. No le traduzco porque lo comprende.
10: Por un momento he temido que iba a salir el arquero de las Olimpiadas y ayer estuvo a punto de darle en el ojo a Audí, ¿eh? Pero qué bonito el comienzo del acto con los monaguillos y las luces y qué mal acabó, qué hortera, parecía Madrid.
11: S'il est en cellule commune, son kiki sera-t-il placé à l'isolement pour qu'il n'agresse pas d'autres détenus?
5: El suplement, amb Roger Escapa.
12: Avui, el suplement...
0: De seguida obrim tertúlia al suplement amb l'Oriol Marc, la Núria Oriols, el Carles Monguilot i la Marta Monforte. A les 10, la setmana tràgica del Lion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News i el politòleg Toni Rodon. Avui parlarem del preu de la gasolina, per què no s'acaba d'enfilar, malgrat tots els pronòstics que deia que sortiria pels núvols. Doncs bé, amb aquest acord de pau imminent que sembla que tenim a tocar, però tampoc acaba d'arribar, valorarem també una mica les conseqüències econòmiques d'aquesta guerra. Just després, declaracions d'amor solemnes, històries des de l'altar, històries de matrimoni, parelles que s'han demanat de casar de les maneres més originals possibles, i podreu també dir la vostra a partir de les 10-9-3-2-0-1-7-4-7-4. Tenim tres parelles, sis testimonis que avui ens vindran a explicar la seva història d'amor aquí al suplement a quarts d'11. Just després, Marina Laminos amb el seu Malalts de Ràdio. Fem arqueologia de l'Arxiu de Sonor de Catalunya Ràdio. També tindrem les amigues de les arts, la Rosa Rodon i la Marta Ferrer, amb les recomanacions de restaurants i de pantalles. A l'eclipsi del suplement, les nits d'Andrea Vilallonga, professora d'Operació Triunfo, assessora en imatge i comunicació. I acabarem, com sempre, amb el Roger Mas i el David Carabén, el seu Demà ho deixo. Els millors moments de la Renaixença.
12: Quan els grups es divideixen i van seguint les instruccions dels mapes que els hi han donat, s'adonen que els mapes estan malament.
13: Això és perquè deuen fer servir el Google Maps.
12: Pot ser.
13: No com els que som els més guais del món, que anem amb el Waze.
12: Ai, que pesats que
13: són. És el que va bé, el Waze.
12: No hi ha persona més pesada al món que un idiota dient
14: has de fer servir el Waze.
13: Ei, que s'ha de fer servir el Waze.
15: Jo no entenc del Waze.
12: Sí, no?
15: Sí, no? Van acabar les multes,
12: És que el Google Maps no va bé,
15: Perquè no hi ha les multes.
12: Ah, sí?
15: Jo pagava cada any 700 euros de multa.
16: Quines multes?
12: Els radars, no hi deuen.
17: Això no és pas culpa del mapa.
15: Amb el Waze m'ho marca tot.
12: Clar,
15: aneu amb Waze.
12: Veus, ja està. Són tan pesats
13: els del Waze. Amb el Google Maps ja entreu per la Meridiana, a Barcelona.
18: Si respectes les normes de circulació...
15: Per Sant Jordi.
12: Ara.
15: Per Sant Jordi vaig fer casa al Waze,
12: sí,
15: i què? I em peio també, i què?
12: Som al 1896. Els mapes estan fets a mà. Estan fets amb el cul, nois. No quadra res. Els han fet de memòria, basant-se en el que recordaven d'antics viatges.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
2: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
3: Ho veus? L'Anys i Anys. Això és molt nostre.
4: Molt.
3: Tan nostre com dir...
5: Posarem llum?
6: A la foscor.
5: O com dir...
3: Aventureres, aventurers.
7: Ens hi apuntem o què?
5: Què dius?
7: Saps que és molt nostre, també?
8: Sou molt bona gent!
9: Xxt, silenci.
10: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
3: O el Catalunya Ràdio.
11: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
3: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
7: I que així sigui, per anys i anys.
10: 3CAT.
3: Molt nostre.
12: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
13: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
14: El menú del caníbal, gazpacho i els cervellets dels millors cambrers.
15: Jo després de la llet materna vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. Aquest plat és d'origen de cuina andalusa.
16: La gent no oblida que hi ha llocs de menú de 15 euros on el client entra per la porta i saben quina taula vol, si vol pa, si pren el tallat. Per mi és el que no té preu.
17: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés. Ja m'entens.
18: Un programa d'un altre gènere.
19: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
20: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
17: Amb David Ávila.
20: A l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
21: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
3: Tu parròquia.

0: el programa que te informa de la Iglesia en Castelldefels y en el mundo. En Radio Castelldefels.
1: Radio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Radio Castelldefels.
3: Amics de Radio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Amiga i amic de Ràdio Castelldefels i del programa Amics de les Havaneres. Us parla Ramon. Avui us presentaré un monogràfic del grup d'havaneres Crema Catalana, que us donarà a conèixer el seu darrer CD recent editat i s'anomena Aire Fresc. Aquí tinc al meu costat els quatre components, que per cert, tots canten i alhora toquen un instrument com a mínim. Ara us el vaig presentant. En primer lloc tenim a Frederic Gómez. És la veu principal i toca el llaül. Frederic, benvingut al programa Amics de les Havaneres de Ràdio Castelldefels. Segur que sou l'únic grup d'havaneres que llueix amb aquest instrument, el llaül.
1: Hola, molt bona tarda. Bé, no som els únics, però sí que és veritat que hi ha ben pocs. Hi ha ben pocs. Cosa que és un pèl també contradictòria, baix el meu punt de vista, perquè si pensem que l'havanera ve de Cuba, i precisament el llaüt a Cuba és un dels instruments bàsics, estrella, doncs és estrany que aquí no s'utilitzi més, oi? Aquí pues, ja sabem tots que l'acordió, la guitarra, és el que predomina, i són ben pocs els que utilitzem el llaüt. Però bueno, en mica es van incorporant a l'havanera
0: nous instruments i noves formes de fer-les.
1: Exacte.
0: En segon lloc tenim a Laura Capellán. És l'acordeonista i fa veus també. Benvinguda, Laura. Que
2: moltes
0: bé que sona
2: gràcies.
0: El teu acordió. Quantes vegades o quants anys portes tocant-lo?
2: Molts anys.
0: Quants? Digue-ho. Doncs
2: pues mira, vaig començar als 9 anys.
0: Mare meva.
2: A l'escola, sí, com a rondalla. Es va muntar una rondalla i com a extraescolars vam començar dues noies. Teníem una monja que ens donava les classes i després bueno, teníem classes només d'acordió i després amb la rondalla. I vam arribar a ser pues, tota una orquestra d'acordions, més de 20.
0: Ostres,
2: sí, molt
0: ben
2: maco.
0: Curiós.
2: Va ser
0: ben
2: molt
0: curiós.
2: Maco. Sí.
0: En tercer lloc tenim a Javier López. És guitarra, baix i també en veus. Javier, fa estat un repàs d'acompanyaments força diferents amb la guitarra. I quan toca, inclús amb el baix.
3: És, bueno, toco el baix en la guitarra. O sigui, no és que... també toco el baix, d'acord? Però no passa en directe. O sigui, faig les línies de baixos dins de la instrumentació de la guitarra. Que, bueno, que ho fa tothom, però intento fer-ho perquè soni una miqueta més
2: actual, no?
3: Sí, més ric.
0: A part, per lo que tinc entès, Javier, tens també tota una experiència amb la guitarra i amb la música, amb el món de la música,
3: sí senyor.
0: Dintre d'altres aspectes musicals que no són l'havanera.
3: No, home, jo vaig portar, com diu aquell, el Paquito el Chocolatero a Barcelona, d'acord? Jo i totes les de la meva quinta, després de 25 anys que vaig estar fent orquestra de ball, orquestra de ball amb gent, bueno, de tot arreu. I per tota Catalunya i per tot el nord d'Espanya.
0: I aquí, a Castelldefels, has estat donant classes de guitarra.
3: Sí, senyor, i encara dono.
0: Molt bé. I en quart lloc tenim a Frederic Gómez, júnior, que fa percussió i veus. Frederic, ets júnior per ser el fill de Frederic?
4: Sí. Jo crec que és l'única manera, a vegades, de diferenciar-nos. Inclús, de vegades ens passa que parlen per telèfon, ens confonen. Llavors, sempre diem, bueno, soc el júnior o soc el pare, no?
0: Perquè... També és ben curiós, perquè hi ha pocs grups que toquin percussió amb les havaneres, amb el món de les havaneres, no? I jo, per lo que he sentit amb aquest CD que heu editat ara, queden molt bé. Vull dir que ho fas prou bé.
4: Bueno, la meva aportació és... A veure, jo sóc una mica el que dona la guerra rítmica. El grup sempre porto idees que tendeixen més cap a la zona rítmica. Tot i que a les havaneres no s'acostuma a portar ritmes lleugers, com sona pues, el xa-xa-xa o la rumba, hi ha alguna rumba, però no instrumentada amb percussió. I jo... senzillament el que he fet és aportar aquest tipus d'instruments característics de cada estil o de cada cançó i donar-li un toc diferent.
0: Molt bé, realment ho has aconseguit.
4: Moltes gràcies.

0: Amics de les Havaneres, a Ràdio Castelldefels.
1: Hem sentit Crema Catalana i la seva primera cançó, Moliendo Café, amb una percussió molt accentuada. D'on va sortir la idea o d'on vau treure la idea d'incorporar aquesta cançó?
2: Bueno, em toca respondre a mi. Aquesta cançó... Bueno, jo també vaig estar en diferents rondalles, una quan era molt petit i després, més tard, el meu pare també, culpable de la formació, una mica amb amics, doncs antics amics van crear una rondalla, bueno, un grup de plectre és, per qui no ho sàpiga, és tots els instruments que es toquen en pua, és llaüt, bandúrria, guitarres...
3: La pua.
2: El plectre és la pua, no? Tot i que teníem més instruments, inclús un acordió, una flauta i algun instrument més. I jo vaig fer una versió per aquest grup. Doncs aquest grup, al cap d'uns 5 o 6 anys, es va desfer. Bueno, va quedar al calaix. Aquesta versió va quedar apuntada, inclús la vaig gravar a casa en plan maqueta per no oblidar-la i tal. Uh-huh. Bueno, l'any passat va ser el moment de treure-li la pols i adaptar-la per nosaltres i d'aquí va venir
1: la idea. I tot el grup te la va provar. Bé, ens diu ara qui és el director musical del grup.
3: Bueno, sembla ser que recau la responsabilitat sobre meu, però la veritat és que de les cançons que proposem, sí que és veritat que sempre porto una idea inicial, uh-huh, però acabat després cadascú de nosaltres aportem una idea sobre la peça que anem a fer.
1: Els hi deixes aportar?
3: I tant. Aquí som una família que cadascú aporta...
4: Som un equip.
3: Un equip. I cadascú aporta el millor d'ell, no? Llavors, és una qüestió de portar idees, cadascú d'alguna manera s'apliquen, altres queden al calaix, potser, per una altra cançó, uh-huh, en fi, però entre tots anem fent una mica.
1: Quan es va fundar el grup?
3: La idea va sorgir en el 2015, i va ser quan en Frederic i jo doncs, vam començar a buscar els components de lo que seria la primera formació, oi? A començar com a tocar davant del públic ja va ser el 2016.
1: I on es va fundar? D'on sou?
3: A Sant Vicenç dels Horts.
1: Molt a prop d'aquí.
3: Molt a prop d'aquí. 20 minutets, si trobes bon tràfic.
1: Molt bé. Escoltarem ara Balada d'en Lucas. Per mi és una havanera que m'estimo molt. Sembla ser que és una història verídica d'un pescador de Palamós, el que una turista sueca s'endugué al seu país i al cap d'uns anys en Lucas va tornar a la seva platja, a la seva barca i al seu racó de pau. Jo voldria destacar amb aquesta peça que ens fa Crema Catalana el punteig de la guitarra d'en Javier. No, Javier?
5: Sí, bueno, això són coses que se'ns sacudeixen quan estem fent els arreglos pel disc, saps? I jo, escolta, aniria bé aquí que fessis alguna cosa, d'acord? Llavors, però bueno, és guitarra o és llaüt? Serà...
3: Bueno, els dos instruments estan...
5: N'hi ha totes dues coses,
3: sí,
5: eh?
3: Sí, hi ha punters de guitarra i hi ha punters de llaüt.
5: Sí, sí.
1: Pues escoltem ara la balada d'en Lucas.

0: Amics de les Havaneres, a Ràdio Castelldefels, conversant amb el grup d'Havaneres Crema Catalana.
1: Què és el que va inspirar a fundar el grup Crema Catalana?
2: Bé, doncs, aquí hi ha una mica d'una història passada, que és que jo vaig estar una temporada amb el grup Barca de Mitjana, de Premià de Mar. Sí. Bueno, va resultar que amb ells els hi havia marxat l'acordionista, aquella temporada, en el 2014, tot just abans de... poc abans de començar la temporada. Problemes personals i coses que li van impedir, pues, continuar. L'amic Faust, que llavors estava també en Barca de Mitjana i em coneixia, pues, va pensar en mi, perquè amb el llaüt jo els hi pogués fer, pues, les introduccions i els ponts musicals. I m'ho van proposar. Vaig posar fil a l'agulla, de seguida prendre les cançons del seu repertori i en poc temps, pues, vaig estar amb ells. I allò, pues, lògicament, va durar fins que ells ja van trobar a l'acordionista que buscaven. No? Encabat va ser quan jo, la temporada següent...
1: Vas dir, escolta, em falten l'aplaudiment del públic. Però em falta l'aplaudiment del públic. Vaig muntar el grup.
2: Just. Dic, ara muntaré jo un grup propi.
1: Molt bé.
2: I va ser quan amb en Frederic Júnior, el meu fill, li vaig proposar i diu, pues, tirem endavant.
3: Ràdio Castelldefels. Són les 10.

0: La setmana, recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: L'Ajuntament de Castelldefels preveu invertir aproximadament 400.000 euros en la rehabilitació de diferents punts del paviment de la zona central de la ciutat. Escoltem el regidor de Vía Pública, el Nico Cerpa.
3: A nivel técnico hemos desarrollado un proyecto, sí que toda la parte del centro, partiendo desde la Plaza Iglesia, pues tenemos la calle Primero de Mayo, tenemos la calle Iglesia, partiendo desde la plaza, de la misma Plaza Iglesia, tenemos Arcadio Balaguer, tenemos la calle 11 de Septiembre, donde hemos podido detectar en este caso aproximadamente unas entre 60 y 70 puntos para poder rehabilitar. Entonces, única y exclusivamente vamos a destinar una pareja, yo creo que lo podemos hacer a partir de septiembre, para rehabilitar todos estos desperfectos que nos encontramos en el centro de rehabilitación. Estamos hablando de hundimiento, pues a lo mejor de alguna zona determinada, en estas calles, en estas avenidas que yo te estoy diciendo, de paseo peatonal.
2: Els treballs consistiran principalment en la reparació de paviments i lloses enfonsades o mal fixades, una de les problemàtiques que volen resoldre.
3: Habrás escuchado muchísima gente, te lo digo porque yo sí que lo he hecho, que vas pisando una losa y prácticamente es cuando te echa el agua que se acumula. Bueno, vamos a tratar de que esto no ocurra, ¿no? Entonces, ya te digo que hay unos 60 puntos, según el proyecto que técnicamente se ha presentado, y aquí va a haber una inversión también aproximadamente de unos 400.000 euros para poder solucionar todos estos puntos de desperfecto que tenemos en la zona centro, única exclusivamente.
4: Esa por pareja, la que transitan muchísimas personas, claro.
3: Sí, claro, evidentemente. Esa inversión solo se va a destinar a estas o estos desperfectos, deficiencias que tenemos en el entorno de lo que es la plaza Iglesia, o sea, la Plaza Iglesia incluida, y las calles colindantes que van llegando a fin de poder solucionarlo. Hemos tenido algunas caídas también. No hace muchísimo tiempo que no se actúa en esta parte central y calles colindantes. Hemos tenido algunas caídas, sobre todo de personas mayores, causados por esos desperfectos.
2: La previsió municipal és poder iniciar els treballs a partir del setembre o l'octubre, coincidint amb l'inici de curs, i tenir les actuacions enllestides abans de finals d'any. L'objectiu és millorar així la seguretat i la comoditat dels desplaçaments a peu en una de les zones amb més trànsit de persones de Castelldefels. Des de l'Ajuntament destaquen que aquesta inversió es destinarà exclusivament a resoldre les deficiències detectades al paviment de la zona central lunària, on feia temps que no s'hi duia a terme una actuació específica d'aquest tipus. Des de dilluns 1 de juny, l'Ajuntament de Castelldefels ha posat en marxa els serveis de les tres platges del municipi, coincidint amb l'inici de la temporada alta. Escoltem el regidor de platges, el Marc Soler.
5: Estamos en temporada alta, ya están todos los servicios en marcha, se han ido poniendo poco a poco, empezaron con los chiringuitos y tal, ya tenemos salvamento y socorrismo, ya están todos los servicios en marcha, nuestros 5 kilómetros de playa, en nuestras 3 playas, y ya en marcha para que vengan y disfruten de nuestras playas nuestros vecinos y nuestros turistas, tanto de fuera como de la provincia.
2: Baixador, Llumineres i La Pineda, amb una extensió total de gairebé 5 quilòmetres, compten amb serveis i equipaments per donar resposta a les diferents necessitats de les persones que visiten i gaudeixen del litoral. Escoltem per la seva part a la coordinadora, l'Anna Zaguirre, en relació amb el compromís de l'Ajuntament i els serveis que es posen en marxa.
6: Per Castelldefels i per l'Ajuntament, doncs, representa, doncs, que un compromís, no?, també amb la ciutadania i totes les persones que venen a visitar la nostra platja, de poder, doncs, gaudir d'unes platges segures, accessibles i amb la màxima qualitat possible. Per això, doncs, es posa servei de salvament i socorrisme, que estarà disponible de l'1 de juny fins al 27 de setembre. Servei també de policia, amb diferents agents de la policia municipal per aquí, per les nostres platges, incrementant la seguretat. Moltes activitats també esportives, ambientals, lúdiques, servei també de biblioplatja, que estarà en funcionament a partir del 27 de juny. I doncs, tot això doncs, reporta pues, poder gaudir no, d'aquestes platges de Castelldefels i tenir una bona experiència.
2: A més d'això, la platja avança cap a un model cada cop més inclusiu i accessible amb noves millores que fan del litoral un espai més obert, adaptat i pensat per a tothom. Escoltem quines són les principals novetats en matèria d'accessibilitat.
6: Les principals novetats d'aquest any, d'aquesta temporada, és que hem fet una aposta de cara a l'accessibilitat i la inclusivitat a les nostres platges, no? Poder fer unes platges accessibles i inclusives per a tothom. Per això s'incorporaran uns codis Navilens en tots els panells informatius, que són uns codis similars als codis QR, però amb sistema auditiu també i amb diferents idiomes. També s'ha fet una formació en llengües de signes tant per personal de salvament, policia, com personal de l'oficina de turisme i s'està treballant també amb un itinerari accessible que és per accedir a l'accés 32 de la platja. Aquest itinerari comporta des de la parada de transport públic fins a l'accés de la platja i entorn gira pues, amb aquestes accions no, de cara a millorar l'accessibilitat en les nostres platges.
2: I un punt diferencial de la nostra platja és l'espai dunar situat a l'oficina de turisme de la platja, on hi ha també un centre d'interpretació que permet conèixer millor l'ecosistema dunar de Castelldefels a través d'una proposta immersiva, didàctica i sostenible. Escoltem per la seva part la coordinadora, l'Anna Zaguirre.
6: El punt diferencial de la nostra platja doncs, és poder conviure no, amb totes aquestes activitats i diferents serveis i sobretot també amb l'objectiu de preservar un espai natural de gran qualitat ecològica que es porten a terme també moltes accions i de sensibilització i ambiental i preservar tot l'ecosistema dunar.
2: Escoltem les paraules del regidor de Platges, el Marc Soler, en relació a la importància d'aquest espai.
5: El espai dunar es un espacio muy importante, mucha gente igual no le da la importancia que tiene, pero es un espacio muy importante porque yo hasta no llegar a ser concejal de playas no tenía la concienciación de lo que representan las dunas. Las dunas son muy importantes, hay muchas veces que los vecinos, en los que me incluyo, no lo valorábamos y cuando ahora estamos viendo episodios de muchos municipios del norte de Cataluña que se están quedando sin playas con todas estas tormentas que han habido este invierno, que se les ha comido con el tema de la regresión del mar, la duna para la regresión del mar y la duna es un elemento natural que ayuda a que no tengamos tanta regresión al mar. Claro, muchas veces la gente no entiende eso y piensa, ostras, ¿para qué tanta inversión, no? y tanto esfuerzo para mantener las dunas? Para eso, para parar la regresión del mar con las tormentas y con el cambio climático, cada vez es más ocurrente.
2: I entre els serveis també està el de kitesurf. Escoltem el regidor de Platges, el Marc Soler.
5: Nosotros el servicio de kitesurf lo implementamos en la legislatura del 2011 al 2015. Me acuerdo que yo fui concejal de deporte en aquella época. Es uno de los proyectos más estamos más orgullosos y más contentos. Como sabéis, somos la única playa del área metropolitana de Barcelona que tenemos que se puede hacer kitesurf en temporada de verano, de baño, y es un servicio que estamos súper contentos, que funciona muy bien, tiene muchos asiduos, viene mucha gente, es un perfil de gente que no viene a molestar, que viene a hacer deporte, que viene a pasarlo bien, que dinamiza nuestra playa. Yo siempre digo, cuando ves todas las cometas allí volando que están haciendo kite, es una foto preciosa.
2: Tots aquests són els serveis que s'han reactivat amb l'inici de la nova temporada alta de platges i en aquest context, el passat dimarts 2 de juny, el govern municipal va fer una visita al litoral per conèixer de primera mà el funcionament d'aquests dispositius i equipaments. La comitiva estava encancel·lada per l'alcalde, el Manu Reyes, i comptava amb la participació de diversos regidors i regidores del govern municipal. Durant la visita van recórrer diferents punts del litoral com el servei de salvament i socorrisme i els dispositius de vigilància i seguretat amb presència de la policia local.
1: Ha estat notícia aquest dimarts.
7: La plaça de l'Església recupera des d'avui la seva zona d'ombratge. Aquest dimarts s'estan instal·lant les lones que proporcionaran ombra a la ciutadania després que la setmana passada es completessin els treballs previs d'obra civil i fonamentació dels suports. La iniciativa dona continuïtat a la prova pilot que es va impulsar l'any passat amb l'objectiu de fer més confortable aquest espai públic durant els mesos de més calor i reforçar la seva funció com a refugi climàtic. Escoltem a Jordi Serret, cap de la Unitat d'Espai Públic i Serveis.
8: Recordem, l'any passat ja vam fer una primera prova instal·lant uns daus de formigó en superfície que feien com una mena de base i a partir d'aquí instal·làvem uns postes amb uns tensors i unes lones. Doncs, bueno, vam veure que va funcionar força bé, va tenir molt d'èxit i bueno, la ciutadania ho va agrair molt. I aquest any el que hem decidit és millorar una miqueta més la instal·lació i substituir aquells daus de formigó que teníem en superfície per el que serien unes cimentacions o uns daus soterrats a nivell de paviment. Val? De manera que a partir d'aquí fixarem també les columnes i que són les que suportaran les lones d'una manera que siguin fàcilment desmuntables i que no generin més volum ocupat i millorem l'estètica respecte a la instal·lació que vam fer l'any passat com una mena de prova. L'objectiu final doncs, bueno, és obtenir una zona d'ombra que cada cop és més necessària amb tot el tema de canvi climàtic i garantir que tots els actes que es facin durant l'estiu doncs, tinguin zones d'ombra i que la ciutadania doncs, estigui més còmoda.
7: La setmana passada es van executar les tasques necessàries per preparar la instal·lació definitiva d'aquest sistema d'ombratge, incloent-hi les fonamentacions i la reposició dels paviments afectats.
8: Les fases, la primera fase, diguéssim, que és la que ocasionaria més molèsties, al final no deixa de ser de fer les cimentacions. És a dir, hem de foradar el terra, s'han de fer uns fonaments, i això implica doncs, bueno, doncs una mica de soroll i moviment de residus, de construcció, i per tant és la fase que ens dificulta una mica més de compatibilitzar amb tots els actes. Val? Un cop tinguem aquestes cimentacions, la segona fase és molt ràpida, que al final és punxar les columnes i a través d'uns tensors instal·lar les lones. Però bueno, aquesta segona fase són 2 dies de feina.
7: Des del govern municipal expliquen que l'actuació respon a la necessitat d'adaptar els espais públics a les altes temperatures registrades durant els darrers estius i de generar zones de confort climàtic al municipi. A continuació, el regidor Pedro Paredes amb declaracions a Ràdio Castelldefels.
9: Como llevamos haciendo estos últimos años, buscamos estos espacios, refugios climáticos, donde podrá bajar temperatura y donde esos espacios donde hay mucha gente que suele asistir, pues colocar estos elementos que ayuden a bajar la temperatura. Y este es el caso, por ejemplo, de la Plaza de Iglesia. En otros espacios también lo estamos haciendo como parques infantiles, cuando los árboles se plantan y no tienen un porte suficiente y de aquí a que lo tengan pasarán muchos años, pues complementamos con estos espacios de sombreado artificial, por decir así, para que poder sobrevivir en estos tiempos hasta que estos árboles tengan ese porte. Y en la Plaza de la Iglesia, pues es un espacio que tiene muchísimo uso para múltiples actividades, comerciales, actividades lúdicas, el día a día. Y entonces, en estas épocas de más temperatura, como son junio, julio y agosto, pues tuvimos este pensamiento en instalar este sombreado. Ya lo hicimos el año pasado con unos módulos que eran de quita y pon, ¿no? Pusimos unos módulos en los cuales pues, durante esos 3 meses teníamos el toldo.
7: La instal·lació que entra en funcionament aquesta setmana ha estat concebuda com una solució estable que, a més de proporcionar ombra, facilita l'organització d'activitats i usos diversos a la plaça al llarg de l'any. Precisament avui culminen els treballs amb la col·locació dels tendals.
9: Y ahora lo que hemos querido llevarlo un poco más allá y dejarlo definitivo. Entonces han hecho unas instalaciones soterradas para dejar la cimentación oculta y que no ocupe espacio como sí que lo hacían estos módulos extraíbles. Entonces tendremos estos postes que mantendrán estos toldos y cuando los queramos retiraremos los postes y quedará la cimentación guardada para cuando la quisiéramos hacer y no tener que estar trasladando y sobre todo el tema de guardar, ¿no? Llega un momento que las capacidades municipales pues tienen un límite y seguir instalando o teniendo estos módulos, pues es complicado para su instalación, para guardarlos, ¿no? Y entonces esa instalación de los cimientos se realizó la semana pasada. Durante 2-3 días la gente pudo ver que se hacía la cimentación, y ahora desde hoy ya se empezarán a colocar los postes y los toldos, que darán sombra durante los próximos 3-4 meses, y cuando pase esta época de verano se volverán a retirar o no, dependerá también de mucho de las temperaturas, porque luego también cuando pasa el verano, pues tener un poquito de sol gusta cuando llegan unas esa primavera, ese otoño que no sabemos si frío ni calor, pues a veces gusta el sol y por eso se podrán retirar.
7: Amb aquesta actuació, la plaça de l'Església torna a disposar d'una àmplia zona d'ombra per fer front a les altes temperatures i afavorir l'ús ciutadà d'un dels espais més emblemàtics del centre de Castelldefels. L'Arxiu Municipal de Castelldefels celebra avui el Dia Internacional dels Arxius amb una jornada de portes obertes. La ciutadania pot visitar les seves instal·lacions, conèixer documents històrics de

0: fins a les 6. Així que estarem. Aquesta tarda serà una miqueta l'acte principal, que és una visita, i aleshores hi ha gent ja que s'ha apuntat, però bueno, està obert, realment. Encara hi ha places i farem això, una visita guiada, ensenyarem aquests espais de l'arxiu que, bueno, que pràcticament sempre estan tancats al públic en general. I aleshores, doncs, això és el dia, bueno, motiu important aquest dia per ensenyar i mostrar no només l'arxiu, sinó la feina que fem.
1: Davant l'interès despertat per la commemoració, les activitats s'allargaran també demà al matí perquè més persones puguin conèixer les instal·lacions i els fons documentals que custodia l'arxiu municipal.
0: Com espero, bastantes visites, el que farem és mantenir aquesta exposició de documents i la jornada de porta oberta també demà. Demà només en horari de matí, aleshores també el tindrem, perquè així doncs, la gent que no hi pugui venir avui, doncs, demà al matí també tingui doncs, aquesta possibilitat per venir.
1: La commemoració permet conèixer de prop les noves dependències de l'arxiu i una selecció de fotografies, cartells, revistes i documents que formen part de la història de Castelldefels.
2: La idea, bueno, estarem tot el dia, però a la tarda, sobretot allò és dedicació completa de l'arxiu, del tema d'ensenyar l'arxiu, a baixar a l'arxiu, ensenyar primer les nostres dependències i després doncs, aquest tipus de curiositats que a la gent, no sé si ho ha vist, els diferents tipus d'escàner que tenim per poder digitalitzar documentació i totes aquestes curiositats que a vegades allò que quan venen la gent, allò que comences a xerrar, com ara mateix, i podem explicar, passar-nos hores i hores, però allò, doncs, aquest tipus d'anècdota, ensenyar documentació, per exemple, una de les coses, mira, sembla que m'hagis llegit el pensament, és ensenyar precisament aquesta documentació privada que tenim.
1: La jornada inclou la possibilitat de conèixer de prop els diferents fons documentals que conserva el Servei Municipal.
2: Aquí podríem estar hores i hores parlant d'arxius perquè, clar, la modalitat és molt, molt diferent. Estan els arxius públics, que són d'institucions, ja siguin governs a nivell municipal, local, estatal, nacional, després doncs, grans empreses, és que ja la xarxa d'arxius és bastant, bastant gran. Per exemple, a nivell de Catalunya, l'Arxiu Municipal de Castelldefels pertany al SAC, que és la... és com els arxius de Catalunya. Seria el Servei d'Arxius de Catalunya. Ara no recordo ben bé, no sé les sigles, però és tots els arxius que formen part d'aquesta xarxa, ja siguin els arxius de l'Arxiu Nacional de Catalunya, els arxius centrals de la Generalitat de Catalunya, i després els arxius comarcals i després els arxius municipals i d'altres, com els de les universitats i d'altres institucions públiques.
1: L'Arxiu Municipal també treballa per preservar documentació procedent de particulars i entitats que contribueixen a completar la memòria col·lectiva de la nostra ciutat.
2: Una de les coses que a vegades la gent s'oblida, els arxius privats també formen d'aquesta xarxa, sobretot a nivell de Catalunya. És a dir, que des dels arxius municipals, per exemple, que són els que més a prop del ciutadà, de la gent estem, també fem o intentem fer allò de recolzar, ajudar, protegir, conservar els documents privats de les famílies, ja siguin privats de famílies, a nivell personal, de pròpies entitats, també això és un... És, realment, és, entre tots, clar, forma part, són protagonistes dels municipis, dels pobles, aleshores forma part de la història i acumula molta documentació. I un dels... de la feina dels arxius municipals és intentar... passa que costa d'accedir. A vegades hi ha molta gent, potser té alguna rancúnia amb els ajuntaments, i aleshores, però la idea és nosaltres estem per ajudar.
1: Precisament una de les funcions principals del servei és assessorar la ciutadania perquè els documents i materials històrics es conservin en les millors condicions possibles.
2: Fins i tot ja han fet alguna tasca, alguna família ha fet donació de documents perquè veiem a vegades que l'estat de conservació dels documents és més fàcil doncs, que ho assegurin des de l'Ajuntament, en aquest cas des de l'Arxiu Municipal, que té doncs, unes instal·lacions.

0: interessants i adequades per a la conservació dels documents, doncs sempre doncs, estem a la, amb l'ajuda. O sigui, la voluntat és d'ajudar, fins i tot ajuda de proporcionar-les material de conservació perquè per garantir que aquests documents siguin de, bueno, que durin anys, perquè són tresors, que jo dic, de documentals del poble.
1: A banda de la conservació, l'arxiu impulsa activitats divulgatives per acostar aquest patrimoni a la població i fomentar-ne el seu coneixement.
0: Precisament fent aquest tipus de visit, fent aquestes visites o aquestes xerrades, aquest tipus d'esdeveniments, activitats a l'arxiu, precisament per donar a conèixer. Dic que, escolta, l'arxiu existeix. Hi ha un departament que s'encarrega de la documentació municipal, de la privada que arriba a l'arxiu i que estem oberts a atendre, a ajudar, i si a vegades rebem alguna, que en aquest cas jo no he rebut mai el tema, escolta, que algú que està llançant, doncs anirien cap allà a veure què hi ha, no? Sí que hi ha hagut i va passar amb gent de que això passa, no? De que mira, m'ha mort el meu avi, el que sigui, i han trobat això i volem donar-lo a l'arxiu, ja siguin documents, ja siguin revistes antigues o coses allò que potser són d'interès. Nosaltres ho mirem, analitzem i si és el cas, doncs el conservem. Ja dic que fotografies, una miqueta de tot.
1: Actualment, a més de la consulta presencial, bona part dels fons documentals es poden consultar a través del web de l'Arxiu Municipal, que també ofereix cerques virtuals sobre diferents episodis de la història de Castelldefels.
2: Ha estat notícia aquest dimecres.
1: L'Ajuntament executarà diverses actuacions de millora en espais públics destinats al lleure i la convivència ciutadana. Aquestes intervencions són al barri del Poal, per una banda, amb la renovació d'un parc infantil i un parc caní, i per altra, també a la plaça del Bosc, on es millora l'accessibilitat d'una àrea de jocs per a infants. Els treballs al Poal corresponen a la voluntat de fer més eficients uns espais que presentaven mancances i adaptar-los a les necessitats actuals del veïnat. El regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, explica quins criteris han motivat aquesta actuació.
3: Lo que se hace en el Poal es dos espacios que teníamos, por decirlo así, con un uso menor de instalación y de juegos. Estaban los dos muy mermados porque tenían poquito. Lo hemos querido es unificarlo en uno. La distancia entre un parque y otro es muy poca, por lo tanto no afecta al barrio y también hemos de decir que esto es una acción que está consensuada con la Asociación de Vecinos, en la cual hablamos con ellos para comentarles si le veían la idea, les agradaba. Y todo llevó por uno de los parques para perros que tenemos allí, que es en el de calle Joan Maragall, que una de las problemáticas que teníamos era que el parque para las mascotas estaba en la parte trasera del espacio del parque infantil. Por tanto, estaba obligado la gente a ir a ese espacio, a cruzar por el parque infantil, cosa que por normativa está prohibido. Por tanto, era un poco sin sentido hacer a la gente ir allí y cumplir una normativa.
1: Una de les prioritats del projecte era resoldre algunes dificultats de funcionament detectades en aquests espais i aprofitar la intervenció per replantejar-ne l'organització. Paredes detalla les solucions adoptades i les millores incorporades.
3: Entonces, lo que quisimos hacer es cómo buscamos diferentes opciones de cómo solucionar aquel tema, y lo que vimos más viable era ampliar aquel espacio que había quedado bastante pequeño y además no tenía todas las necesidades que ahora necesita un parque para perros, como es, por ejemplo, una doble puerta, dos espacios, uno para los perros grandes y otro para los perros pequeños. Pues ese espacio no lo tenía. Entonces, hemos creído que todo ese espacio que estaba antes mitad parque infantil, mitad parque para mascotas, será todo para las mascotas, y el de calle Becker, que está dos calles más abajo, que es un parque muchísimo más grande que el de Joan Maragall, un espacio muchísimo más grande, pues llevaremos todos los elementos de juegos infantiles a ese parque y lo dotaremos de muchos más juegos y y le, ahora la gente habrá podido ver, los que son del barrio, la gente que pueda ir por allí, verán que ya se ha colocado la valla perimetral que no tenía, por lo tanto también protegemos a que a los niños pues no tengan peligro a salir a la carretera. Entonces estamos dotándolos de muchos más juegos, trayéndolos de ello a Maragall y creando un espacio mucho más cómodo y mucho más útil para todos los niños.
1: Més enllà del Poal, les actuacions també han arribat a la plaça del Bosc. En aquest cas, l'objectiu és renovar i modernitzar la zona de jocs infantils per oferir un espai més atractiu funcional per a les famílies.
3: Es una petición que teníamos de la Asociación de Vecinos y de Vecinos de la Ciudad, del barrio, y es una pequeña, es una plaza, es como una rotonda, sí. Hace función de rotonda y dentro hay un parque infantil. Entonces, es muy pequeñito y también teníamos problemas allí de accesibilidad, porque justamente pegado a ese parque teníamos unos contenedores de basura, pero tenían muy mala accesibilidad. Entonces, hemos querido mejorar el parque y a la vez ya hacíamos la intervención para que la accesibilidad a los contenedores sea mucho más fácil con paso de peatones, protegidos de la circulación, y entonces mejoramos el parque en sí y también la accesibilidad para el tema de contenedores de basura y todos los vecinos que vayan a tirar la basura.
1: Aquestes actuacions formen part de les tasques de manteniment i actualització que l'Ajuntament du a terme periòdicament a diferents espais públics de la ciutat. La ciutadania de Vistalegre i Can Vinader ja ha començat a aportar propostes per definir el futur d'aquests dos barris en el marc de la candidatura conjunta al Pla de Barris i Viles de la Generalitat. El passat divendres 5 de juny va tenir lloc la primera carpa participativa a les pistes de bàsquet del carrer Blas Infante, coincidint amb la festa de barri de Vistalegre. La iniciativa va permetre recollir les primeres impressions, necessitats i idees del veïnat. Sara Segarra, tècnica de la Unitat de Participació Ciutadana de l'Ajuntament, fa una valoració positiva d'aquesta primera presa de contacte.
4: Aquesta va ser una de les primeres oportunitats que es va detectar en el moment en el que havíem no només de recollir aportacions ciutadanes, sinó també d'explicar als barris i al barri en concret que ens posàvem en marxa amb això i que demanaríem aquesta proposta, no? També d'informar la ciutadania. Les festes del barri de Vistalegre, per qui és de Castelldefels, sap que és un gran moment a l'any, és un moment molt important pel barri i són unes festes molt estimades. I llavors, bueno, vam proposar poder posar una carpa i de seguida va sorgir de manera molt natural. En aquesta carpa s'explicava el procés, s'explicava la documentació també del projecte i llavors el que es feien és recollir aportacions ciutadanes en base als tres eixos que conté el pla, que és les transformacions físiques i urbanes, actuacions vinculades a reurbanitzar carrers, accessibilitat, rehabilitació d'habitatges, actuacions que tenien a veure amb l'eix 2, que és transició ecològica i ambiental, tot allò que té a veure amb espais verds, parcs, biodiversitat urbana, gestió de l'aigua, residus, compostatge, no? Tota aquesta transició ecològica. I, per últim, actuacions que siguin de caire socioeconòmic o comunitari, que tenen a veure amb aquesta dinamització econòmica, inclusió, convivència, igualtat, salut, esport, educació, tot aquest gran paquet social, no? La carpa va anar molt bé, es van rebre aportacions en els tres eixos, en el cas de transformacions urbanístiques i ecològiques es van situar en el mapa també, en un mapa de la zona que serà la zona del Pla de Barris.
1: Entre les aportacions recollides destaquen diverses propostes relacionades amb la transformació física dels barris i la sostenibilitat.
4: De transformacions urbanístiques, i és una cosa que és molt repetida, és tot allò que té a veure amb l'accessibilitat de les voreres, no? Vistalegre és un barri d'autoconstrucció en el qual doncs, hi ha molts desnivells, les voreres són molt estretes, hi ha pals i fanals col·locats en llocs que no permeten una accessibilitat senzilla. Llavors aquest és un gran tema pel barri i era probable que sortís. Hi ha un tema d'escales mecàniques, parlàvem de pendents, i és un barri que té moltes pendents, també té una població sobreenvellida i és una combinació molt complicada a nivell de mobilitat. Parlàvem de transport públic, és un barri que té dos accessos de transport públic i un carrer que creua, és a dir, diguem que pots entrar al barri per un cantó per l'altre i creuar-lo amb autobús. I llavors, sumat als problemes d'accessibilitat, doncs és una temàtica recurrent la necessitat de poder facilitar el transport públic. Programes d'habitatge i millora d'equipaments, que en té molt pocs, com a barri té pocs equipaments.
1: També van sorgir idees vinculades a la reducció de les desigualtats socials, la convivència i l'acció comunitària.
4: Transició ecològica, òbviament, refugis climàtics, és un barri que té molt poques zones verdes. Can Vinader sí que és veritat que té alguna més, però en el cas de Vistalegre s'hi suma una trama urbana molt estreta, no? Amb uns carrers i unes voreres molt estretes, amb una manca d'arbrat, perquè estem parlant de voreres molt estretes, no? I amb una manca d'espais verds. I, per tant, és un dels grans temes que surt. I en el cas d'acció sociocomunitària, actuacions que tenen a veure amb el dia a dia, amb la vida quotidiana, demanen algun tipus de servei d'infermeria a Vistalegre, que pugui pujar un parell de cops a la setmana a fer atenció d'infermeria, reactivar el petit comerç del barri. És veritat que és un barri amb moltes dificultats pel petit comerç, van tancant i tancant amb els anys, i nosaltres, per exemple, l'Àngela i jo, que treballem allà al barri, veiem com el comerç es va degradant i es va perdent. Espais per joves, comenten algunes problemàtiques en relació a la convivència i la sensació o percepció d'inseguretat al barri, i parlen de poder tenir espais lliures per practicar l'esport. Vale? Això són alguns dels grans temes que han sortit a la carpa, i seguirem preguntant, incorporant.
1: Totes aquestes aportacions serviran per ajudar a definir la candidatura que Castelldefels presentarà a la convocatòria d'enguany del Pla de Barris i Viles de la Generalitat. Àngela Rubí, cap de la Unitat de Participació Ciutadana de l'Ajuntament, destaca que aquesta convocatòria representa una oportunitat per impulsar actuacions que millorin el dia a dia d'aquests barris de Vistalegre i Can Vinader.
5: Aquest és un programa de la Generalitat de regeneració urbana i territorial en els barris de major vulnerabilitat, que el que pretén és reduir les desigualtats socials i territorials, i per tant està contemplat en tres principals eixos, que és el de l'urbanisme, la sostenibilitat i la cohesió comunitària. L'import que nosaltres presentem en aquesta candidatura són 25 milions d'euros amb un 50% de cofinançament, i per tant és una gran oportunitat financera en aquest sentit, però sobretot per poder treballar diferents dificultats que teníem en el territori, concretament de Vistalegre, encara que l'acompanya una part de Can Vinader, per al tema de la seva ubicació territorial, de l'accessibilitat del barri, de la seva mobilitat, que és el que principalment té una afectació en el veïnat.
1: La candidatura d'enguany presenta diferències respecte a l'anterior convocatòria. L'any 2025, Vistalegre es va presentar en solitari i va quedar a les portes d'obtenir el finançament. Ara l'Ajuntament aposta per una proposta conjunta amb Can Vinader i una visió més integral de les necessitats dels dos barris.
5: Ens vam presentar el 2025, vam quedar els quarts en la llista d'espera, i per tant creiem realment que tenim una bona oportunitat en aquesta segona convocatòria. De fet, la memòria tècnica, les propostes de les que partíem, tenia una molt bona puntuació. Simplement havíem d'ajustar aquells criteris que tenien més a veure amb tot el tema de les rentes, dels habitatges. Per tant, hem valorat fer un petit ajust en el tema del territori. Per això deia que no agafem tot el barri de Can Vinader, sinó que agafem sectors que tenen tot un sentit integral, no? Agafem, evidentment, el centre educatiu de referència, que és el Margalló, perquè aquell espai comporta de referència educativa i comunitària, no? I per tant no tenia sentit deixar-lo fora. Agafem el barri de Vistalegre sencer, que per les seves dimensions i, com deia, el seu urbanisme, no?, té una major necessitat, i amb tot això hem dibuixat una nova proposta. La diferència és que en la primera proposta vam haver d'anar una mica a correcuites, perquè va sortir a l'estiu, teníem les vacances pel mig i poc marge de fer una cosa més comunitària i més participada, i en aquesta ocasió sí que ens hem posat les piles en aquest sentit de la mà de l'entitat veïnal, bàsicament.
1: Des del consistori es remarca que la participació ciutadana serà determinant per configurar el projecte final i definir les actuacions que es presentaran a la Generalitat. Escoltem ara a la tècnica Sara Sagarra.
4: Tant en termes de drets ciutadans com també en poder donar una resposta més construïda i complexa a problemes socials que normalment ja són complexos, no? A mesura que anem sumant mirades i a mesura que anem sumant perspectives, anem construint un discurs i unes propostes que sovint s'ajusten més als detalls d'allò que realment com a societat necessitem, no? A problemes complexos necessitem respostes més complexes, i per poder-les construir necessitem més gent. Això en termes generals. Però a més, en aquesta proposta de Pla de Barris, com comentava l'Àngela, l'estructura del programa que ofereix la Generalitat, i per tant a la que nosaltres ens acollim, requereix sí o sí, no? Demana sí o sí que tant la configuració de la proposta com després el que serà tota la implementació de fins a 8 anys de finançament es facin sí o sí de manera comunitària amb la ciutadania, no? És un dels tres eixos. I els tres eixos han d'estar equilibrats a nivell de quantitat d'actuacions. Per tant, el programa ja preveu la necessitat de fer-ho de la mà del veïnat, no? Perquè s'entén, les persones que han dissenyat el programa entenen que una transformació urbanística és molt important, una transformació que permeti una transició ecològica és molt important, però que si no es fa també intervenció socioeducativa, sociolaboral, no? I que no es fa de la mà del veïnat de manera comunitària, les transformacions es queden a mig camí.
1: El procés participatiu continua durant les properes setmanes amb noves oportunitats perquè la ciutadania pugui aportar les seves idees, com dues sessions obertes al Centre Cívic Vista Alegre.
4: Hem intentat buscar tots els camins possibles, oferir una opció per diferents, per totes les casuístiques. Si pot participar presencialment o digitalment. Vale? Començo per la presencial. O bé, es pot, si són veïns dels barris, es poden apropar a l'associació de veïns els dimarts i els dijous que queden des d'ara fins al 22 de juny i allà ells tenen accés a la plataforma amb un usuari de l'entitat de veïns i facilitaran, sobretot al veïnat més gran, que puguin pujar aquestes propostes ja dividides en els tres eixos que et comentava. Si no, també poden presentar-se i participar presencialment a dues de les audiències que tenim. La primera és dimecres 17 de juny a les 6:30 al Centre Cívic Vista Alegre, on parlarem i debatrem sobre la transformació física del barri i l'eix de sostenibilitat. I la segona és el dia 22 de juny, ja pel matí, també al Centre Cívic Vista Alegre, on parlarem de reducció de desigualtats i acció comunitària. ¿Vale? Llavors, hem buscat una opció de matí, una opció de tarda, diferents dies, com per intentar que tothom que ho desitgi pugui participar.
1: I també es poden fer arribar les propostes de forma telemàtica a través de la plataforma Participa 311.
4: Es pot participar digitalment, també, a través de la plataforma 311, que és la plataforma que tenim com a Ajuntament de Participació. Com la poden trobar? Doncs o bé directament escrivint a Google Plataforma 311 Castelldefels, o bé a través de la pàgina web de Castelldefels, Serveis Participació Ciutadana, i allà hi ha una icona que et porta als processos de participació. Un cop dins, què s'hi trobaran? Trobaran no només les dates de les trobades físiques, per si volen venir, sinó que a més trobaran tota la documentació que té a veure amb el projecte, és a dir, allà està penjat tot el pla integral que es va presentar a l'any 2025 i que es pot consultar, no? Són més d'un centenar de pàgines que concreten territoris, que concreten urbanístics, fitxes de les actuacions, està tot allà. També hi ha una presentació de resum i després també hi trobaran la part on poden participar digitalment. Veuran que hi ha tres pestanyes, una de l'eix 1, una de l'eix 2 i una de l'eix 3, on poden entrar. I un cop entren, diuen, fer una aportació. Llavors allà els demanarà, si ja tenen usuari registrat, el poden fer servei, si no, el creen, i allà poden, com tu bé deies, enregistrar una proposta, un pensament, una opinió, poden fins i tot adjuntar un arxiu, adjuntar una foto, poden veure les aportacions que han fet altres ciutadans i donar-hi suport, oferir comentaris. És un espai viu que estarà obert fins al dia 22 de juny.
1: Les candidatures a la convocatòria 2026 del Pla de Barris es poden presentar fins al 17 de juliol. En cas que la proposta de Castelldefels sigui seleccionada, el finançament de les actuacions es repartirà el 50% entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament. L'Ajuntament continua avançant en la digitalització dels serveis municipals. Des d'aquest mes de juny, la ciutadania pot pagar per internet les autoliquidacions d'obres i d'activitats a través de la seu electrònica municipal. La nova funcionalitat permet efectuar aquests pagaments de manera immediata i sense necessitat de desplaçar-se a l'Ajuntament o a una entitat bancària. Els imports de fins a 10.000 euros es poden abonar amb Bizum o targeta bancària, mentre que les quantitats superiors s'han de pagar mitjançant transferència. Fins ara, aquests tràmits requerien obtenir una carta de pagament i gestionar l'abonament presencialment o a través dels canals bancaris habituals. La regidora d'Hisenda, Cristina Corona, destaca que aquesta mesura facilita la relació de la ciutadania amb l'administració i fa els tràmits més àgils i accessibles.
6: Fruto de la modernización del sistema de sede electrónica del Ayuntamiento de Castelldefels, ya podemos pagar las tasas mediante transferencia bancaria, tarjeta bancaria o incluso por Bizum. Fins ara no podíem pagar des de casa aquest tipus de taxes, per exemple, quan demanàvem una llicència d'obres. Ara això ja ho podrem fer des de la comoditat de la nostra llar. En aquests primers dies, des de la UAC,
7: seguirán atendiendo, por supuesto, a todos los ciudadanos que acudan y especialmente a todos los que les surjan dudas en la aplicación de este nuevo sistema, que sin duda va a repercutir en la comodidad de todos.
1: L'Ajuntament assenyala que l'objectiu és que progressivament totes les taxes municipals es puguin pagar de forma telemàtica, facilitant així la gestió administrativa des de qualsevol lloc i a qualsevol hora.
2: Ha estat notícia aquest dijous.
1: La ciutat supera les auditories de qualitat de la platja i reforça la coordinació dels serveis per aquesta temporada alta que va començar la setmana passada. La platja de Castelldefels ha superat amb èxit les primeres auditories de qualitat d'aquesta temporada. Es tracta de les avaluacions corresponents a la certificació ISO 9001 i a la Q de qualitat turística, dos dels principals distintius que acrediten la gestió dels serveis i l'atenció a les persones usuàries del litoral. La coordinadora de platges de l'Ajuntament, Anna Zaguirre, ha explicat el programa Castelldefels Desperta, que avalua cadascuna d'aquestes certificacions.
8: Aquests darrers dies hem passat aquestes dues auditories d'una manera molt satisfactòria. La ISO 9001 és una auditoria de gestió de la qualitat, és una normativa reconeguda a nivell internacional i el que té de característica aquesta normativa és que es centra a la gestió de la qualitat i amb un enfoc també de cara a la satisfacció del client, no? En aquest cas doncs, serien pues, totes les persones usuàries de la platja. Diguem-ne que aquest sistema, no? Aquest sistema de gestió de la qualitat de la ISO 9001 és la base de qualsevol sistema de gestió i seria com el nostre model de treball, no? A través pues, d'uns plans d'acció, d'una planificació, d'un seguiment d'aquesta planificació, avaluació de l'eficàcia i després doncs, poder prendre accions de millora.
1: Pel que fa a la Q de qualitat, l'avaluació se centra específicament en els serveis de platja i en el compliment d'uns estàndards exigents. Zaguirre recorda que aquests controls es repeteixen anualment i combinen auditories internes i externes.
8: La Q de qualitat és una altra normativa, també enfocada a la qualitat turística, el que és més específica per al sistema de platges. Llavors, aquí entren tota una sèrie de criteris més alineats doncs, amb la salubritat de les platges, amb l'accessibilitat, amb la seguretat, i s'han de complir doncs, un altre tipus de criteris més específics per platges. No? També treballar entorn doncs, aspectes ambientals, riscos potencials, manteniment, neteja, etc. Aquestes auditories es passen anualment, de fet, o sigui, sempre es passen dos cops. Una és una auditoria interna, que normalment aquestes auditories internes les fem en el mes de maig i després ja ve l'auditoria externa doncs, per les entitats de certificació.
1: Aquestes certificacions se sumen a altres reconeixements que manté Castelldefels, com són la bandera blava, el segell Biosphere, les banderes d'acoplatges o els senderos azules, que acrediten la qualitat ambiental, la sostenibilitat, l'excel·lència en la gestió i la posada en valor del patrimoni natural. Darrere d'aquests distintius hi ha una estructura de serveis àmplia que requereix d'una coordinació constant entre les diferents àrees municipals, cossos de seguretat, equips de salvament, empreses concessionàries i també els serveis de manteniment.
8: Hem de tenir en compte no, que la platja de Castelldefels són 5 quilòmetres de platja, és una platja molt extensa on hi conviuen també una sèrie, moltes activitats i molts serveis, no, des de les activitats esportives, activitats de restauració, activitats també ambientals, serveis de dutxa, rentapeu, serveis higiènics, etc. I que totes aquestes activitats no, conviuen en un espai natural, de gran valor ecològic que cal preservar. Llavors, és aquest compromís no, que hi ha al darrere de poder preservar aquest espai natural i poder a la vegada també pues, garantir una excel·lència en la prestació de serveis i activitats. Llavors, tot el que fan aquests guardons, com bé tu dius, o sigui, no són unes certificacions que es tenen perquè sí, sinó que et comporten doncs, les eines necessàries no?, per poder arribar a aquest equilibri. Uh-huh. Llavors, això és una feina darrere tot això, hi ha una feina constant, hi ha una feina rigorosa per poder passar aquestes auditories, però no passa només les auditories, sinó per poder portar aquest model de gestió de platges d'una manera excel·lència i que doncs, tots els usuaris de platja doncs, puguin garantir no, de la seva estada de la millor manera possible.
1: Una de les eines clau per garantir aquest funcionament coordinat és la Comissió de Platges, l'espai de treball on es comparteixen incidències, necessitats i actuacions entre tots els agents implicats en la gestió del litoral.
8: Nosaltres des de Platges treballem a partir d'una estructura organitzativa ben consolidada, que és la Comissió de Platges. Aquesta Comissió de Platges està integrada doncs, per una part pel regidor de platges, el gerent de serveis territorials i després per altres responsables de tots els serveis i activitats que formen part, no? Pues des de l'àrea d'esports, medi ambient, turisme, comunicació, servei de seguretat, policia, servei de salvament i socorrisme, comerç, vull dir, treballem tots d'una manera integrada i en base també doncs, a aquests estàndards de qualitat no? i de sostenibilitat que et donen totes aquestes normatives. Ara iniciem ja a reunir-nos de manera setmanal no? per aquesta temporada alta i quan no és temporada alta doncs, ens reunim amb periodicitat quincenal, a no ser doncs, que es necessiti incrementar aquesta freqüència, vull dir, però mínim quincenalment quan no és temporada alta i setmanalment quan és temporada. Igualment, o sigui, tots estem molt coordinats i integrats.
1: Aquesta coordinació també permet fer seguiment de la satisfacció de les persones usuàries i detectar oportunitats de millora al llarg de la temporada. De fet, aquesta temporada alta incorpora també enguany dues persones informadores procedents de plans d'ocupació que ajudaran a recollir l'opinió de les persones usuàries i reforçaran l'atenció ciutadana a la platja.
8: Les enquestes de platges les iniciem entre juny, juliol. Bueno, ara estem pendents, incorporaran a dues persones de plans d'ocupació com a informadores de platja. Llavors, el que fan aquestes persones és que fan unes enquestes a la platja i aquí es valoren pues, tots els serveis, no? Pues, des de salvament, les guinguetes, l'oficina de turisme, etcètera. Llavors, al final de temporada el que fem és que recollim pues, tota aquesta percepció i doncs, implantem pues, accions de millora. I també doncs, aquestes persones el que fan és que pues, detecten incidències no?, a la platja en quant pues, si s'ha espatllat alguna dutxa o alguna font o qualsevol cosa i llavors també registrem aquestes incidències i les solventem.
1: Quan han passat només 10 dies de l'inici oficial de la temporada alta, el balanç general és positiu. Tot i això, els darrers dies la platja ha hagut de fer front a un episodi puntual d'arribada de residus procedents de la deriva marina.
8: De moment, tots els serveis estan funcionant de manera correcta, ha estat bé. Sí que va haver-hi algunes incidències en quant a la platja, no? Van arribar residus a la platja. Això no vol dir que siguin residus de Castelldefels o que hi hagi hagut alguna incidència aquí. Nosaltres tenim una xarxa separativa d'aigües residuals i d'aigües pluvials. Aquests residus han vingut d'una altra part i per part de la deriva doncs, ens han arribat a la nostra platja. D'aquí també doncs, fer una crida no? de conscienciació ambiental que tots formem part no? de mantenir pues, l'aigua en bones condicions i de poder pues, intentar no generar aquests residus que tots van a parar al mar. Sí que s'ha intensificat molt la neteja no? per part també de la col·laboració amb l'AMB, però cal tenir en compte tots aquests aspectes i que també després d'una tempesta doncs, no es pot garantir no? la qualitat de l'aigua. Vull dir, arriben moltes restes vegetals i l'aigua està tèrbola. Però clar, no, tot això és efectes pues, de tempestes o de pluges que hi puguin haver. L'any passat hi van arribar pues, gairebé el triple de residus de restes vegetals que en el 2024 degut a les tempestes que hi van haver-hi a la platja.
1: Pel que fa a les novetats d'aquesta temporada alta 2026, l'Ajuntament continua avançant en la seva aposta per una platja més inclusiva i accessible, ampliant recursos i serveis per facilitar-ne l'ús a tota la ciutadania.
8: Com a novetat avancem no, cap a l'accessibilitat universal per garantir doncs, unes platges accessibles i inclusives per a tothom. ja des de fa anys, no, que Castelldefels té aquesta aposta. Vull dir, hi ha 5 punts accessibles a les platges de Castelldefels amb assistència al bany adaptat. Disposen també d'espai d'ombra, de línia de vida, passeres enrotllables també que arriben fins a la vora de l'aigua. I ara doncs, estem implementant altres accions de millora, com és la incorporació de codis Navilens en els panells informatius, que són uns codis com el codi QR, però que et donen un missatge auditiu que es pot també traduir doncs, en diferents idiomes i et diu també doncs, en quin estat està l'aigua i quina bandera tenim. A part d'això, també doncs, es vol incorporar doncs, un itinerari també accessible des de la parada de transport públic fins a l'arribada de la platja i la passera alçada, no?, a l'accés 3, que s'ha fet també amb col·laboració de l'AMB, que permet també doncs, evitar aquesta part que s'inundava quan hi havia tempestes i també doncs, incrementar el valor ecològic de les dunes perquè la passera passa per sobre.
1: La temporada alta de platges va començar oficialment el passat dilluns 1 de juny amb tots els serveis operatius, un dispositiu que integra salvament i socorrisme, vigilància, neteja, manteniment, informació turística, educació ambiental i accessibilitat i que es coordina de manera permanent per mantenir els estàndards de qualitat que acrediten les principals certificacions del litoral de Castelldefels.
2: Ha estat notícia aquest divendres.
1: Castelldefels se suma un any més a la commemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+, amb un ampli programa d'activitats que es desenvoluparà durant el mes de juny per sensibilitzar la ciutadania sobre la diversitat afectiva, sexual i de gènere. La programació culminarà el dissabte 27 de juny amb la Festa Pride a la plaça de l'Església, aquest acte central d'una campanya que reivindica els drets del col·lectiu i recorda la necessitat de continuar avançant cap a una igualtat plena. La tècnica de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament, Sofia Hernández, destaca les activitats centrals previstes per aquesta jornada.
9: Fem una festa de tardeo, que començarà a les 7 de la tarda i acabarà a les 12 de la matinada, que ja és 28, i és una proposta doncs, molt potent i molt divertida, no? És un espectacle que combina, doncs, es diu Loco Bongo, és un espectacle de tardeo que combina doncs, les dinàmiques de bingo de tota la vida, no? amb tota una part musical, no? I també està, en aquest cas, és un espectacle molt LGTBI friendly, no? Té una temàtica molt LGTBI, de cultura LGTBI, i us convidem a assistir. És una activitat oberta, gratuïta a la plaça de l'Església, i serà superdivertit i res, us animem molt a anar. També es fa una Zumba Pride familiar al Parc de la Muntanyeta, com diu, sí que també aquesta és una activitat oberta i poden venir famílies amb bueno, fills i filles, no? És oberta totalment.
1: La commemoració de l'orgull LGTBI+, recorda la revolta de Stonewall, produïda el 28 de juny del 1969 a Nova York, considerada el punt d'inflexió del moviment pels drets de les persones LGTBI+. Per això, des del consistori es remarca la importància de continuar visibilitzant la diversitat i defensant el dret a totes les persones a viure amb llibertat la seva identitat i orientació sexual. El programa començarà els dies 17 i 18 de juny amb dues propostes audiovisuals que conviden a la reflexió i el debat.
9: Comencem el dia 17 amb una sessió de curtmetratges sobre personatges que són LGTBI. Aquesta activitat la fem a l'Espai Montserrat Roig, on estem Polítiques d'Igualtat. L'activitat és a les 6 de la tarda. I continuem amb una sèrie d'activitats que, si vols, ara comentem, que acaben i culminen el mateix dia 28 a la matinada, que és el dia oficial, és el dia internacional.
1: Una de les activitats destacades serà també la projecció del documental Gen a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.
9: A la biblioteca sempre fan mensualment unes activitats, no? I fan la projecció d'un documental i en aquest cas també doncs, va relacionat amb la temàtica. Aquest documental va d'un doctor que està a un hospital a Milà i ell doncs, ajuda a persones en processos de transició de gènere i en qüestions doncs, que moltes vegades estan una mica invisibilitzades i també, que són per al, pels governs són una mica polèmics, no? I a nivell de medicina, no? I ell és un doctor que ajuda les persones en tot aquest procés, no? Que a vegades és una mica complicat a nivell de, bueno, s'ha hagut un gran camí, no? Per reconèixer totes aquestes realitats, sobretot des de la perspectiva mèdica, i tracta doncs totes aquestes qüestions.
1: Les persones interessades a assistir-hi han de formalitzar la inscripció prèvia.
9: Tant a la biblioteca com després també a l'altre cinefòrum que fem a l'Espai Montserrat Roig s'ha de fer amb inscripció prèvia, que està directament als formularis habituals on es fan les inscripcions dels dos espais, sinó igualment ens podeu trucar i reservar directament, però sí que agraïm aquesta part d'inscripció perquè, com dius, són limitades les places.
1: Durant tot el mes, la biblioteca també reforçarà la visibilització de la diversitat amb una selecció especial de recursos literaris i audiovisuals.
9: Aquí a la biblioteca tindreu un fons amb llibres de temàtica LGTBI que doncs, ho tindreu a la vostra disposició. Sempre hi són, aquests llibres, no? Però es fa un fons especial dedicat ja a tota aquesta temàtica aquest mes, no? Per reivindicar una mica més tota aquesta, bueno, aquesta perspectiva.
1: Les activitats continuaran amb propostes participatives obertes a diferents públics. El 25 de juny tindrà lloc un taller de personalització de samarretes amb la tècnica tie-dye al Centre Cívic Vista Alegre, mentre que l'endemà l'Espai del Mar acollirà un taller de decoració de bosses de tela.
9: De fet, quan estàvem plantejant tot el programa hem volgut fer activitats per totes les edats, aquesta és més infantil, per intentar doncs, conscienciar i sensibilitzar a tota la ciutadania, des dels més petits, no? a la gent adulta o més gran. No?
10: Un altre taller, Decora la teva, tot baix Rainbow.
9: Uh-huh. Aquesta també és públic adult, sí que és artística, no? Però aquesta sí que la poden fer persones adultes i bueno, és a l'Espai del Mar.
1: També el 26 de juny, la plaça de l'Església serà l'escenari de la lectura del manifest institucional amb motiu del Dia de l'Orgull LGTBI+.
9: S'il·luminarà la façana de l'Ajuntament amb les lletres de Castelldefels, amb els colors de la bandera LGTBI, la bandera irisada, no? I també les lletres de Castelldefels de places de Palmeres. Aquesta revolta el 1969 doncs, va ser com aquell moment en el qual doncs, es va visibilitzar tota la realitat LGTBI a nivell de lluita col·lectiva als Estats Units, no? I va ser com el tret de sortida a tot l'alliberament de la diversitat, no? I va ser el punt capdalt en la nostra història, no? de començar a reivindicar, no? Tots aquests drets i tota la part identitària i tota la part de diverses orientacions sexuals, no? Va ser aquesta data, 28 de juny, allà als Estats Units.
1: Amb aquestes activitats, Castelldefels reafirma el seu compromís amb la diversitat, la inclusió i la defensa dels drets del col·lectiu LGTBI+, en una commemoració que combina sensibilització, cultura, participació ciutadana i reivindicació.

0: Aquesta hora els bombers donen per controlat l'incendi que creme des d'ahir a primera hora de la tarda a Sanaüja, a la Segarra. Mantenen, però, encara actives una quinzena de dotacions terrestres per fer tasques de vigilància i per anar repassant el perímetre. Ahir el van poder estabilitzar. Avui, compte que tenim una trentena de municipis amb 8 comarques amb actiu al nivell 3 per perill molt alt d'incendi. També molta precaució al medi natural, perquè hi van morir 3 persones en 3 accidents diferents. Un noi de 18 anys es va ofegar al riu Llobregat a la resclosa de l'Ametlla de Merola. A Cadaqués hi va morir un home que feia submarinisme i una persona també va perdre la vida, en aquest cas un accident de muntanya a Alins. Última mobilització avui al migdia del curs de mestres i docents. El professorat, amb suport de famílies, sortirà dels Jardinets de Gràcia cap al centre de Barcelona amb el lema «Aturem l'emergència social i educativa». Després del preacord signat amb el departament i rebutjat per la majoria dels docents, els impulsors volen que la marxa serveixi, diuen, per reclamar un gran acord per l'educació pública, però també per defensar tots els serveis públics i els drets socials. Tensió entre els Mossos i manifestants antifeixistes que protestaven contra una manifestació d'ultradreta ahir al vespre a Barcelona. Els agents van carregar contra alguns dels antifeixistes. Un cordó policial va impedir, però, que les dues protestes coincidissin. Suïssa vota avui un referèndum per decidir si limita o no la població a 10 milions de persones. Actualment en són 9 de milions i una tercera part d'aquests habitants són immigrants. És el primer cop que el país fa una enquesta d'aquest tipus a proposta de l'extrema dreta. Les enquestes pronostiquen una victòria ajustada de no limitar la població. Avui a Girona, la Colla dels Marrecs de Salt celebra 30 anys amb una jornada castellera amb la companyia dels castellers de Vilafranca i de la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona. La tradició castellana atarrelant, mica en mica, les terres de Girona. I els últims 15 anys, el nombre de colles s'ha doblat. N'hi havia 4, ara en tenen 9. El FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català, guardona l'actor i director Joel Joan amb el Premi Montserrat Carulla. El premi al millor llargmetratge ha sigut per als Mals Noms, de Marc Ortiz. En la 18a edició del FICCAT hi han assistit 8.000 persones.
1: Esports.
0: Els Knicks de Nova York, campions de l'NBA després de guanyar aquesta matinada la pista dels Spurs a San Antonio per 90-94. Feia 53 anys que no aconseguien el títol. Empat a 1 entre el Brasil i el Marroc al Mundial de Futbol. Aquesta passada nit, un gran gol de Vinícius per fer l'empat maquillava una discreta actuació de la selecció canarinha. L'Atlètic Barceloneta, campió de la Champions masculina de waterpolo per segona vegada després de guanyar el Prorreco italià a la final 17-16. I el Barça d'handbol juga aquesta tarda a les 6 la final de la Champions a Colònia contra el Füchse de Berlín. Totes aquestes notícies i d'altres es combinen a aquesta hora en aquest matí de diumenge de sol, novament, de calor, en farà més que ahir. Temperatures que superaran els 30 graus a bona part del país. I els...

0: Comença a Ràdio Castelldefels la matinada esportiva.
1: Bon dia i benvinguts a la matinada esportiva de Ràdio Castelldefels, l'espai on cada diumenge d'11 a 2 repassem l'actualitat esportiva del cap de setmana de la nostra ciutat. Avui és diumenge 14 de juny del 2026, un dia amb molta calor i amb totes les mirades posades a un gran esdeveniment esportiu com és el Mundial de Futbol. Molt pendents tots del que passa als Estats Units, Canadà i Mèxic, però nosaltres també sempre sense perdre la vista de l'esport local. Aquest dissabte ha arribat definitivament al seu final i ho fa amb una sensació agradolça perquè aquest ha estat un cap de setmana de somnis que s'han quedat molt a prop de fer-se realitat. La setmana passada el bàsquet femení Castelldefels es va quedar un sol pas de l'ascens a Lliga Femenina a 2, després d'una temporada espectacular, i ahir el Castelldefels Hockey Club masculí i el Vista Alegre van veure com se'ls escapava també l'ascens. Tres excepcions esportives que no poden amagar, però el gran any que han completat aquests tres equips. Us parla Txell Ferrer, m'acompanya a l'estudi en David Okereke. Bon dia, David, com estàs?
2: Hola, Txell, bon dia, un diumenge més aquí a la matinada esportiva.
1: I com cada diumenge també, qui ens acompanya a la taula de so és la Susana Lázaro. Quan passen 5 minuts de les 11, arrenca la matinal esportiva. Explica'ns, David, què ens espera avui al programa.
2: Avui a la matinal esportiva posarem el punt final a una temporada que ja arriba al seu desenllaç. Començarem parlant dels dos últims equips sèniors de la ciutat que encara tenien alguna cosa en joc. Analitzarem la classificació de la Unió Deportiva Vista Alegre per a l'última ronda de la promoció d'ascens a segona catalana amb un dels seus jugadors, Eric Moré. I també comentarem l'eliminatòria del Castelldefels Hockey Club masculí davant el Sardinero amb el seu entrenador, Miqui Dalàs, després que els roig-i-negres s'acomiadessin del somni de pujar a la màxima categoria estatal. A partir d'aquí girarem la mirada cap a l'esport formatiu que aquesta temporada ens ha deixat moltes alegries. Parlarem amb David García, entrenador de l'escola de tenis taula Joves de Castelldefels, després dels 4 podis aconseguits al top de Catalunya. També entrevistarem a Pol Farinyes, entrenador de la Libi C de la Unió Esportiva de Castelldefels i segon entrenador del Juvenil A, dos equips que han celebrat l'ascens de categoria aquesta temporada. Conversarem també amb el Joel Vicedo, tècnic del cadet B del futbol sala Castelldefels, que ha aconseguit pujar a primera catalana després de golejar el CSR Castelldefels per 6-1 a la gran final del play-off. I seguirem parlant dels d'èxits formatius amb Max Botella, ajudant de l'infantil A del Club Bàsquet Castelldefels, després d'una temporada espectacular culminada amb el títol de Campions de Catalunya. I per tancar el programa deixarem de banda l'esport local per parlar del gran tema del moment, el Mundial de Futbol. Analitzarem les primeres jornades del torneig, les polèmiques arbitrals i tot el que està donant de si aquesta cita mundialista en una tertúlia amb Cristian Cano.
1: Però abans de res, com cada diumenge, anem amb la primera ronda de resultats, aquest cop bastant curta.
0: A Ràdio Castelldefels, la matinada esportiva.
2: En hoquei herba masculí, el play-off d'ascens-descens a la Lliga IATI Hoquei, el segon partit al Camp Municipal Via Fèrria, derrota el Castelldefels Hoquei Club per 1-5 contra el Sardinero. I en futbol masculí, a l'últim partit de la fase d'ascens a segona catalana, des del Camp Municipal de Camp Vinader, derrota del Vista Alegre per 0-1 contra l'Atlètic Masnou.
1: Doncs justament anem a parlar d'aquest partit del Vista Alegre Atlètic Masnou, que després de l'empat a un aconseguit la setmana passada al camp de l'Atlètic Masnou, els blaus afrontaven aquesta tornada de l'última eliminatòria de sense segona catalana en aquest cop en el factor camp a favor i davant una gran entrada a Can Vinader. Però finalment el somni haurà d'esperar perquè un gol dels maresmencs abans del descans va acabar decidint una eliminatòria molt igualada i va deixar el Vista Alegre a les portes de l'ascens. David, com en aquest partit?
2: Doncs sí, una llàstima, però derrota cruel del Vista Alegre en el moment més important de la temporada. Els blaus arribaven a la tornada després de l'1-1 de l'anada i amb la il·lusió de culminar una gran temporada davant la seva afició. El partit va ser molt igualat amb dos equips conscients del que hi havia en joc i amb poques concessions defensives. Quan semblava que s'arribaria al descans amb empat, l'Atlètic Masnou va trobar el premi al minut 43 amb el gol que acabaria decidint l'eliminatòria. A la segona part, el Vistalegre ho va intentar fins al final, buscant almenys el gol que forcés la pròrroga, però el marcador ja no es va moure. Amb aquest resultat, el Vistalegre veu com s'escapa l'ascens després d'una temporada excel·lent i d'un tram final de competició que havia il·lusionat molt al club i a l'afició.
1: Doncs precisament per parlar de tot això tenim a Eric Moré, jugador del Vistalegre. Bon dia, Eric.
3: Hola, bon dia.
1: Com estàs?
3: Pues bueno, una mica decebut, mal sabor de boca. Al final jugaves molt i com és el futbol, ja sabem, pues te'n vas amb aquest mal sabor de boca que no t'emportes l'ascens pues, per poc.
1: Clar, l'eliminatòria, de fet, va ser molt igualada. Què va decantar la balança, en aquest cas, per l'Atlètic Masnou?
3: Bueno, primer, jo penso també l'efectivitat i les errades, sobretot, les errades. Bueno, allà al partit d'anada, un gol també als últims minuts de la primera part, que fan l'1-1 per una errada, i bueno, que ens agafen un contraatac i aquí la tornada una altra igual. Bueno, al final proposes i pues, et pot sortir bé la jugada, et pot sortir malament, i al final pues, no sortir malament i tenen la sort de ficar el gol en el minut 43.
1: Clar, just el gol arriba abans del descans. Es va fer mal encaixar el gol en un moment així?
3: Òbviament, sempre sap greu perquè no és fàcil, però bueno, vaig veure la reacció de l'equip a dins del camp va ser bona. O sigui, no en cap moment vam anar cap enrere, sinó al contrari, anàvem endavant a lluitar-ho tot, tant al final de la primera part com tota la segona part.
1: Creus que us mereixíeu un altre resultat? Veu competir millor que el Masnou i va ser potser per aquests petits detalls que ens comentaves?
3: Jo no crec que sigui per competir ni millor ni pitjor. Penso que també el partit estava molt ben plantejat per part de l'entrenador, del Marcel. Bueno, i al final, pues, ells en tenen dos, tenen la capacitat de ficar una. Nosaltres tenim pues, la mala sort de tres pals i diverses jugades més que no vam ser capaços de ficar dins de la porteria i pues, al final, si no fiques, t'acaben ficant, per desgràcia, el que diem és el futbol.
1: Tot i el desenllaç, heu arribat fins a l'última eliminatòria. Quin valor li dones al play-off que heu fet?
3: Al play-off li dono molt bon valor. O sigui, l'equip ha estat sempre animat. A més, de portar des de la jornada 19, si no m'equivoco, sense perdre un partit, que al final això també se li dona molt de valor. O sigui, és el que comentàvem, l'entrenador ens donàvem per morts i al final hem sigut capaços de treure-ho endavant i arribar al play-off, a la fase d'ascens, amb un partit tan disputat que podien ser 90 minuts, com podien ser 120, com podia ser penals. Però bueno, que el valor del play-off, a més d'haver sigut el primer play-off que he viscut, ha sigut amb un gran equip, que és el Vistalegre, que la veritat que estic molt content d'haver format part de la plantilla aquest any.
1: Ara ens comentaves que ha sigut el teu primer play-off. Pels teus companys també potser hi havia aquesta, potser més inexperiència en aquest sentit, o hi havia altres jugadors que havien viscut aquesta promoció d'ascens?
3: No, hi havia companys que sí que havien viscut alguna promoció d'ascens. Tampoc érem gaires que l'havien viscut, és a dir, sí que hi havia més jugadors que no havien viscut, a més que sí, però sí, sí.
1: Aquesta promoció d'ascens, aquests play-offs que heu jugat, creus que us servirà d'experiència per la temporada vinent tornar-ho a intentar?
3: I tant, i tant. Bueno, veient la plantilla i les ganes que tenim tots, penso que si l'equip es manté i tots seguim amb les mateixes ganes, al final són experiències que vius que et donen un punt més, et donen més ganes d'afrontar-ho i saps que tens les capacitats per poder estar allà.
1: Creus que realment a l'equip mereixia aquest ascens?
3: Sí, la veritat que sí. S'ha lluitat des del principi. Sí que la dinàmica des d'un principi a l'equip, pel que sé, no va ser gaire bona, però jo em vaig incorporar a meitat de temporada. Però des que vaig arribar, la veritat que jo el que vaig veure va ser un equip unit i que volien tirar tot endavant.
2: Hola, Miqui, què tal? Fent un balanç, no, d'aquesta eliminatòria, què creus que ha faltat per intentar, o sigui, guanyar el Masnou i intentar pujar, o sigui, pujar al a segona catalana?
3: No crec que hagi faltat res, és a dir, el que dic, al final el partit s'ha plantejat de forma molt correcta. L'únic que, bueno, al final no hem sigut afortunats de cara a porteria i ells han tingut la sort que sí. I això és el que al final ha decidit la promoció, i ja veus, per diferència d'un.
1: Eric, ara fent balanç de la temporada, quina valoració en fas?
3: De la temporada sencera, el que et dic, la meva incorporació va ser a meitat de temporada, però, i des que vaig arribar, vaig veure l'equip superunit i la veritat que el balanç de la temporada, pues, molt correcte, és a dir, no puc tirar res encara a ningú, ni entrenadors, ni companys, ni res, perquè ho hem donat tot, o sigui, només havia de veure les cares ahir de tots els companys, que al final te'n vas amb el sabor de boca, tristos, i pues, bueno, al final sap greu, però bueno, sempre el que diem, uns anys t'ho treuen i uns anys tornaran a donar, i al final és el futbol, pues, tindràs la mala sort aquest any no enllesteixes la temporada com voldries, i capaç l'any que ve sí que tens la capacitat d'enllestir-la com realment mereixies l'anterior.
1: Ara potser és una mica aviat perquè han passat poques hores d'aquest últim partit, però ja parlant una mica de cara al futur, hi ha la idea de mantenir el bloc de l'equip?
3: Que jo sàpiga, sí. Clar, jo això tampoc ho he comentat i amb ningú, sí, ni amb entrenador ni res. No sé realment quina és la intenció dels jugadors, quina és la intenció de l'entrenador i quina és la directiva.
1: Clar, això haurem d'esperar una mica més ara, també que vinguin ara els moments de vacances post-temporada, no?, perquè els directors esportius, doncs, facin la seva feina.
2: Tot i que tu vas arribar, Eric, a meitat de temporada, igualment, quina nota li posaries en aquest tram de temporada, tot i una temporada gairebé quasi perfecta?
3: Pues destacaria i diria, mira, per puntual i no voler puntuar al màxim, et diria un 9,5. Perquè, bueno, al final

0: I bueno, mira, vaig tenir la sort que el Marcel em va trucar i vaig prendre la decisió de tornar al futbol. I la veritat que al principi sí que em sentia un pèl més ofegat, però la veritat que després, o sigui, em veia bé, o sigui, em veia involucrat amb l'equip, em veia un mes, que al final també això fa molt, i el que dic, estar fora del camp i poder coincidir amb tot l'equip, o sigui, ja no és només sortir amb companys, sinó és sortir amb amics.
1: Clar.
0: Sí, fa molt.
1: Doncs esperem que hi hagi per molts anys l'Eric Moré jugant a futbol. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Enhorabona per la temporada que heu fet. Llàstima doncs, aquesta espineta, però a intentar-ho la temporada vinent.
0: Moltes gràcies, Txell, i merci a vosaltres.
1: Una abraçada i molt bon estiu.
0: Merci igualment. Adéu.
1: Doncs les paraules d'Eric Moré, jugador del Vista Alegre, que després de fer una gran temporada, i per desgràcia ahir van caure 0-1 contra l'Atlètic Masnou, un partit on, molt bé, una eliminatòria que va estar superigualada des del primer minut. Recordem que la setmana passada van empatar a 1 al camp del Masnou, en aquest cas ho tenien tot a favor amb la tornada a casa, amb el suport també de la seva afició, que una vegada més no va fallar, però bé, per petits detalls, no? De vegades passen aquestes coses, van marcar el 0-1 just abans del descans i en aquest cas el Luis Alegre, que no va tenir aquesta sort de cara a porteria que havia tingut els darrers partits, que recordem, abans ho ha dit també l'Eric, des de la jornada 19 que no perdien i a més amb diversos partits amb bones golejades.
2: Sí, sobretot també van encadenar una ratxa de, si no recordo malament, unes 6-7 victòries de manera consecutiva. O sigui, han fet un tram final de temporada espectacular.
1: Sí, sí, anem a repassar una mica com han sigut el calendari aquests últims partits del Vista Alegre, que en l'última jornada van guanyar... A veure si recordo malament, no sé si tens aquí les dades a punt. Si no, refresquem un moment com va ser aquesta tercera catalana, la lliga en la qual ha competit el Vista Alegre i que va acabar en aquesta tercera posició, classificant-se justament a l'última jornada per aquesta play-off, empatant a punts a 61 amb l'Albirrojita de Catalunya. I que aquesta última victòria, l'última jornada, va ser decisiva per classificar-se. I bé, és que a les portes s'han quedat. És una llàstima que sols per un gol...
2: Van empatar contra la Fundació Atlètic Sant Just i després van guanyar per 2-4 al Viladecans B.
1: Sí, sí, una gran temporada, sobretot aquest tram final del Vista Alegre, que al principi va ser una mica més irregular. Van estar bona part de la temporada situats en aquesta part alta, després va venir una petita mala ratxa on van caure més cap a la zona del mig i finalment, doncs amb aquests últims partits on l'equip ho va donar tot, un equip amb molta resiliència, jo diria, que també fins i tot en molts partits començaven perdent i tenien aquesta gran capacitat de remuntar i fer sobretot grans segones parts. Tu, David, que has vist alguns dels partits,
2: ho he pogut viure en primera persona.
1: Ah, exacte, sí, sí. I gràcies doncs, a aquest bon tram final, no, de temporada, doncs, van aconseguir el més difícil, que era aquesta classificació en aquesta tercera posició per disputar els play-off. Ja
2: mira, tinc la dada exacta, no? Com bé deia l'Eric, no? A partir de la jornada 19, clar, des de la jornada 19 fins a la 26 van encadenar, atenció, 8 victòries de manera consecutiva.
1: Clar, és que una xifra realment sí, molt a destacar d'aquest equip de Marcel Armengol, un equip que ha ficat 62 gols en aquesta temporada i n'ha encaixat a 32, un bon balanç de gols a favor. I bé, esperem doncs, que la temporada vinent, ara que tenen sobretot aquesta base, que pugui mantenir l'estil de joc i aquesta cohesió de grup que sobretot s'ha notat molt, no, en aquesta temporada, poder-ho mantenir per l'any vinent, lluitar ja per aquest ascens i doncs, objectius, no, de quedar fins i tot a primers de grup, intentar estar el més a dalt possible. I
2: sobretot el més important és aquesta cohesió de grup i continuï la temporada vinent, perquè això al final és el que ajuda, no, a un equip a créixer.
1: Exacte, sí, sí. Veiem que el golejador, el màxim golejador, no, de l'equip ha sigut Ayale Lechiwi amb 13 gols, 6 de penal. Ha quedat com el 8è màxim golejador d'aquesta

0: Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i tu estàs perdent.
1: No saps a què t'estàs perdent.
2: I tu perds des de fa molt.
3: De veritat, tu vols seguir perdent?
4: Si no veus esport femení,
5: t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
3: Sentir passió. Orgull.
6: Estàs escoltant La Matinal Esportiva.
7: Les 12 del migdia, ja tornem a ser aquí i ara anem a parlar d'hoquei hierba, perquè ahir el Castelldefels Hockey Club masculí somiava amb l'ascens a la divisió d'honor A, però finalment haurà d'esperar una temporada més després de caure per un contundent 5-0 en el primer partit de l'eliminatòria Santander. Els roig i negres necessitaven una victòria ahir davant la seva afició per forçar el tercer partit. El Fortí va presentar una gran entrada i l'afició va respondre animant l'equip des del primer minut fins al final, però el Sardinero va tornar a demostrar la seva superioritat i es va imposar per 1-5. David, explica'ns com va anar aquest partit.
8: Doncs veig una llàstima perquè bé, jugaven a favor, no?, per aquest factor de jugar a casa, però bé, un gol en acció al minut 13 va posar el 0-1 a favor del Sardinero. I bé, va ser un partit molt igualat en els dos primers quarts, ja que fins al tercer quart, en el minut 39, gairebé a 40 de partit, el Sardinero, amb gol d'Íñigo Burgos, no va posar el 0-2 al marcador, en un altre gol en acció. I bé, gairebé, tot i que el Castelldefels li va complicar les coses a l'equip càntabre, May Moria posava l'1-2 gaire menys d'un minut després del gol del Sardinero, però bé, una llàstima perquè 5 minuts després, amb un penal corner de l'estic de Matías Sebastián, va posar l'1-3. I bé, s'anaven amb aquest resultat al final del tercer quart i bé, a l'últim quart Jaime Castillejo posava l'1-4 amb un altre gol a l'acció i bé, ja als últims segons del partit Pablo González rematava el partit amb l'1-5 final.
7: Doncs per analitzar aquesta eliminatòria d'ascens i també una temporada que ha portat el Castelldefels a les portes de la màxima categoria, saludem ara el seu entrenador Miqui Delàs. Bon dia, Miqui, com estàs?
9: Hola, què tal? Bon dia, com estem?
7: Com està l'equip?
9: Bé, bueno, doncs ara ja amb la temporada acabada, doncs bé, ahir ens vam quedar una miqueta amb les ganes d'alguna cosa més, de forçar el tercer partit, però bueno, sí, la valoració general, tot i que ahir era dolorosa, doncs en general és força bona.
7: El resultat final és contundent, però com va ser el partit?
9: Bé, va ser... El mateix va passar a l'anada, no? Doncs, realment la gran diferència va ser la contundència de les àrees. El resultat sí que és avoltat, però bueno, tot s'ha de dir que els últims 10 minuts d'entrar al porter i vam encaixar dos gols sense porter, amb un jugador més de camp. Però bueno, doncs el cas és que, bé, doncs, encara la conclusió és que encara estem a prop d'on volem estar, però també doncs, ens manca alguna cosa més, no?
7: Clar, de fet, bona part del partit el resultat va estar igualat, bastant igualat, no? I amb aquest 1-2 semblava que us apropàveu. Creus que el partit va ser... O sigui, l'eliminatòria va ser igualada o realment el Santander va ser una mica més superior?
9: Home, veient el resultat final, no, els dos partits, el resultat és avoltat. Jo crec que a nivell de joc no hi ha molta diferència, a nivell de ritme tampoc, però potser doncs, a l'hora d'experiència, no? Ells que tenen 4 o 5 jugadors doncs, que han jugat 5 anys de divisió d'honor, que estan acostumats a competir al màxim nivell, i aquestes són coses doncs, que nosaltres malauradament encara no tenim, no? I sí que és cert doncs, que moment decisius, especialment quan anàvem amb 1-2, vam tenir nosaltres un penal per apropar-nos al 2-2, i just en aquest últim moment vam tenir l'ocasió de l'empat, que no va entrar, i després doncs, a la contra, una mica justet i polèmic, ens van xiular un penal que ells van aprofitar, i bueno, nosaltres vam tenir més penaltis que ells, més entrades a l'àrea, però bueno, no, ni molt menys vull posar Cap, però, l'equip, perquè ho va donar tot a nivell d'il·lusió, d'ambició, d'entrega, de compromís. O sigui que, bé, doncs a vegades guanyes o perds, però també has de mirar doncs, el rival que tens davant, si ho ha fet millor. Jo crec que ells van saber gestionar millor els moments i això doncs, ha de ser una lectura positiva de cara més endavant. I doncs, aquest any la valoració ha sigut molt i molt bona. Això era la cirereta de poder estar a Divisió d'Honor a la temporada vinent. Però bueno, també doncs, penso que potser era tot massa ràpid i hagués estat un pas massa gran potser per l'equip.
8: Hola, Miqui, què tal?
9: Hola, què tal?
8: Creus que, bé, no, parlant de l'experiència, creus que ha sigut la falta no, d'experiència a la Divisió d'Honor A el que al final no, us ha faltat per intentar ascendir?
9: Bueno, jo no ho veig com a falta d'experiència, jo ho veig com a una oportunitat. No? Aquest equip l'any passat estava a Primera Catalana, hem estat en una lliga nova per primera vegada a la història de Divisió d'Honor B, hem estat al grup de dalt, ens hem classificat pel play-off. Jo no ho veig com una falta d'experiència, jo crec doncs, que ens falta, els hi vaig dir ahir, no? Per guanyar finals primer n'has de perdre, uh-huh. I això forma part d'un bagatge, és un bagatge d'aquest club. No tenim urgències, no tenim l'obligació de sí o sí doncs, a estar a Divisió d'Honor A, que ens hem de preparar una mica millor, no? I potser doncs, si haguéssim pujat hagués estat molt precipitat. Bé, doncs crec que és un club en construcció, que tenim molta ambició i que tot el que vingui, sigui com sigui, si nosaltres donem la nostra millor versió, doncs és positiu, no?
7: Clar, si més no, ara heu assentat doncs, aquesta base que us pot servir per la temporada vinent. Què creus que serà clau per tornar a estar allà de la temporada vinent?
9: Sobretot jo crec que la gran cosa que té aquest equip és que té ànima, que té gana. No? Jo els vaig dir al principi de temporada que el repte, no? Perquè no m'agrada parlar d'objectius, sinó que el repte era aconseguir estar al grup de dalt i lluitar per l'ascens, que ho han fet. I a partir d'aquí doncs, són ganes de voler més. No? Jo considerem un equip amb molta ambició i que amb els peus a terra. No? Doncs, és molt complicat fer en dos anys els ascensos. Hem estat molt a prop, però això també ens marca un punt de referència de cara a la temporada vinent, amb el que tots volem tornar a repetir aquesta situació, potser doncs, d'una manera diferent, no? Amb haver viscut. I no considero doncs, que hagi estat ni molt menys una cosa negativa el no ascendir. Ahir doncs, ens va fer mal, però ara en fred doncs, també crec que pot fer que seguim creixent d'una manera més amb tranquil·litat. No?
7: Sí. Ara comentaves no, aquest creixement des de l'any passat aquest. En què creus que ha crescut més aquest grup?
9: Bueno, a veure, l'alta competició, les petites diferències fan grans diferències, no? Nosaltres, jo aquesta ha estat la meva segona temporada i l'evolució a nivell d'equip, de grup individual és absolutament increïble, no? Jo estic superagraït a tot l'esforç i compromís que estan demostrant els nois i la veritat és que és per treure's el barret, no? Sí que és cert, torno a dir, doncs que pujar era una il·lusió i, bueno, doncs ho seguirem intentant i seguirem, tornarem més forts, tot això que s'acostuma a dir, no? I crec que hi ha talent, que crec que hi ha una molt bona base i la millor cosa que jo valoro és que un 98% dels jugadors d'aquest equip seguirà la temporada vinent.
7: Doncs això és molt important, no?, per seguir construint aquest projecte, mantenir el bloc. Què creus que a nivell de joc potser li faltaria encara el projecte per consolidar-se entre els millors i poder doncs, la temporada vinent ascendir en aquesta màxima categoria?
9: Bueno, és el que deia abans, no?, els petits detalls, no?, de jugar amb més velocitat, de tenir més ritme de bola, d'entendre millor les situacions en les que tenim avantatge o tenim superioritat, i sobretot a les àrees, no? Ahir vam tenir, si no recordo malament, 6 penalty corners que, bueno, no va acabar de transformar, i vam tenir moltes entrades a l'àrea que, bueno, doncs entre el porter que va estar molt encertat ahir, nosaltres que no vam estar amb aquella inspiració final que cal, doncs mira, això és una base que podem fer, no? Mm-hmm. A nivell de joc, intensitat, doncs penso que vam estar a l'alçada d'un equip de divisió d'honor i no estem tan lluny, però els petits detalls aquí són difícils d'aconseguir.
7: Ara ho comentaves, al final, heu fet una gran temporada, falta només aquesta cirereta al pastís, com bé comentaves. Quina valoració en termes globals i quina nota li poses a l'equip d'aquesta temporada?
9: Un 10. El nostre objectiu és crear, no? I penso, doncs, que per crear has de canviar hàbits, has de canviar estímuls, has de canviar formes d'entendre el hockey, has de convertir-te en un atleta, i la veritat és que no tinc absolutament ni un però a ningú d'aquest equip, perquè doncs, bueno, jo he pres decisions que no sempre ajuden a seguir amb la mateixa dinàmica. He intentat trencar, doncs, això amb aquests 2 anys maneres habituals que hi havia, i la veritat és que l'entrega, la il·lusió i tot el que ha donat aquest equip i ell segueix donant és per treure's el barret. Uh-huh. Després la pilota entra o no entra, però independentment d'això, doncs penso que nosaltres hem estat inclús a vegades per sobre de les nostres limitacions, i crec que aquest equip amb 4 cosetes més, amb una miqueta més de sort i amb un parell de detalls i algun jugador més, doncs realment pot segur, doncs amb un curt plaç, a formar part de la divisió d'honor A.
2: A l'equip li poses un 10, però a la temporada quina nota li poses?
9: Un 9,95. Ostres, no sé, vosaltres, a part del hockey, doncs sé que feu molts altres esports. Sí. No sé si és habitual a equips, no?, que pugen a una divisió nova i l'any que pugen no només es mantenen, sinó que es consoliden i que tenen opcions de fer un segon ascens, no?
7: Sí, sí, això és molt meritori.
9: Això és força, és força. Uh-huh.
7: No, no, totalment d'acord. És realment de posar molt en valor el que heu fet a aquest equip aquesta temporada, i més pujant, doncs, en una categoria com és la divisió d'honor B, i està això a les portes de pujar a la màxima categoria estatal, que no tenim cap dubte que ho fareu. Acabat de la temporada ara, potser és molt recent i sense dir noms, saps si hi haurà alguna baixa o alguna incorporació?
9: Bueno, evidentment, doncs, hi ha gent que s'ho està pensant. Ara són moments, doncs, que tenim un període de reflexió i hem de posar en valor, doncs, tot el que estem fent. El hockey, com sabeu, no és un esport professional, que també necessitem moltes hores del teu dia a dia, no? I aleshores, doncs, sí, hi ha gent que està pensant què fer, però, bueno, doncs, en general, com us deia, el més probable és que seguim gran part. Jo també, bueno, doncs, també valorar una mica com ha anat aquesta temporada, i després ens assegurem tots i veure, doncs, què serà.
7: Doncs, Miqui Dalàs, entrenador del Castelldefels Hockey Club, moltes gràcies per atendre'ns. Ara a descansar i gaudir de l'estiu. I enhorabona, sobretot, per aquesta temporada que heu fet.
9: Fantàstic, moltes gràcies.
7: Adéu.
9: Adéu.
7: Doncs el míster del Castelldefels, molt satisfet amb aquesta temporada. Un 10 a l'equip, un 9,75 a la temporada. Hauria sigut un 10 si ahir haguessin pogut guanyar i accedir. Doncs avui, aquest tercer partit del playoff d'ascens, on realment... Clar, la primera vegada que competien a aquests play-off per jugar a la màxima categoria estatal, ens ho recordava, és que venia de l'any passat d'ascendir.
2: Clar, han quedat 2 ascensos de manera consecutiva.
7: Clar, és que això realment crec que pocs equips ho poden dir, i no només és pujar una categoria tan difícil, no? com és la divisió d'honor B, que ja era molt exigent amb aquests desplaçaments, haver-se consolidat, haver competit contra els millors equips i arribat doncs, fins a aquesta, a les portes d'aquesta final per ascendir divisió d'honor, jo crec que ara mateix sembla molt fàcil de dir, però és que realment amb el temps ho hem de valorar molt perquè és molt meritori el que ha fet.
8: Han fet molt bona feina.
7: I no tinc cap dubte, jo confio plenament que, i més si segueix aquest bloc, el 98% que ens ha confirmat Miki de les que seguirà la temporada vinent, doncs es podrà doncs, guanyar aquesta experiència, que és potser aquesta petita diferència que se li notava respecte al Sardinero, un equip amb jugadors amb molta experiència, amb anys en la màxima categoria, la divisió d'honor A, i jo crec que això també serà un plus, no?, per la temporada vinent, poder mantenir el que hem construït aquest any i a més millorar-ho doncs, per tenir encara més bons resultats a la temporada 2026-27 i tant de bo poder veure aquest equip roig i negre competint en aquesta màxima categoria. Repassem una mica com ha estat la temporada d'aquesta divisió d'honor B, que ja vam recordar que es van classificar en aquesta fase final, en aquesta sisena posició, que bé, gràcies al fet de que hi haguessin diversos equips tenen el seu, que són el filial en aquesta competició, la divisió d'honor B, va poder accedir al Castelldefels en aquest play-off, havent quedat per darrere del Carpesa, que aquest equip sí que va pujar directament, va ascendir a la màxima categoria. Així doncs, la temporada vinent seguirà competint en aquesta divisió d'honor B masculina, juntament amb el Madrid Las Rozas, el Real Sociedad, el Vallès Esportiu, el Sant Cugat, el Pedralbes, l'Egara 1935... Doncs una competició que també seguirà sent igual d'exigent i de dura i que es tornaran a veure les cares per tornar a intentar estar a l'elit, al màxim nivell, per pujar en aquesta màxima categoria. Doncs aquí també equips que han ascendit i que podem destacar són els de la Unió Esportiva Castelldefels de Futbol, dels equips base, que déu-n'hi-do els equips que han aconseguit l'ascens. Per una banda, l'Alaví C ascendirà a primera divisió, l'Alaví A també ha aconseguit l'ascens a preferent, l'infantil B femení jugarà a primera divisió i el juvenil D també ha sigut campió de segona divisió, en aquest cas, i no ens oblidem del juvenil A, que ha aconseguit tornar a la Lliga Nacional Juvenil 15 anys després d'acabar segons al grup 4 de preferent amb 63 punts, només per darrere del Cornellà B. Una xifra, una autèntica èxitas a l'equip formatiu de la Unió Esportiva Castelldefels, el primer equip doncs, no ha aconseguit els millors resultats en aquesta temporada, que finalment es van quedar fora de la zona d'ascens en aquesta Lliga Elite i que la temporada vinent repetirà doncs, aquesta divisió, no?, a la Lliga Elite per intentar ascendir, tornar en aquesta tercera federació on ha estat molts anys. Ara fem una

0: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
1: Todos los viernes a las 10 de la noche.
2: Dos quarts i cinc d'una, això és la matinal esportiva i anem amb la ronda de resultats.
3: Som-hi, Castelldefels, la matinal esportiva.
4: En hoquei herba masculí, el play-off de descens de la Lliga IATI d'hoquei, el segon partit, derrota del Castelldefels Hoquei Club per 1-5 contra el Sardinero. I en futbol masculí, a la promoció de descens de segona catalana, en aquesta última fase, derrota de la Unió Deportiva Vista Alegre per 0-1 contra l'Atlètic Masnou.
2: Doncs aquests són els últims partits que quedaven en aquesta competició, aquesta temporada 2025-26. Ara seguim amb el repàs de l'esport formatiu. Anem a parlar del cadet B del futbol sala de Castelldefels, que ha culminat una temporada excel·lent amb l'ascens a primera divisió, David.
4: Sí, Txell, els grocs van acabar primers del grup 4 de segona divisió amb 40 punts, empatats amb el Joventut Les Corts, però amb el gol average favorable. Un equip que ha sumat 13 victòries, un empat i només dues derrotes, marcant 88 gols. A la promoció d'ascens van superar el Santa Perpètua per 5-2 i a la gran final es van imposar amb contundència el CSR Castelldefels per 6-1 en un derbi que valia una plaça a primera divisió. I si fos poc, el club també celebra l'ascens del cadet A, que la temporada vinent competirà igualment a primera divisió.
2: Doncs bé, com hem comentat, el cadet B jugarà a primera la temporada vinent i aquí tenim per parlar és Joel Vicedo, entrenador del cadet B, per comentar aquesta temporada. Bon dia, Joel.
5: Bon dia.
2: Primer de tot, enhorabona per l'ascens.
5: Moltes gràcies, moltes gràcies.
2: Què tal, com van aquests dies de post-temporada?
5: Bueno, doncs ja molt més relaxat, perquè al final la temporada es va fer llarga promocionant, i bueno, ja amb les pulsacions més baixes, ja molt més tranquil, perquè al final l'objectiu s'ha assolit, perquè encara que no es creiés, doncs el nostre objectiu era l'ascens.
2: De fet, veu guanyar 6-1 al CCR Castelldefels, un derbi. Explica'ns com va anar aquest partit.
5: Doncs mira, primer de tot, m'agradaria, abans de parlar del partit, agrair a tot el club, a tota la gent que va venir, perquè jo sóc d'aquí, de Castelldefels, bueno, que des dels 4 anys he estat jugant al club i mai havia vist el pavelló tan ple. Així que això va ser un orgull per mi de tot el, bueno, tota la gent que va venir, el que ens va animar, que es va deixar la veu, la pell, bueno, es va deixar tot, no? I bé, doncs, del partit el vam preparar a consciència, perquè tenim la sort de que alguns jugadors són companys de classe amb alguns de CCR i bé, doncs ja ens estàvem parlant de com jugaven i tal, però igualment vam fer inclús una miqueta de scouting, els vam estar estudiant amb l'estaf i al final doncs bé, els jugadors van comprendre com havien de jugar i sí que és veritat que van sortir una miqueta dubitatius al principi perquè era una final i en tota la temporada nosaltres en els 26 partits que hem jugat, quan ens hem hagut de jugar alguna cosa, no hem sortit victoriosos, no hem guanyat. Aleshores, els jugadors estan una miqueta nerviosos, però bé, al final vam poder sobrepassar aquest nerviosisme i ens vam avançar en el partit a la primera part, que va ser complicada, va ser molt igualada. La segona part sí que diria que bueno, vam sortir molt bé, els vaig dir que els 7 primers minuts eren els més importants i en aquests 7 minuts van caure dos gols i ja va decantar el partit cap al nostre costat.
2: Aquí ja va anar tot rodat. Un autèntic derbi, llavors, perquè si dius que més eren companys de classe alguns, més que un derbi de ciutat, també s'obre també com d'amistat, no?
5: Sí. A més, els ser cadets 15-16 anys, doncs, bueno, doncs estan els típics piques, no? Vinga, ens guanyarem, que si tal, que si qual, així. I bueno, doncs al final nosaltres vam anar fent treball silenciós. Jo els vaig dir, escolteu, si us provoquen, és igual, vosaltres heu d'agafar i heu de, heu de dir les coses del camp. I al final ho van fer. O sigui, sincerament, ningú s'esperava per començar que nosaltres guanyéssim, perquè nosaltres som un B i ells són un A. I a més també, durant la temporada van jugar Copa Catalunya i ens van guanyar per 1-2. Així que ningú s'ho esperava. Per començar que guanyéssim nosaltres. Després, en el cas que guanyéssim nosaltres, per l'avantatge que vam fer. Així que va ser un cop inesperat, molt, sincerament, molt treballat i molt content perquè hagués sigut així, però bé, ningú s'ho esperava, així que encara la victòria va ser encara millor.
4: Hola, Joel, què tal, com estàs? Com comentaves, no? Tu creus que aquesta cohesió de grup, no? Com bé has comentat, que molts es coneixen, no? Són companys de classe i amics. Creus que aquesta cohesió ha fet aquest resultat tan contundent contra el CCR?
5: Mira, et diré potser el secret del nostre equip, que no sé si m'ho havia de dir, però bueno, com s'acaba la temporada, crec que ho puc dir, no? I és que no només són companys, sinó són amics. Aleshores, aquest equip realment era un equip d'amics, o sigui, anem a ser totalment sincers. La temporada passada ja vaig estar amb alguns d'ells i vam acabar 8ens. I aquesta temporada el club ens va dir, escolteu, l'objectiu, com que vau patir molt la temporada passada, és no descendre. Uh-huh. I això, grup d'amics de segon any, amb un jugador de primer, el Martí, i res, doncs que tots amics, tots acaben els partits i se'n van junts, hem anat inclús a veure partits d'altres equips i hem anat junts. Ahir, per exemple, vam tenir el sopar amb les famílies i després van marxar tots junts, tots. Uh-huh. O sigui, aquest és el secret, que al final no només comparteixen moments dins del vestidor, sinó també els comparteixen fora. I això, doncs, no només és el treball de treball de pista, treball, sinó és un treball també doncs, més psicològic i que al final el xulo d'aquest esport i al final qualsevol esport, no? És que no només sigui un grup dins de la pista o dins del vestidor, sinó també ho traspassi. Mm-hmm. I això doncs, és el que més orgullós estic d'haver aconseguit entre tots. O sigui, no només és treball meu, és treball també del Gerard Blanes, que és el meu segon, i també part del club, que al final estem tots remant cap al mateix costat i al final és això el que s'ha aconseguit.
2: Clar, inevitablement, com comentes, al final la cohesió de grup és importantíssima i clau, no? Al final això es trasllada, sobretot el fet de que es coneguin també, es trasllada dins de la pista, m'imagino que es deuen també conèixer molt bé com juguen. Tenint aquest factor a favor, què podria marcar la diferència en aquest cas vostre com a staff a nivell de joc?
5: Bé, mira, sincerament, a nivell de joc era un equip molt treballat, no? Al final m'agrada jugar d'una manera i hem aconseguit jugar d'aquesta manera. Soc molt perfeccionista en aquestes coses, però bé, al final s'ha aconseguit, no? Però també sóc un entrenador que m'agrada donar bastanta llibertat als jugadors. És a dir, sí que tenim uns plans fixats de partit, però al final els jugadors són els que juguen. Jo no estic a la pista agafant i vinga, va, ara vaig a fer jo un passe, vaig a defendre jo, no, sinó són ells. I al final, per molt que treballis alguna cosa, el rival també juga. Aleshores, des de l'estat també hem donat aquesta llibertat, no? I a més també, una cosa molt bona que hem fet a dins de l'estat, perquè érem dos, o sigui, no érem més, traient doncs, el que són part del club com coordinadors, directius i tal, no? Jo m'encarregava de la part més tècnica i tàctica, i després el meu segon, el Gerard, s'encarregava més de la part psicològica. Uh-huh. Perquè al final no ha sigut una temporada fàcil. Ha sigut una temporada on hem jugat això, 26 partits, ens hem quedat a un punt del campió, que ha sigut l'Ins Montserrat, que ens hem guanyat els dos partits, que en els partits clau no hem guanyat i havíem de guanyar, ens han empatat dos partits a l'últim minut, i la gestió psicològica dels jugadors, hem de recordar que són cadets, que són, són nens, mig adults que bé, doncs que estan molt revolucionats i és normal, és totalment lògic. Doncs al final aquest treball psicològic doncs també ha sigut clau per aconseguir no només el que hem fet a la pista, sinó també fora de la pista.
2: Mm-hmm. Clar, és que realment aquí heu fet segurament molt bon tàndem, és molt important aquest detall que comentes, és una edat ja complicada, no? M'imagino que per una temporada també molt llarga, doncs competir també amb aquesta màxima exigència, no? També ha estat potser un dels reptes. Comentaves que l'objectiu era mantenir-vos la categoria, la temporada passada veu cada 8 anys, ara heu aconseguit més aquest ascens. En què veus més que ha millorat l'equip?
5: Primer, maduresa, perquè l'any passat el gruix d'aquest grup que ha continuat de l'any passat aquest eren de primer any, hem de recordar que cadets són dos anys, i venien d'infantil, i a més cadascú venia doncs, del seu equip. Jo ja ho deia l'any passat, no? Que al final érem doncs, un equip que molta gent venia d'un lloc, molta gent d'un altre, que si tal, que si qual, això sí. Érem com retalls d'una revista que al final muntaven doncs, un equip, no? Anem a dir-ho així. No? O sigui, al final cadascú venia del seu lloc. I aquest any doncs, ja es coneixien més, a més també hem incorporat peces, doncs sí que és veritat que uns continuaven, uns venien i aportaven, i els altres, doncs, bueno, al final han aportat tots, que és la realitat, no? O sigui, cadascú venia del seu lloc, però més o menys també es coneixien, que era el més important. I res, doncs, que en un principi ja ens va dir el club, l'objectiu és no descendre, perquè si ja vau patir la temporada passada, que ho vau fer, que me'n recordo un partit a Pallejà, que vaig estar parlant amb el Juanjo, el president, em va dir, escolta, tu, tranquil, que si tal, que això, estem a 3 punts del descens, i al final vam acabar fent 16 de 18 els últims partits, no? Em refereixo a punts. Doncs aquesta, doncs, nosaltres, tot i que el club ens va dir un objectiu, nosaltres ens vam plantejar, això ho vaig dir el primer dia d'entrenament, els vaig dir, escolteu, quin és l'objectiu que vosaltres voleu tenir? Guanyar la Lliga, ascendre primera, que tal, que és igual. I al final hem complert, ens hem quedat a un punt de ser campions i per un munt d'empats i coses que ens han passat al llarg de la temporada, i al final és això, que hem aconseguit el que ens hem proposat nosaltres, que després també s'ha de dir que a meitat de temporada, com el club veia que anava molt bé, vam canviar l'objectiu i era guanyar la categoria i ascendre a primera. I al final, doncs, si podíem tenir, com al final ha sigut, tenir dos equips a primera de temporada vinent, doncs més que millor.
2: Realment espectacular la temporada que heu fet i aquesta gestió. També ha pujat, a més, el cadet A. Què diu això també del treball de base del club?
5: Doncs mira, això se li ha d'agrair a Javi Arnal, que és el coordinador. O sigui, el Javi Arnal, quan em refereixo a Javi Arnal és dels dos costats, no? Perquè al final Nerea ha fet un treball espectacular amb un grup que eren la meitat de segon any, la meitat de primer any, amb moltes lesions, perquè al final estàvem en comunicació constant, no? amb la Nerea, i al final doncs, m'anava explicant també doncs, com anava i tal, perquè en si anava a ser jo el segon entrenador del Caeta, però al final per qüestions personals no ho vaig poder ser, no? Però igualment sí que més o menys anava doncs, sabent com anava l'equip, i a més, també una cosa molt, molt bona, que en un principi no va ser del tot positiu, però després ho vam agafar com una cosa positiva, és que els del Caeta i els del Caet B són amics. En un principi ho vam veure com bueno, doncs una rivalitat, perquè els dos estan a la mateixa categoria, a veure qui queda millor, no? Però al final, amb el pas del temps, vam agafar i vam anar, doncs cadascú anava amb el seu equip, però quan jugava l'altre equip, els del Caeta venien al Caeta i els del Caeta anaven al Caeta, no? A veure'ns. I això doncs, va fer doncs, una pinya, ja no només com a cadeta i cadet B, sinó també com a club, com a cadet en general, no? I em quedo amb una frase del Juanjo, del president, i és la temporada tan bona que ha fet el cadet futbol Sac Castelldefels, i això, la veritat, s'ha d'agrair al club, a Juanjo, a Javi, que realment han sigut els arquitectes d'aquests dos equips.
2: De valorar, doncs, realment aquesta pinya, aquesta família, no?, que hi ha aquí a Castelldefels. Ara, Joel, quin repte us trobareu a primera?
5: Bé, encara estem parlant amb el club i tal de qui serà l'entrenador, perquè jo, sincerament, són 6 anys entrenant i només he entrenat cadets. Aleshores, potser també he d'agafar-me un descans d'aquesta categoria, donar una passa enrere i buscar altres reptes. Així que no ho sé. O sigui, això ja seria una pregunta que se li hauria de fer al coordinador, al president o una altra persona del club.
2: Tu també, paral·lelament, vas agafar mitja temporada el sènior femení. T'hi veus també, potser, posar més per una categoria sènior? Ja que comentes, no?, que portes 6 anys amb la categoria cadet.
5: Bé, estic oberta a retes de tot tipus. O sigui, al final, l'agafar el sènior femení, que va ser, doncs, vaig estar parlant amb el Jamal, que al final, per qüestions personals, ho va haver de deixar. I bé, doncs, al final, jo vaig agafar, doncs, per agafar i ajudar el club, que al final jo sempre m'he intentat destacar com una persona de club, és a dir, si hi ha hagut algun moment que algun entrenador així no ha pogut entrenar, doncs si he pogut fer el favor d'escolta, vés a entrenar el partit, doncs ja no tinc cap problema. Doncs això, doncs, per això per un costat. Després també pel meu benefici propi d'agafar experiència. Al final tinc 23 anys, porto 6 anys entrenant i el que vull és agafar experiència de la millor manera possible. I quina millor manera que entrenar un sènior femení, que tampoc havia provat el que és entrenar ningú equip femení. Mm-hmm. I al final, doncs bé, va ser una experiència del que m'emporto més coses positives de les que jo em creia, però i que m'han ajudat molt, sobretot en el tema gestió, sobretot, no? Perquè al final, per exemple, amb el femení, eren partits de temps a rellotge parat. Aleshores, aquest tipus de gestió és molt diferent a rellotge corregut, com ha sigut amb el cadet B. Aleshores, doncs, al final, he intentat doncs, això, doncs, agafar el màxim d'experiències possibles perquè doncs, en aquest tipus de treball, sobretot en bueno, l'entrenador i tal, el millor és agafar experiències de tot tipus.
2: Dius que no saps la temporada vinent què faràs, però seguiràs al club entrenant, m'imagino.
5: Realment encara no ho sé. O sigui, no ho sé. Ara, sincerament, el que m'agradaria és agafar i també agafar-me uns dies de relax, d'acabar la universitat, que em queda encara enllestir quatre cosetes per poder dir que sóc graduat a la universitat. Ha sigut un any complicat, així que doncs, s'està parlant, però encara no sap res.
2: Bueno, unes merescudes vacances, doncs, després de, sobretot, aquesta gran temporada amb el cadet B i també, tot i que finalment el femení baixés a categoria, també ha acabat fent bona temporada.
5: Sí, al final és això, hem acabat la temporada de la millor manera possible, i ara això, gaudir de l'estiu, que és el que toca, tant per la part de jugadors, per la part de famílies, com per la part meva i la part de l'estaf dels dos equips.
2: Doncs esperem que tinguem a Joel Vicedo més anys aquí al Futbol Sala Castelldefels. Moltes gràcies, com sempre, per atendre'ns i ara a gaudir d'aquestes vacances.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Adéu, una abraçada.
5: Igualment, adéu.
2: Doncs les paraules del tècnic del cadet B, del futsal Castelldefels, també del sènior femení d'aquest futbol sala Castelldefels, doncs que han tingut una gran temporada espectacular al recorregut, no?, d'aquest equip, del cadet B, també del cadet A, tots dos equips que pugen de categoria a aquesta primera divisió. I sobretot destacar aquest mèrit, aquesta cohesió de grup, aquesta família que han creat aquí a Castelldefels i que segurament ha sigut una de les claus principals pels èxits d'aquesta línia, d'aquesta categoria de cadet. Anem a repassar una mica primer com ha sigut la lliga de segona divisió cadet, en aquest cas del B, David.
6: Doncs en aquest cas, bé, la victòria que va aconseguir, no?, contra el CSR. I bé, en aquest cas el futbol sala que va quedar
2: segon amb aquests 66 punts, a un punt del Montserrat, líder amb aquests 67. El Joventut Les Corts, que es va classificar tercer amb 61 punts, el Vincit Provençalenc amb 58 punts a la quarta posició i les Glòries en la cinquena posició amb aquests 50 punts. Són els cinc equips que van optar per al play-off d'ascens, el Montserrat que va pujar directament gràcies a haver guanyat la Lliga amb aquest punt, un puntet només d'avantatge del Castelldefels B, que podria haver quedat doncs, fins i tot primer de grup. A la zona mitja de taula que s'han salvat aquesta categoria està a la sisena posició el Club Gràcia B amb 48 punts, el 7-10 setens, el 7-10 C en la setena posició amb 40 punts, el Futsal Iris C amb 33 punts a la vuitena, el Frederic Mistral novens amb 28 punts, la Tau a desena descens amb 22 punts, els mateixos que el CASP, tots els equips que s'han salvat per dos punts del descens i els tres equips que baixaran, que serà el Marista Sants Les Corts B, que ha quedat en la dotzena posició amb 20 punts, l'Estel Vallseca, 300, amb 14 punts i últims el Montsant C amb 3 punts únicament en aquesta lliga, que un equip, un Montsant, que ha obtingut només una victòria en tota la temporada, la resta tot de derrotes. Si mirem el balanç del Castelldefels, 21 partits guanyats, 3 empats i 2 partits perduts. i sobretot la xifra que em sembla una barbaritat a nivell ofensiu, 142 gols que han fet aquest equip i només n'han encaixat 59, només l'han superat a nivell de gols al Montserrat, que de fet, un dels motius no també per als quals ha quedat en aquesta primera posició, aquesta diferència també és important a nivell de gols, doncs realment... Veurem què li espera aquest Castelldefels a primera divisió, una divisió que puja al nivell en aquesta categoria cadet. Recordem que tindrem també el cadet A disputant aquesta mateixa divisió. Doncs un grup que puja en bloc, realment. Sí. No sé si seguiran... hi haurà moviments d'equip, de jugadors que vagin a l'A, a l'B, perquè realment doncs, es troben en el mateix punt tots dos equips. Fem una pausa i seguirem parlant del Club Bàsquet Castelldefels, que també el bàsquet infantil ha sigut campió de Lliga. Fins ara.
7: Viajando por las ondas. El programa que te lleva de viaje a través del 98.0. Todos los miércoles a las 6 de la tarde.
8: En Radio Castelldefels.

Jason. Jason. Jason, you're...

0: jazzy on.
1: What? I don't understand.
2: Indianapolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
3: Todos los viernes a las 10 de la noche.
4: Onze minuts que passen de la una. Això és la matinada esportiva. Hem fet el repàs d'alguns dels equips de la etapa formativa de Castelldefels que han ascendit de competició i ens queda parlar d'un equip, el Club Bàsquet Castelldefels, l'infantil A masculí, que ha completat una temporada pràcticament perfecta. Campions de Lliga, campions de Barcelona i campions de Catalunya. Un equip que només ha perdut un partit en tot l'any i que ha dominat totes les competicions que ha disputat. Van acabar primers tant a la primera fase com a la segona, van superar la fase final de Barcelona amb 3 victòries i a Tortosa es van proclamar campions de Catalunya després de derrotar el Casanenc a semifinals i el Lleida B a la gran final. I per parlar d'aquesta temporada històrica, saludem en Max Botella, entrenador ajudant de l'infantil A del Club Bàsquet Castelldefels. Bon dia, Max.
5: Hola, bon dia.
4: Enhorabona primer de tot per aquesta gran temporada. Com van anar aquests dies de post-temporada ara?
5: Moltes gràcies. És bona, una mica de ressaca emocional. És veritat que ha sigut una temporada molt llarga, que des de finals d'agost fins a juny. O sigui, ara sí que tocava una mica descansar, però ja penso en la següent temporada.
4: Com valores aquest any, aquesta etapa, no? 2025-26?
5: Bueno, la Cristina i jo vam agafar l'equip fa 2 anys, i des d'aquests 2 anys pues, ha sigut això, treballar cada dia amb el grup. Ha sigut espectacular, perquè ells han tingut sempre moltes ganes de treballar. No ha hagut cap dia que no hagin donat per la pista, i crec que bé, aquesta ha sigut la clau de l'èxit.
4: Ha superat les expectatives que teníeu al setembre?
5: Bueno, nosaltres els vam preguntar amb ells quin era el seu objectiu de la temporada, a nivell de resultats, no només a nivell de joc. I sí que hi havia gent que deia això, que bueno, és que vam anar primer vam guanyar la fase prèvia i vam dir que volíem ser campions de la fase prèvia i ho vam ser. Després vam dir que volíem ser campions de la fase regular i ho vam ser, i després vam dir que volíem ser campions de la Comunitat de Catalunya i ho vam ser.
4: Ostres,
5: sí, que és veritat que havíem proposat els objectius ells mateixos, i crec que també ha sigut la clau de l'èxit, que ha sigut un objectiu pactat entre tots.
4: Han complert totalment doncs, amb aquest objectiu. Amb què et quedes tu d'aquesta temporada?
5: Amb el dia a dia amb ells. És el que hem dit. Són hiperdeballadors. Són amics entre ells fora de la pista, no han negociat cap dia l'esforç. Quan estan a pista saben que cada polvada és una lluita, que si no van ells pues anirà el seu company, i que es deixen la pell pel seu company, perquè saben que el seu company serà el mateix per ells.
4: Heu perdut de fet només un partit en tota la temporada. Com s'explica aquesta regularitat tan gran en aquestes categories?
5: Pues no és tan fàcil, eh? És veritat que la Cris és una entrenadora que no he fet cap entreno. Jo m'he intentat, en teoria, entrenar en 3 dies, i mentre entrenar al màxim, hem maximitzat les hores de pista, tot i que era complicat. El partit que vam perdre va ser, bueno, donaria per un dia pan, perquè ens van haver de tancar el pavelló perquè perdéssim un partit.
4: Ostres.
5: I poca cosa més. Res, el treball de cada dia. Cap dia, no hem fet pas cap entreno cap dia, ni que hi haguessin pluges, ni vent, ni res.
4: Clar, quines han sigut els principals punts forts, diríem, d'aquest equip a nivell de joc?
5: A nivell esportiu, crec que físicament tenen superiors a la resta. Això ho hem vist tant als campionats de Barcelona com als de Catalunya. Crec que un equip que porta 2 anys jugant junts i es generen uns automatismes en atac i en defensa, i sobretot en la defensa de tota la pista, que això creiem que els rivals pues, no poguessin descansar ni un minut.
4: Com es treballa doncs, perquè els jugadors continuïn millorant quan pràcticament sempre doncs, acaben guanyant?
5: No hem tingut aquesta sensació de patxa plena en cap moment de la temporada. No sé, al final la motivació que van haver ells no era una motivació si vingués de fora. Era la seva pròpia motivació i treballar així, però és molt més fàcil.
4: Clar, arribeu a la final, doncs, a aquesta final a 4, no?, el campionat de Catalunya, després de guanyar també el campionat de Barcelona. Com es prepara un cap de setmana així?
5: Pues molt complicat, perquè veníem de... Clar, veníem de Navarcles, que havíem guanyat el campionat de Barcelona, i el següent ja era un diumenge, que eren semifinals i finals el mateix diumenge. Res, vigilant molt les càrregues físiques, els entrenos... Sí que m'ha sorprès que des que vam començar les sèries finals fins al final hem millorat moltíssim i hem aconseguit fins i tot introduir pues, conceptes nous de joc, intentant tenir pues, la màxima informació sobre el rival pues, perquè ells també tinguessin més sensació de control i estan més tranquils, i res, amb molta confiança, tenint expressió, diguéssim que disfrutessin i que la feina estava feta.
4: Quina lectura fas ara de la semifinal del, contra el Castanenc i després també de la final, no?, contra el Lleida B?
5: Bueno, contra el Castanenc sí que va ser molt complicat. Sabíem una mica, teníem informació d'aquest equip, que eren un equip molt físic, molt, molt complet. La clau d'aquest partit sí que va ser la constància, perquè vam començar molt ajustats i a poc a poc, es vam aconseguir intentar treure l'avantatge de marcador, sobretot pues, controlant els seus jugadors més claus i controlant el rebot defensiu. I contra el Lleida, sí que vam fer un molt bon inici, un molt bon parcial d'un 20-2 o així, i que vam aconseguir mantenir aquesta diferència durant tot el partit.
4: El club s'ha arribat a parlar d'una generació d'or. Com ho vius tu?
5: Home, jo espero que el club mantingui el bloc, perquè crec que és important, no? Que un equip promociona doncs, es facin els mínims tots possibles. Nosaltres, com a entrenadors, l'any que ve no seguirem, però tinc tota confiança que el nou entrenador doncs, ho farà tot el millor possible aquesta liga i dir-li que és molt fàcil treballar amb ells perquè ho donen tot en cada minut.
4: Creus que aquesta generació pot marcar un abans i un després dins del club?
5: Home, ja ho veurem. És cert que cap, crec que no s'havia aconseguit mai per cap de cap club de Castelldefels, ni per el club de Castelldefels, ni pel, evidentment pel Joventut tampoc, de ser campions a Catalunya de nivell ja infantil. Esperem que el bloc es mantingui, que segueixi apostant per ells i que es posin les màximes facilitats perquè el potencial aquest equip el té.
4: Totalment. Ara, mirant enrere aquesta gran temporada que heu fet, quina valoració, quina nota més aviat li poses a l'equip i a la temporada?
5: A la temporada un 10, l'equip un 11. Nosaltres

0: altre club, potser que desitjar-los i tota la sort del món, perquè el club on vagi pot tenir una sort increïble.
1: Ara, quan d'aquí uns anys recordis aquest equip, què creus que et vindrà primer al cap?
0: Crec que ho veurem encara més. Nosaltres, quan vam a cada partit, et quedes així una mica en xoc i no ho valores tant, però si ja durant aquesta setmana ja estic donant cada cop més valor, doncs d'aquí uns anys ni m'ho vull imaginar.
1: Doncs Max Botella, segon entrenador de l'aquest equip infantil A del Club Bàsquet Castelldefels, moltíssimes gràcies per atendre'ns, enhorabona per aquesta temporada i que vagi molt bé aquest estiu.
0: Moltes gràcies, molt agraït per la vostra trucada.
1: Adéu, una abraçada. Doncs el tècnic del segon entrenador d'aquest equip, la primera entrenadora era la Cristina, que molt satisfet, un 10 a la temporada i un 11 a l'equip, perquè realment el que hem fet a aquests nens, a aquests nanos, és que realment ha sigut per emmarcar, i a més, el més sorprenent és el fet que digués, no, que ja es van plantejar ells aquest objectiu i l'han aconseguit. Cada repte que es marcaven, un repte que aconseguien, i així que res més que dir que enhorabona a tot aquest equip, que esperem que segueixi amb la temporada vinent, una temporada amb un nou staff tècnic, i que esperem que puguin doncs celebrar més títols com han fet aquesta temporada. Fem una miqueta de repàs de com ha sigut aquesta lliga a nivell de resultats.
2: Doncs la primera fase, no?, que va acabar al desembre, el Castelldefels va guanyar per 71 a 35 al Cornellà, l'últim partit d'aquesta primera fase. I bé, la classificació va quedar primer amb 8 de 8, amb 8 victòries de 8 possibles. Bé, pel que fa en aquesta segona fase, l'equip va guanyar en aquest cas 11 victòries de 12 possibles, tot i que l'última jornada va descansar. En aquest cas, l'últim partit que va jugar també el va guanyar per 39 a 67 al Círcul A.
1: I que, de fet, aquí, en aquesta fase, és on va perdre l'únic partit de tota la temporada, 63 a 55, en la pista del bàsquet Sant Pere.
2: Exacte. I bé, pel que fa a la fase final, en aquest cas va guanyar 66 a 54 a l'Horta. I bé, en aquest cas, l'últim partit d'aquesta Final Four, no?, va guanyar 67 a 56 a Lleida B.
1: Sí, recordem que la primera jornada el Castelldefels es va imposar per 60-78 al Casanenc, i després en aquesta gran final contra el Lleida B, que van poder doncs proclamar-se campions de Catalunya, una fita històrica per l'equip i pel club, que com bé ens deia en Max, sembla que és potser el primer infantil, no, que aconsegueix doncs proclamar-se campió de Catalunya, aconseguir aquest triplet. I pel que feia a la final a la fase final, no, de Barcelona, el Castelldefels, que va guanyar en la primera jornada 62 a 38 a la S, en la segona jornada 61 a 43 al Tecla Sala Vermell, i doncs finalment, com bé dèiem, en aquesta final a l'Hort contra l'Horta, 64 a 54. Realment unes xifres escandaloses les que han fet aquests nois, que nens, perquè realment recordem que són de categoria infantil A, de segon any en aquest cas, i res, desitjar-los el millor per la temporada vinent. Falten 7 minuts per 2:15 del migdia. Fem l'última ronda de resultats.
3: Avui és diumenge i estàs escoltant La Matinala Esportiva.
1: Doncs anem amb aquesta última ronda de resultats de la temporada, de fet, perquè ahir es van jugar els últims partits que quedaven en joc a Castelldefels. Com va anar, David?
2: Doncs bé, en hoquei herba masculí, en aquests play-offs de descens a la Lliga Iati, aquest segon partit, en aquest cas a casa, al Camp Municipal Via Fèrria, derrota del Castelldefels Hoquei Club 1-5 contra el Sardinero. I en futbol masculí, en aquest últim partit d'aquesta fase de promoció d'ascens a segona catalana, derrota el Vista Alegre per 0-1 contra

0: l'Atlètic Mas Nou.
1: Doncs amb aquests resultats acaba aquesta temporada 2025-26. Cap equip sènior finalment ha aconseguit l'ascens, tot i que, doncs, com ha sigut el cas d'aquests tres equips que fins a aquest cap de setmana encara estava oberta la possibilitat aquesta d'ascendir, com és el cas del Castelldefels Hockey Club, que hem parlat abans amb Miqui Delàs, el seu entrenador, i on estava supersatisfet de com ha rendit el seu equip aquesta temporada. Recordem que han aconseguit dos ascensos consecutius. Era el primer any que competien en aquesta divisió d'Honor B i a les portes que es van quedar per un partit doncs de poder competir en aquesta màxima categoria estatal, que no sé com ho veus tu, David, però jo crec que realment tampoc és mala notícia, crec que s'han de sentar bé aquestes bases, estan construint un projecte enorme, ho estan fent molt bé i jo crec que amb el temps a poc podran anar polint, no? Sí. I aconseguint aquesta experiència que els serà clau després per poder competir, doncs, contra els millors.
0: Sí, sí, no, ja ho he comentat amb Miqui, han aconseguit una temporada gairebé perfecta i jo crec que, clar, amb aquesta falta d'experiència, jo crec que els servirà per la temporada vinent ja des del minut 1, doncs, proposar-se aquest objectiu, no?, de pujar aquesta categoria.
1: Un aspecte similar és el que els va passar a les jugadores de Mònica Lázaro, del bàsquet femení Castelldefels, que també pujaven per primera vegada a la Supercopa Femenina, la màxima categoria catalana, i a més, sorprenentment, doncs amb uns resultats espectaculars, que fins que no van ser campiones, de fet, d'aquesta Supercopa, no havien perdut cap partit en pràcticament 2 anys. Unes dades que, bé, no sé jo si cap altre equip pot dir-les, eh?
0: Doncs sí. També, jo crec que també són un equip ambiciós i amb ganes d'arrasar.
1: A un sol punt que es van quedar d'aquest ascens a la Lliga 2, però també penso una mica el mateix que amb el sènior masculí de Duque Hierba, no? Que el fet de potser anar massa ràpid i amb tot poc temps acabes d'ascendir a una categoria que ja és una divisió que ja és molt exigent, sí. Doncs acabar pujant, en aquest cas, a la segona estatal, seria, doncs, clar. Realment... Que no tinc cap dubte que és un equip que segurament hagués competit molt i molt bé en aquesta lliga. Una Lliga 2 que aquest any... Doncs no hi haurà, o sigui, la pròxima temporada no hi haurà cap equip català, perquè justament els dos últims equips de la Lliga 2 catalans han descendit, han baixat a la Supercopa, i els dos que tenien l'opció de pujar era l'Igualada i el Castelldefels, i tots dos s'han quedat a les portes. Així doncs, la temporada vinent de Supercopa serà encara més exigent, de més alt nivell que aquesta que hem viscut, i que, doncs, esperem poder tornar a celebrar un títol, no, del Castelldefels, que es torni a proclamar campiones i a la segona sí poder aconseguir, doncs, aquest ascens històric pel club i poder, doncs, tenir un altre sènior competint en categoria estatal com està fent el sènior masculí ja des de fa diversos anys en aquesta tercera federació espanyola. L'altre equip que també s'ha quedat a les portes d'ascendir, ho hem comentat abans, és el Vistalegre de futbol, que també per un gol, és que realment...
0: Sí, sí, és una llàstima.
1: Tots els equips han perdut per ben poc. Realment l'eliminatòria, aquest 0-1 contra l'Atlètic Masnou, tot i haver competit molt i molt bé, va tenir també l'afició ajudant, no? Estan animant a tots els equips. No va fallar ahir ni al camp de Viaferria ni en aquest cas a Can Vinader, l'afició de Castelldefels, que es va moure per animar, doncs, els seus jugadors, i que malauradament, doncs, bueno, hauran d'intentar-ho la temporada vinent, però que realment la temporada ha sigut excel·lent per tots aquests equips.
0: Ha estat una llàstima, tot i que, bé, perquè hem pogut seguir, no?, molts partits del Vistalegre aquí en directe per Ràdio Castelldefels, però bé, no s'han d'anar amb el cap molt alt, perquè és això, han fet una meitat de temporada fins ara gairebé quasi perfecta, amb una ratxa de 8 partits guanyats de manera consecutiva.
1: I la clau de l'èxit també està, com hem pogut veure avui, jo crec que en la fase formativa, no? Veiem com molts equips de categories inferiors d'aquests equips de Castelldefels, de bàsquet, de futbol sala, de futbol 11, futbol 7 en aquest cas també, no? L'Alevi C, que han ascendit de les seves categories, i això també demostra, doncs, el gran nivell que hi ha d'esport aquí a Castelldefels entre els més petits, i que després, quan arriben a aquestes categories sèniors, doncs també competeixen al màxim nivell. Doncs hem fet un repàs avui de com ha estat aquesta temporada amb aquests equips base i aquests últims que estaven encara en joc. Ara fem l'última pausa del programa i acabarem parlant del que estarà en veu de tothom, el Mundial de Futbol i també una miqueta, no? Doncs en aquest cas, les finals de la NBA, ara sí que ho diré bé, la final de la NBA i també una mica de mercat d'estiu. Sí. Fem una pausa i tornem.
2: A Ràdio Castelldefels, a migdia, us oferim l'hora del conte. Contes per petits i grans que trobem dins del gran llibre que guardem a una Villes. Recordeu, a migdia, a Ràdio Castelldefels, l'hora del conte.

0: los estrenos de la semana.
1: Cartelera de pueblo.
2: La cuarta pared y otras secciones.
3: Fuera de campo.
4: Noticias, festivales y otras propuestas.
5: Desde la Bad Cueva.
6: Fuera de campo. El cine en Radio Castelldefels.
4: Cada viernes de 8 a 9.
7: Quatre minuts i seran tres quarts de dues del migdia. Tanquem la carpeta de l'esport local i anem ara a parlar doncs, del que s'està vivint ara, sobretot amb màxima expectació a nivell internacional, com és el Mundial de Futbol de 2026. I també parlarem una miqueta d'aquestes finals de la NBA amb el nostre company en Cristian Cano, a qui tenim a l'altra banda del telèfon. Bona tarda, Cristian.
8: Hola, bona tarda.
7: Què tal, com has viscut aquesta nit d'esport, tant la final de la NBA com el partit de Brasil-Marroc?
8: Ha sigut una nit tremenda. Si vols, comencem per ordre cronològic, no?, amb aquest Brasil-Marroc. M'ha sorprès molt la selecció del Marroc. Crec que va fer un partit a través de la pilota, primer sorprenent i després també positiu. I d'altra banda, Brasil, doncs bé, bastant decepcionant, sobretot el partit amb pilota. Crec que l'empat em sembla molt just entre els dos equips. Sí que és cert que crec que Marroc va tenir millor la possessió de la bola, tot i que Brasil, segurament, pel que fa a situacions no ofensives, sobretot amb un Vinícius que va ser desequilibrant en la primera part, doncs també va poder generar, no?, situacions per treure com a mínim un punt d'aquest partit, no? Jo crec que les dues superaran el seu grup, on de moment és Escòcia, no?, qui ha començat doncs amb aquest resultat a favor, després de guanyar Haití per la mínima, i jo crec que serà diferencial la diferència de gols, no? Jo crec que les dues seleccions, doncs en els dos partits que tenen per davant a la fase de grups, doncs aniran amb tot a marcar els màxims gols possibles, i jo crec que aquí, si parlem de potencial ofensiu, doncs Brasil em sembla una selecció superior. Jo crec que acabarà com a líder i la segona serà la selecció del Marroc. D'altra banda, també, sí, comentaves les finals de la NBA, unes finals espectaculars que s'han portat als New York Knicks al partit 5, després de guanyar la sèrie per 4-1, en una segurament de les millors sèries d'aquests últims anys a la NBA, ja que tot i que acaba 4-1 en aquests Knicks San Antonio, pel que fa a partit, jo crec que hem vist una màxima igualtat en tot moment, de principi a fi, amb remuntades històriques, i fins i tot, no sé si estic boig, a mi la sensació que se'm queda és que fins i tot el San Antonio Spurs són millor equip, no?, que els New York Knicks, tot i que els hagin passat totalment per sobre pel que és el resultat final.
7: Els Knicks que fa 53 anys, no, que no es proclamaven campions de la NBA, com ho veus tu que domines més aquesta competició?
8: Bueno, és que és un equip que realment mai ha tingut moltes superestrelles, no? Els grans jugadors, LeBron, Stephen Curry, Kawhi Leonard, entre altres, doncs han jugat en altres franquícies, ara han ajuntat una sèrie de jugadors molt interessant, sobretot el senyor Jalen Brunson, no?, que va fer un partit i una eliminatòria espectacular, ha sigut l'anomenat com a MVP de les finals. És un equip amb molta experiència, jo crec que és el que ha marcat la diferència en aquesta sèrie, no?, l'experiència que tenen els Knicks contra la joventut, no?, que tenen els rookies dels Spurs, els Wembanyama, Dylan Harper, Stephen Castle, entre altres. I bé, un 4-1, m'ha semblat una eliminatòria espectacular, però la sensació que tinc és que el San Antonio Spurs serà l'equip dominador a la pròxima dècada.
9: T'esperaves aquesta victòria dels Knicks, al global,
8: no,
9: o què?
8: No, no, no, no. No. Jo pensava que guanyaria San Antonio 4-2. Em sembla millor equip, insisteixo. El que passa és que jo, com he comentat, crec que aquesta experiència, no?, doncs ha marcat molt la diferència.
7: Doncs sorprenent el resultat, no?, del Knicks en aquesta final de la NBA, que aconsegueix proclamar-se campió des del 1973, que no ho feia. L'únic que veurem si realment, com bé comentes, tu que ets l'entès, realment té més bon equip al San Antonio Spurs.
8: Sí, sí. Jo crec que a mitjà i llarg termini sí. Té un jugador que és increïble, el senyor Víctor Wembanyama. Jo crec que serà un jugador històric, generacional. I bé, jo crec que en les pròximes 10 temporades, 4, 5, 6 anells, sent molt optimista, crec que li poden caure.
7: Quins són els jugadors que veus com més destacats d'aquesta lliga?
8: Doncs el mateix Víctor Wembanyama, Jalen Brunson, que surt molt reforçat d'aquestes finals i d'aquest campionat. El meu jugador favorit, que és el senyor Nikola Jokic, que és absolutament increïble. I també, home, Luka Doncic crec que ha fet una temporada molt, molt positiva i segurament li falta, no? A nivell col·lectiu, uns Lakers una miqueta més potents, no? per segurament aspirar alguna cosa més. I també no puc no anomenar el senyor Anthony Edwards, no? Que és la mateixa reencarnació, no? de Michael Jordan.
7: Doncs per tancar un moment aquesta carpeta de la NBA, quin pronòstic fas per la temporada vinent?
8: Doncs jo crec que ho guanyarà San Antonio o els Oklahoma City Thunder. Jo en aquest cas la meva aposta és San Antonio, perquè insisteixo, crec que és un equip que sobre el paper en l'eliminatòria, si fem una anàlisi, no, a nivell col·lectiu, em sembla el millor equip, té el jugador més diferencial i jo crec que la pròxima temporada doncs, pot ser el seu any.
7: Doncs veurem aquest any el sorpresón que ens l'ha dut el New York Knicks. Anem a repassar, com has dit abans, el Brasil-Marroc. Bé, al final ha sigut una mica potser el que ens esperàvem, no? En aquest cas, un Marroc que ja va sorprendre molt en el darrer Mundial.
9: Sí, i
7: un Brasil,
9: l'equip revelació.
7: Totalment, i un Brasil que té una miqueta més aquesta etiqueta potser de selecció decepcionant potser en aquesta edició també del Mundial.
8: Bueno, és que ho comentàvem precisament ahir, Txell, en un altre espai, no? Jo crec que Brasil és un equip que sí, que davantera, pel que busca Ancelotti, pot ser un equip perillós, no? Perquè en aquests tipus de torneig d'eliminatòries, no? Defensar bé en línies generals et dona molt. A més, si tens jugadors que són molt perillosos als espais, com Rafinha o sobretot Vinícius, no? Que em sembla el jugador doncs, més desequilibrant que té aquesta selecció, doncs pots treure bons resultats. El que passa és que, clar, Ancelotti, quan estava al Madrid, tenia un senyor que es deia Toni Kroos, que controlava el partit com li donava la gana. Ara mateix, doncs, Bruno Guimaraes em sembla un bon jugador, Casemiro crec que està una miqueta de passada en el futbol, tot i crec que ha acabat bé la temporada amb el Manchester United, i jo crec que és això. Jo crec que a Brasil li falta una mica de control, li falta circulació de pilota, que ahir és on precisament em va sorprendre molt l'altra selecció com és l'africana.
9: Jo no vaig jugar el partit, però veient el resultat una mica l'alineació, a mi m'ha sorprès aquest empat a un. M'esperava, potser, com bé has comentat, Cristian, una miqueta més de Brasil. Jo esperava una victòria de Brasil al Marroc.
8: Cal dir que hi ha un jugador de Marroc que em va semblar espectacular, que és el dorsal 6, el que tenia els cabells llargs, crec que es deu Bouadi o alguna cosa així, disculpeu que si la pronunciació no és la correcta. Crec que va fer un partit increïble al mig del camp, donant sempre solucions als companys, fent la passada correcta, un jugador molt intel·ligent en lo posicional. I no sé, fins i tot diria que com a pedrada, crec que després d'aquesta Copa del Món el veurem a un equip supertop.
9: Sí, no, i recordem que és un jugador només 18 anys, o sigui, de l'any 2007.
8: Sí, sí. Em va agradar molt, sí, sí.
7: En aquesta tarda és el torn de l'Alemanya Curaçao, bé, una de les seleccions que debuta, no?, en aquest Mundial, i a la nit serà l'altre partit del grup F, Països Baixos, Japó. Què esperes d'aquest partit?
8: Bueno, primer, l'Alemanya Curaçao. Jo crec que Alemanya, després del que li ha passat el 2018 i el 2022, doncs estarà amb tots els sentits posats, no? Ja que precisament va ser eliminada aquests partits on segurament no esperava perdre, no? El Corea, també recordo el dia del Japó, no? La temporada passada, no, l'anterior edició. Sí. Jo crec que guanyarà Alemanya. ho hauria de guanyar Alemanya sobre el paper amb bastant claredat. Jo apostaria per un 4-0, 5-0.
9: Sí. Està obligada a més, a guanyar.
8: Sí, sí. I jo crec que aquest any doncs, aquests jugadors més joves, no?, que tenia potser el 2022, doncs, han agafat més experiència, jugadors com Jamal Musiala o Florian Wirtz, que em semblen dos jugadors increïbles. També té una bona defensa. Jo crec que és un equip que aquest any pot fer coses molt i molt importants. I d'altra banda, el Països Baixos Japó, aquí sí que no ho tinc tan clar, ja que Països Baixos, segurament, si fem una analitzant la plantilla, no?, d'un en un, doncs sí, té millors jugadors, Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, entre d'altres. Japó, sobre el paper, doncs sí, té algunes figures, no?, però segurament a nivell col·lectiu Països Baixos hauria de ser més fort. El que passa és que el Japó és un equip que juga molt bé.
7: Sí.
8: Juga molt bé al futbol, és un equip que m'agrada molt. Jo crec que ja va donar la sorpresa el 2022 al grup de precisament Alemanya i Espanya, i amb total justícia va guanyar les dues. I jo crec que pot ser la sorpresa. Aquí sí que no ho tinc tan clar. Fins i tot crec que segurament veig un empat entre els dos equips.
7: Jo he de dir que dels partits que de moment ja s'han jugat i que es juguen avui, crec que és el que pot generar més expectació, que de Països Baixos Japó, juntament amb el Brasil Marroc d'ahir, perquè de moment, clar, la resta doncs, de partits ha sigut bastant previsible, no?, una mica el que podia passar. Demà ja és el torn d'Espanya, que debuta en aquest Mundial amb el grup A contra el Cap Verd. Bé, sobre paper hauria de ser molt superior a Espanya.
8: Sí, Espanya jo crec que sortirà a guanyar. Jo espero un partit molt similar al de l'anterior Mundial, l'estrena de l'equip espanyol, que recordo que va guanyar
9: a Costa Rica.
8: Costa
9: Rica. 7-1 va ser, no?
8: Sí, va ser 7-1. Jo m'espero un partit molt similar. Crec que veurem, en principi, doncs, molts gols. I, en principi, Espanya, doncs bé, jo crec que on es decidirà tot en aquest grup serà l'Espanya-Uruguai de la tercera jornada. I si em permeteu fer un petit parèntesi, abans d'aquest Espanya-Cabo Verde, aquesta nit a la una hi ha un Costa de Marfil-Equador, que em sembla un partit també superinteressant, i entre les que són, des del meu punt de vista, les dues seleccions, no, que poden ser les majors sorpreses d'aquesta Copa del Món. Aquest Costa de Marfil-Equador, que crec que serà un gran partit, totes dues tenen figures, no? Equador amb una gran defensa, amb William Pacho, Moisés Caicedo al mig del camp, Estupiñán, veurem quin és el paper de Kendry Páez. Costa de Marfil també amb Amad Diallo, amb Diomandé, que em sembla un extrem molt desequilibrant, crec que serà un partit molt interessant, i una d'aquestes dues, jo crec que és la meva pedrada, és la meva aposta, crec que serà la gran sorpresa del Mundial.
7: Doncs veurem a la una de la matinada aquest Costa de Marfil-Equador, juntament al grup E amb Alemanya-Curaçao. Un grup que, bé, en principi Alemanya hauria de ser superior, no? Hauria quedat primer, i després potser es debatria aquesta Costa de Marfil-Equador, que veurem doncs, aquesta matinada quina selecció podria situar-se, no?, en aquesta segona plaça.
8: Jo no ho tinc tan clar, eh? Jo és que a mi Julian Nagelsmann, com a entrenador alemany, no m'acaba de convèncer, i no descartaria que tant Equador com Costa de Marfil siguin capaces de treure petroli del partit contra Alemanya. Jo crec que acabarà com a líder, però no amb comoditat. Jo crec que, no sé, potser acaba amb 6 punts, empatada amb un altre i marca la diferència, els gols de diferència, no? El gol a Beraix. Jo no ho tinc tan clar en aquest grup.
7: Potser tant el grup E com el grup F, no?, són els que hi ha una mica més de dubte de quina posició, quines són les seleccions que es podrien classificar.
8: Sí, perquè és que després, com comentes, també al grup F tenim doncs, diferents equips interessants, els Països Baixos, Japó i Suècia, que també jo crec que pot donar la sorpresa, ja que és un equip, un bloc defensivament, doncs que pot generar moltíssims problemes, no?, a qualsevol selecció. Però bueno, jo al grup F sí que tinc encara més clar que el primer i el segon seran Països Baixos i Japó.
7: Doncs veurem a veure si realment es compleixen aquests pronòstics. Espanya, com bé dèiem, demà jugarà. Creus que veurem a la Minyamal?
8: No. No, no, en tot cas jo crec que sortiria a 20 minuts, jo crec que no arriscarà no, de la
9: això,
8: Fuente.
9: Jo crec que ni això.
8: Jo crec que no voldran arriscar molt. Jo crec que sí, David, per, sí? Simplement perquè agafi una miqueta de ritme, no? Competitiu, en pilota, que és molt important arribar rodat a aquest tipus de competicions, però d'inici sí, totalment no. Descartat.
9: Jo crec, sí, com dius, els últims 20-10 minuts.
7: Sí, per, no, de fet, per les declaracions de De La Fuente sí que donava peu, no, de que potser el veuríem jugar, però esperem que realment sí, no, sí. Que no arrisqui i que sigui més aviat això, no? Per donar-li una mica de minuts de rodatge i per a veure si aquest és el primer Mundial de Lamin. Creus que serà el jugador destacat del Mundial o per quin jugador apostes com a, el millor jugador del torneig?
8: La meva aposta és Pedri. És Pedri per dues raons. La primera, Lamin Yamal començarà amb una mica de retras. Jo crec que fins al partit amb Uruguai no serà titular. I a més, Pedri en aquesta selecció no juga a la posició del Barça, juga una miqueta més avançat, a la mitja punta. Jo crec que a nivell d'estadístiques doncs pot rascar una mica més de gols i assistències i jo crec que el millor jugador del Mundial serà Pedri, que ja després tots sabem com això, el tema màrqueting, sí, que si clar. Aquest té més nom i li donen el... No ho descartaria, no?
7: Ja. Però, bueno, jo estic amb tu, jo crec que...
8: La meva aposta és Pedri.
7: Jo crec també que Pedri... Bueno, és que sempre penso que Pedri és el sí. millor de qualsevol
9: del
7: torneig.
9: El seu segon Mundial, també juga amb experiència.
7: Sí. I quin creus que seria el jugador revelació?
8: Uf, aquesta és complicada. Molt complicada, perquè hi ha moltes seleccions que crec que poden ser revelacions. Mira, precisament, per no escollir un de les grans seleccions, no? Precisament diré un que he nomenat anteriorment, Jan Diomandé, de Costa de Marfil.
7: Doncs l'aposta de Cristian, t'atreveixes tu, David?
9: Uf, molt complicat. Que hauríem de fer un repàs aquí de tots els jugadors, però complicat. I tu?
7: De moment no ens mullarem aquí, el gran entès és el Cristian Cano. Confiarem a veure els seus pronòstics. Per acabar, abans de tancar el tema del Mundial, quin és el teu pronòstic de selecció guanyadora i de selecció, que bueno, jo més o menys ho hem comentat, no? També de selecció reveladora.
8: Sí. Doncs bé, la campiona jo crec que serà Espanya, que guanyarà la final a Portugal o Anglaterra.
9: Uf, quina final després, seria, eh? Uf.
7: Espectacular.
8: I després la revelació, bueno, les que he dit, jo crec que a Costa de Marfil, Equador, també i... es pot afegir Noruega, que crec que té un bloc també molt, molt interessant.
9: I creus que alguna d'aquestes tres podria arribar a les semis, com va passar amb el Marroc al Mundial de Qatar, que va poder arribar a les semis?
8: No.
9: No?
8: No. Jo crec que les quatre semifinalistes seran per un costat Espanya-França i per l'altre costat jo tinc clar que Anglaterra jugarà la semifinal i després tinc el dubte si Argentina o Portugal.
9: Ens apuntem.
7: Sí, ja veurem, a veure... Sí. Jo, la meva posta ja vaig dir, jo crec que és Argentina, però realment...
9: La campiona?
7: No, la campiona. Jo crec que serà Espanya, sí, Espanya jo, contra 100%,
9: 100%.
7: Argentina, però és veritat que Portugal té molts, molts números.
9: Uf, però una final Espanya-Argentina amb l'últim Mundial de Messi, allà també...
7: Sí, seria espectacular, pel Christian sé que no, però bé... doncs haurem de deixar aquí el programa. Com a petita nota personal, aquest és també el meu últim programa al capdavant de la matinada esportiva. Ara toca fer una pausa i unes vacances i durant les properes setmanes, doncs, Cristian, tu seràs qui farà el relleu i qui us acompanyarà cada diumenge en aquesta matinada esportiva. Per altra banda, doncs, donar-vos les gràcies per haver estat a l'altra banda de la ràdio durant tots aquests mesos. Gràcies a David, a la Susana, també per compartir aquest camí amb mi, a tu, a Cristian, i per totes les estones compartides de ràdio. Nosaltres acabem avui, però com sempre no us perdeu l'esportiu de demà a les 8 amb Cristian Cano. Moltes gràcies.
9: Gràcies a tu, Txell. Un plaer haver compartit aquesta temporada amb tu. Ha sigut molt fàcil.
7: Gràcies, adeu.
8: Que vagi molt bé.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: L'Ajuntament de Castelldefels preveu invertir aproximadament 400.000 euros en la rehabilitació de diferents punts del paviment de la zona central de la ciutat. Escoltem el regidor de Vía Pública, el Nico Cerpa.
3: A nivel técnico hemos desarrollado un proyecto, sí, verdad, que toda la parte del centro, partiendo desde la Plaza Iglesia, pues tenemos la calle Primero de Mayo, tenemos la calle Iglesia, partiendo desde la plaza, de la misma Plaza Iglesia, tenemos Arcadio Balaguer, tenemos la calle 11 de Septiembre, donde hemos podido detectar, en este caso, aproximadamente unas entre 60 y 70 puntos para poder rehabilitar. Entonces, única y exclusivamente, vamos a destinar una pareja, yo creo que lo podemos hacer a partir de septiembre, para rehabilitar todos estos desperfectos que nos encontramos en el centro de rehabilitación. Estamos hablando de hundimiento, pues a lo mejor de alguna zona determinada, en estas calles, en estas avenidas que yo te estoy diciendo, de paseo peatonal.
2: Els treballs consistiran principalment en la reparació de paviments i lloses enfonsades o mal fixades, una de les problemàtiques que volen resoldre.
3: Habrás escuchado muchísima gente, te lo digo porque yo sí que lo he hecho, que vas pisando una losa y prácticamente es cuando te echa el agua que se acumula. Bueno, vamos a tratar de que esto no ocurra, ¿no? Entonces, ya te digo que hay unos 60 puntos, según el proyecto que técnicamente se ha presentado, y aquí va a haber una inversión también aproximadamente de unos 400.000 euros para poder solucionar todos estos puntos de desperfecto que tenemos en la zona centro, única exclusivamente.
4: Esa por la pareja, que transitan muchísimas personas, claro.
3: Sí, claro, evidentemente. Esa inversión solo se va a destinar a estas o estos desperfectos, deficiencias que tenemos en el entorno de lo que es la plaza Iglesia, o sea, la Plaza Iglesia incluida, y las calles colindantes que van llegando a fin de poder solucionarlo. Hemos tenido algunas caídas también. No hace muchísimo tiempo que no se actúa en esta parte central y calles colindantes. Hemos tenido algunas caídas, sobre todo de personas mayores, causados por esos desperfectos.
2: La previsió municipal és poder iniciar els treballs a partir del setembre o l'octubre, coincidint amb l'inici de curs, i tenir les actuacions enllestides abans de finals d'any. L'objectiu és millorar així la seguretat i la comoditat dels desplaçaments a peu en una de les zones amb més trànsit de persones de Castelldefels. Des de l'Ajuntament destaquen que aquesta inversió es destinarà exclusivament a resoldre les deficiències detectades al paviment de la zona central, una àrea on feia temps que no s'hi duia a terme una actuació específica d'aquest tipus. Des de dilluns 1 de juny, l'Ajuntament de Castelldefels ha posat en marxa els serveis de les tres platges del municipi, coincidint amb l'inici de la temporada alta. Escoltem el regidor de platges, el Marc Soler.
5: Estamos en temporada alta, ya están todos los servicios en marcha, se han ido poniendo poco a poco, empezaron con los chiringuitos y tal, ya tenemos salvamento y socorrismo, ya están todos los servicios en marcha, nuestros 5 kilómetros de playa, en nuestras tres playas, y ya en marcha para que vengan y disfruten de nuestras playas nuestros vecinos y nuestros turistas, tanto de fuera como de la provincia.
2: Baixador, Lluminetes i La Pineda, amb una extensió total de gairebé 5 quilòmetres, compten amb serveis i equipaments per donar resposta a les diferents necessitats de les persones que visiten i gaudeixen del litoral. Escoltem per la seva part la coordinadora, l'Anna Zaguirre, en relació amb el compromís de l'Ajuntament i els serveis que es posen en marxa.
6: Per Castelldefels i per l'Ajuntament, doncs, representa, doncs, que un compromís, no?, també amb la ciutadania i totes les persones que venen a visitar la nostra platja, de poder, doncs, gaudir d'unes platges segures, accessibles i amb la màxima qualitat possible. Per això, doncs, es posa servei de salvament i socorrisme, que estarà disponible de l'1 de juny fins al 27 de setembre. Servei també de policia, amb diferents agents de la policia municipal per aquí, per les nostres platges, incrementant la seguretat. Moltes activitats també esportives, ambientals, lúdiques, servei també de biblioplatja, que estarà en funcionament a partir del 27 de juny. I doncs, tot això doncs, reporta pues, poder gaudir no, d'aquestes platges de Castelldefels i tenir una bona experiència.
2: A més d'això, la platja avança cap a un model cada cop més inclusiu i accessible amb noves millores que fan del litoral un espai més obert, adaptat i pensat per a tothom. Escoltem quines són les principals novetats en matèria d'accessibilitat.
6: Les principals novetats d'aquest any, d'aquesta temporada, és que hem fet una aposta de cara a l'accessibilitat i la inclusivitat a les nostres platges, no? Poder fer unes platges accessibles i inclusives per a tothom. Per això s'incorporaran uns codis Navilens en tots els panells informatius, que són uns codis similars als codis QR, però amb sistema auditiu també i amb diferents idiomes. També s'ha fet una formació en llengües de signes tant per personal de salvament, policia, com personal de l'oficina de turisme i s'està treballant també amb un itinerari accessible que és per accedir a l'accés 32 de la platja. Aquest itinerari comporta des de la parada de transport públic fins a l'accés de la platja i entorn gira pues, amb aquestes accions no, de cara a millorar l'accessibilitat en les nostres platges.
2: I un punt diferencial de la nostra platja és l'espai dunar situat a l'oficina de turisme de la platja, on hi ha també un centre d'interpretació que permet conèixer millor l'ecosistema dunar de Castelldefels a través d'una proposta immersiva, didàctica i sostenible. Escoltem per la seva part la coordinadora, l'Anna Zaguirre.
6: El punt diferencial de la nostra platja doncs, és poder conviure no? amb totes aquestes activitats i diferents serveis i sobretot també amb l'objectiu de preservar un espai natural de gran qualitat ecològica que es porten a terme també moltes accions i de sensibilització i ambiental i preservar tot l'ecosistema dunar.
2: Escoltem les paraules del regidor de platges, el Marc Soler, en relació a la importància d'aquest espai.
5: El espai dunar es un espacio muy importante, mucha gente igual no le da la importancia que tiene, pero es un espacio muy importante porque yo hasta no llegar a ser concejal de playas no tenía la concienciación de lo que representan las dunas. Las dunas son muy importantes, hay muchas veces que los vecinos, en los que me incluyo, no lo valorábamos y cuando ahora estamos viendo episodios de muchos municipios del norte de Cataluña que se están quedando sin playas con todas estas tormentas que han habido este invierno, que se les ha comido con el tema de la regresión del mar, la duna para la regresión del mar y la duna es un elemento natural que ayuda a que no tengamos tanta regresión al mar. Claro, muchas veces la gente no entiende eso y piensa, ostras, ¿para qué tanto inversión no? y tanto esfuerzo para mantener las dunas? Para eso, para parar la regresión del mar con las tormentas y con el cambio climático, cada vez es más ocurrente.
2: I entre els serveis també està el de kitesurf. Escoltem el regidor de platges, el Marc Soler.
5: Nosotros el servicio de kitesurf lo implementamos en la legislatura del 2011 al 2015. Me acuerdo que yo fui concejal de deporte en aquella época. Es uno de los proyectos más estamos más orgullosos y más contentos. Como sabéis, somos la única playa del área metropolitana de Barcelona que tenemos que se puede hacer kitesurf en temporada de verano, de baño, y es un servicio que estamos súper contentos, que funciona muy bien, tiene muchos asiduos, viene mucha gente, es un perfil de gente que no viene a molestar, que viene a hacer deporte, que viene a pasarlo bien, que dinamiza nuestra playa. Yo siempre digo, cuando ves todas las cometas allí volando que están haciendo kite, es una foto preciosa.
2: Tots aquests són els serveis que s'han reactivat amb l'inici de la nova temporada alta de platges i en aquest context, el passat dimarts 2 de juny, el govern municipal va fer una visita al litoral per conèixer de primera mà el funcionament d'aquests dispositius i equipaments. La comitiva estava encansalada per l'alcalde, el Manu Reyes, i comptava amb la participació de diversos regidors i regidores del govern municipal. Durant la visita van recórrer diferents punts del litoral com el servei de salvament i socorrisme i els dispositius de vigilància i seguretat amb presència de la policia local.
1: Ha estat notícia aquest dimarts.
7: La plaça de l'Església recupera des d'avui la seva zona d'ombratge. Aquest dimarts s'estan instal·lant les lones que proporcionaran ombra a la ciutadania després que la setmana passada es completessin els treballs previs d'obra civil i fonamentació dels suports. La iniciativa dona continuïtat a la prova pilot que es va impulsar l'any passat amb l'objectiu de fer més confortable aquest espai públic durant els mesos de més calor i reforçar la seva funció com a refugi climàtic. Escoltem a Jordi Serret, cap de la Unitat d'Espai Públic i Servei.
8: Recordem, l'any passat ja vam fer una primera prova instal·lant uns daus de formigó en superfície que feien com una mena de base i a partir d'aquí instal·làvem uns postes amb uns tensors i unes lones. Doncs, bueno, vam veure que va funcionar força bé, va tenir molt d'èxit i bueno, la ciutadania ho va agrair molt. I aquest any el que hem decidit és millorar una miqueta més la instal·lació i substituir aquells daus de formigó que teníem en superfície per el que serien unes cimentacions o uns daus soterrats a nivell de paviment. Val? De manera que, a partir d'aquí, fixarem també les columnes, i que són les que suportaran les lones, d'una manera que siguin fàcilment desmuntables i que no generin més volum ocupat, i millorem l'estètica respecte a la instal·lació que vam fer l'any passat com una mena de prova. L'objectiu final, doncs, bueno, és obtenir una zona d'ombra que cada cop és més necessària amb tot el tema de canvi climàtic, i garantir que tots els actes que es facin durant l'estiu doncs, tinguin zones d'ombra i que la ciutadania doncs, estigui més còmoda.
7: La setmana passada es van executar les tasques necessàries per preparar la instal·lació definitiva d'aquest sistema d'ombratge, incloent-hi les fonamentacions i la reposició dels paviments afectats.
8: Les fases, la primera fase, diguéssim que és la que ocasionaria més molèsties, al final no deixa de ser de fer les cimentacions. És a dir, hem de foradar el terra, s'han de fer uns fonaments, i això implica doncs, bueno, una mica de soroll i moviment de residus, de construcció, i per tant és la fase que ens dificulta una mica més de compatibilitzar amb tots els actes. Un cop tinguem aquestes cimentacions, la segona fase és molt ràpida, que al final és punxar les columnes i a través d'uns tensors instal·lar les lones. Però bueno, aquesta segona fase són 2 dies de feina.
7: Des del govern municipal expliquen que l'actuació respon a la necessitat d'adaptar els espais públics a les altes temperatures registrades durant els darrers estius i de generar zones de confort climàtic al municipi. A continuació, el regidor Pedro Paredes en declaracions a Ràdio Castelldefels.
9: Como llevamos haciendo estos últimos años, buscamos estos espacios, refugios climáticos, donde podrá bajar temperatura y donde esos espacios donde hay mucha gente que suele asistir, pues colocar estos elementos que ayuden a bajar la temperatura. Y este es el caso, por ejemplo, de la Plaza de Iglesia. En otros espacios también lo estamos haciendo como parques infantiles, cuando los árboles se plantan y no tienen un porte suficiente y de aquí a que lo tengan pasarán muchos años, pues complementamos con estos espacios de sombreado artificial, por decir así, para que poder sobrevivir en estos tiempos hasta que estos árboles tengan ese porte. Y en la Plaza de la Iglesia, pues es un espacio que tiene muchísimo uso para múltiples actividades comerciales, actividades lúdicas, el día a día. Y entonces, en estas épocas de más temperatura, como son junio, julio y agosto, pues tuvimos este pensamiento en instalar este sombreado. Ya lo hicimos el año pasado con unos módulos que eran de quita y pon, ¿no? Pusimos unos módulos en los cuales pues, durante esos 3 meses teníamos el toldo.
7: La instal·lació que entra en funcionament aquesta setmana ha estat concebuda com una solució estable que, a més de proporcionar ombra, facilita l'organització d'activitats i usos diversos a la plaça al llarg de l'any. Precisament avui culminen els treballs amb la col·locació dels tendals.
9: Y ahora lo que hemos querido llevarlo un poco más allá y dejarlo definitivo. Entonces han hecho unas instalaciones soterradas para dejar la cimentación oculta y que no ocupe espacio, como sí que lo hacían estos módulos extraíbles. Entonces tendremos estos postes que mantendrán estos toldos, y cuando los queramos retiraremos los postes y quedará la cimentación guardada para cuando la quisiéramos hacer y no tener que estar trasladando, y sobre todo el tema de guardar, ¿no? Llega un momento que las capacidades municipales pues tienen un límite, y seguir instalando o teniendo estos módulos, pues es complicado para su instalación, para guardarlos, ¿no? Y entonces esa instalación de los cimientos se realizaron la semana pasada. Durante 2-3 días la gente pudo ver que se hacía la cimentación, y ahora desde hoy ya se empezarán a colocar los postes y los toldos, que darán sombra durante los próximos 3-4 meses, y cuando pase esta época de verano se volverán a retirar o no. Dependerá también de mucho de las temperaturas, porque luego también cuando pasa el verano, pues tener un poquito de sol gusta cuando llegan unas... Esa primavera, ese otoño que no sabemos si frío ni calor, pues a veces gusta el sol y por eso se podrán retirar.
7: Amb aquesta actuació, la plaça de l'Església torna a disposar d'una àmplia zona d'ombra per fer front a les altes temperatures i afavorir l'ús ciutadà d'un dels espais més emblemàtics del centre de Castelldefels. L'Arxiu Municipal de Castelldefels celebra avui el Dia Internacional dels Arxius amb una jornada de portes obertes. La ciutadania pot visitar les seves instal·lacions, conèixer documents històrics de la ciutat i descobrir la feina que es fa per preservar la memòria col·lectiva de Castelldefels. Les activitats tenen lloc a les dependències de l'arxiu, ubicades a la planta baixa de l'edifici històric de l'Ajuntament, on s'exhibeix una selecció de fotografies, cartells, revistes i documents representatius de la història local. Les portes obertes es poden visitar avui en horari de matí i tarda amb una visita guiada especial programada aquesta tarda. L'arxiver Juan Jovás és el responsable d'aquest servei municipal i de les visites d'aquesta tarda.
10: Comencem ja a partir d'ara, de les 9, i aquesta tarda, bueno, tot el matí, fins a les 2:30, que tanquem per dinar, i després tornem a les 4, fins a les 6. Així que estarem. Aquesta tarda serà una miqueta l'acte principal, que és una visita, i aleshores hi ha gent ja que s'ha apuntat, però bueno, està obert, realment. Encara hi ha places i farem això, una visita guiada, ensenyarem aquests espais de l'arxiu que pràcticament sempre estan tancats al públic en general. I aleshores, doncs, això és el dia, motiu important aquest dia per ensenyar i mostrar no només l'arxiu, sinó la feina que fem.
7: Davant l'interès despertat per la commemoració, les activitats s'allargaran també demà al matí perquè més persones puguin conèixer les instal·lacions i els fons documentals que custodia l'arxiu municipal.
10: Com espero, en bastantes visites el que farem és mantenir aquesta exposició de documents i la jornada de porta oberta també demà. Demà només en horari de matí, aleshores també el tindrem, perquè així doncs, la gent que no hi pugui venir avui, doncs, demà al matí també tingui doncs, aquesta possibilitat per venir.
7: La commemoració permet conèixer de prop les noves dependències de l'arxiu i una selecció de fotografies, cartells, revistes i documents que formen part de la història de Castelldefels.
11: La idea, bueno, estarem tot el dia, però a la tarda, sobretot allò és dedicació completa de l'arxiu, del tema d'ensenyar l'arxiu, a baixar a l'arxiu, bueno, ensenyar primer les nostres dependències i després doncs, aquest tipus de curiositats que a la gent, no sé si ho ha vist, els diferents tipus d'escàner que tenim per poder digitalitzar documentació i totes aquestes curiositats que a vegades allò que quan ven a la gent, allò que comences a xerrar com ara mateix i podem explicar, passar-nos hores i hores, però allò, doncs aquest tipus d'anècdota, ensenyar documentació, per exemple, una de les coses, mira, sembla que m'hagi llegit el pensament, és ensenyar precisament aquesta documentació privada que tenim.
7: La jornada inclou la possibilitat de conèixer de prop els diferents fons documentals que conserva el Servei Municipal.
11: Aquí podríem estar hores i hores parlant d'arxius perquè, clar, la modalitat és molt, molt diferent. Estan els arxius públics, que són d'institucions, ja siguin governs, a nivell municipal, local, estatal...

0: institucions públiques.
1: L'Arxiu Municipal també treballa per preservar documentació procedent de particulars i entitats que contribueixen a completar la memòria col·lectiva de la nostra ciutat.
0: Una de les coses que a vegades la gent s'oblida, els arxius privats també formen d'aquesta xarxa, sobretot a nivell de Catalunya. És a dir, que des dels arxius municipals, per exemple, que són els que més a prop del ciutadà, de la gent estem, també fem o intentem fer allò de recolzar, ajudar, protegir, conservar els documents privats de les famílies, ja siguin privats de famílies, a nivell personal, de pròpies entitats, també, això és un... És, realment, és, entre tots, clar, forma part, són protagonistes dels municipis, dels pobles, aleshores, forma part de la història i acumula molta documentació. I un dels... de la feina dels arxius municipals és intentar... passa que costa d'accedir. A vegades hi ha bueno, molta gent, potser té alguna rancúnia amb els ajuntaments, i aleshores, però la idea és nosaltres estem per ajudar.
1: Precisament una de les funcions principals del servei és assessorar la ciutadania perquè els documents i materials històrics es conservin en les millors condicions possibles.
0: Fins i tot ja han fet alguna tasca, alguna família ha fet donació de documents perquè veiem a vegades que l'estat de conservació dels documents és més fàcil doncs, que ho assegurin des de l'Ajuntament, en aquest cas des de l'Arxiu Municipal, que té doncs, unes instal·lacions interessants i adequades per la conservació dels documents. Doncs sempre doncs, estem amb l'ajuda. O sigui, la voluntat és d'ajudar, fins i tot ajuda de proporcionar-les material de conservació per garantir que aquests documents siguin bueno, que durin anys, perquè són tresors, que jo dic, de documentals del poble.
1: A banda de la conservació, l'arxiu impulsa activitats divulgatives per acostar aquest patrimoni a la població i fomentar-ne el seu coneixement.
0: Precisament fent aquest tipus de visit, fent aquestes visites o aquestes xerrades, això... aquest tipus d'esdeveniments, activitats a l'arxiu, precisament per donar a conèixer. Dir que, escolta, l'arxiu existeix. Hi ha un departament que s'encarrega de la documentació municipal, de la privada que arriba a l'arxiu i que estem oberts a atendre, a ajudar i si a vegades rebem alguna, que en aquest cas jo no ho he rebut mai, el tema, escolta, que algú que està llançant, doncs anirien cap allà a veure què hi ha, no? Sí que hi ha hagut i va passant gent de que això passa, no? De que mira, m'ha mort el meu avi, el que sigui, i han trobat això i volem donar-lo a l'arxiu, ja siguin documents, ja siguin revistes antigues o coses allò que potser són d'interès. Aleshores, nosaltres ho mirem, analitzem i si és el cas, doncs el conservem, ja dic que fotografies, una miqueta de tot.
1: Actualment, a més de la consulta presencial, bona part dels fons documentals es poden consultar a través del web de l'Arxiu Municipal, que també ofereix cerques virtuals sobre diferents episodis de la història de Castelldefels.
2: Ha estat notícia aquest dimecres.
1: L'Ajuntament executarà diverses actuacions de millora en espais públics destinats al lleure i la convivència ciutadana. Aquestes intervencions són al barri del Poal, per una banda, amb la renovació d'un parc infantil i un parc caní, i per altra, també a la plaça del Bosc, on es millora l'accessibilitat d'una àrea de jocs per a infants. Els treballs al Poal corresponen a la voluntat de fer més eficients uns espais que presentaven mancances i adaptar-los a les necessitats actuals del veïnat. El regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, explica quins criteris han motivat aquesta actuació.
3: Lo que se hacen en el Poal es dos espacios que teníamos, por decirlo así, con un uso menor y de instalación y de juegos. Estaban los dos muy mermados porque tenían poquito. Lo hemos querido es unificarlo en uno. La distancia entre un parque y otro es muy poca, por lo tanto no afecta al barrio y también hemos de decir que esto es una acción que está consensuada con la Asociación de Vecinos, en la cual hablamos con ellos para comentarles si le veían la idea, les agradaba.

0: y todo llevado por uno de los parques para perros que tenemos allí, que es en el de calle Joan Maragall, que una de las problemáticas que teníamos era que el parque para las mascotas estaba en la parte trasera del espacio del parque infantil. Por tanto, estaba obligado a la gente a ir a ese espacio, a cruzar por el parque infantil, cosa que por normativa está prohibido. Por tanto, era un poco sin sentido hacer a la gente ir allí y cumplir una normativa.
1: Una de les prioritats del projecte era resoldre algunes dificultats de funcionament detectades en aquests espais i aprofitar la intervenció per replantejar-ne l'organització. Paredes detalla les solucions adoptades i les millores incorporades.
0: Entonces, lo que quisimos hacer es, cómo buscamos diferentes opciones de cómo solucionar aquel tema y lo que vimos más viable era ampliar aquel espacio que había quedado bastante pequeño porque, y además no tenía todas las necesidades que ahora necesita un parque para perros, como es, por ejemplo, una doble puerta, dos espacios, uno para el perro grande y otro para los perros pequeños, pues ese espacio no lo tenía. Entonces, hemos creído que todo ese espacio que estaba antes mitad parque infantil, mitad parque para mascotas, será todo para las mascotas y el de calle Becker, que está dos calles más abajo, que es un parque muchísimo más grande que el de Joan Maragall, un espacio muchísimo más grande, pues llevaremos todos los elementos de juegos infantiles a ese parque y lo dotaremos de muchos más juegos y la gente habrá podido ver los que son del barrio, la gente que pueda ir por allí, verán que ya se ha colocado la valla perimetral que no tenía, por lo tanto también protegemos a que a los niños pues no tengan peligro a salir a la carretera. Entonces estamos dotándolos de muchos más juegos trayéndolos de Joan Maragall y creando un espacio mucho más cómodo y mucho más útil para todos los niños.
1: Més enllà del Poal, les actuacions també han arribat a la plaça del Bosc. En aquest cas, l'objectiu és renovar i modernitzar la zona de jocs infantils per oferir un espai més atractiu funcional per a les famílies.
0: Es una petición que teníamos de la Asociación de Vecinos y de Vecinos de la Ciudad, del barrio, y es una pequeña, es una plaza, es como una rotonda, sí. Hace función de rotonda y dentro hay un parque infantil. Entonces, es muy pequeñito y también teníamos problemas allí de accesibilidad porque justamente pegado a ese parque teníamos unos contenedores de basura, pero tenían muy mala accesibilidad. Entonces, hemos querido mejorar el parque y a la vez ya hacíamos la intervención para que la accesibilidad a los contenedores sea mucho más fácil con paso de peatones, protegidos de la circulación y entonces mejoramos el parque en sí y también la accesibilidad para el tema de contenedores de basura y todos los vecinos que vayan a tirar la basura.
1: Aquestes actuacions formen part de les tasques de manteniment i actualització que l'Ajuntament du a terme periòdicament a diferents espais públics de la ciutat. La ciutadania de Vistalegre i Can Vinader ja ha començat a aportar propostes per definir el futur d'aquests dos barris en el marc de la candidatura conjunta al Pla de Barris i Viles de la Generalitat. El passat divendres 5 de juny va tenir lloc la primera carpa participativa a les pistes de bàsquet del carrer Blas Infante, coincidint amb la festa de barri de Vistalegre. La iniciativa va permetre recollir les primeres impressions, necessitats i idees del veïnat. Sara Segarra, tècnica de la Unitat de Participació Ciutadana de l'Ajuntament, fa una valoració positiva d'aquesta primera presa de contacte.
2: Aquesta va ser una de les primeres oportunitats que es va detectar en el moment en el que havíem no només de recollir aportacions ciutadanes, sinó també d'explicar als barris i al barri en concret que ens posàvem en marxa amb això i que demanaríem aquesta proposta, no? També d'informar la ciutadania. Les festes del barri de Vistalegre, per qui és de Castelldefels, sap que és un gran moment a l'any, és un moment molt important pel barri i són unes festes molt estimades. I llavors, bueno, vam proposar poder posar una carpa i de seguida va sorgir de manera molt natural. En aquesta carpa s'explicava el procés, s'explicava la documentació també del projecte i llavors el que es feien és recollir aportacions ciutadanes en base als tres eixos que conté el pla, que és les transformacions físiques i urbanes, actuacions vinculades a reurbanitzar carrers, accessibilitat, rehabilitació d'habitatges, actuacions que tenien a veure amb l'eix 2, que és transició ecològica i ambiental, tot allò que té a veure amb espais verds, parcs, biodiversitat urbana, gestió de l'aigua, residus, compostatge, no? Tota aquesta transició ecològica. I, per últim, actuacions que siguin de caire socioeconòmic o comunitari, que tenen a veure amb aquesta dinamització econòmica, inclusió, convivència, igualtat, salut, esport, educació, tot aquest gran paquet social, no? La carpa va anar molt bé, es van rebre aportacions en els tres eixos, en el cas de transformacions urbanístiques i ecològiques es van situar en el mapa també, en un mapa de la zona que serà la zona del Pla de Barris.
1: Entre les aportacions recollides destaquen diverses propostes relacionades amb la transformació física dels barris i la sostenibilitat.
2: De transformacions urbanístiques, i és una cosa que és molt repetida, és tot allò que té a veure amb l'accessibilitat de les voreres. No? Vistalegre és un barri d'autoconstrucció en el qual doncs, hi ha molts desnivells, les voreres són molt estretes, hi ha pals i fanals col·locats en llocs que no permeten una accessibilitat senzilla. Llavors aquest és un gran tema pel barri i era probable que sortís. Hi ha un tema d'escales mecàniques, parlàvem de pendents, i és un barri que té moltes pendents, també té una població sobreenvellida i és una combinació molt complicada a nivell de mobilitat. Parlàvem de transport públic, és un barri que té dos accessos de transport públic i un carrer que creua, és a dir, diguem que pots entrar al barri per un cantó o per l'altre i creuar-lo amb autobús. I llavors, sumat als problemes d'accessibilitat, doncs és una temàtica recurrent la necessitat de poder facilitar el transport públic. Programes d'habitatge i millora d'equipaments, que en té molt pocs, com a barri té pocs equipaments.
1: També van sorgir idees vinculades a la reducció de les desigualtats socials, la convivència i l'acció comunitària.
2: Transició ecològica, òbviament, refugis climàtics, és un barri que té molt poques zones verdes. Can Vinader sí que és veritat que té alguna més, però en el cas de Vistalegre s'hi suma una trama urbana molt estreta, no? Amb uns carrers i unes voreres molt estretes, amb una manca d'arbrat, perquè estem parlant de voreres molt estretes, no? I amb una manca d'espais verds, i per tant és un dels grans temes que surt. I en el cas d'acció sociocomunitària, actuacions que tenen a veure amb el dia a dia, amb la vida quotidiana, demanen algun tipus de servei d'infermeria a Vistalegre, que pugui pujar un parell de cops a la setmana a fer atenció d'infermeria, reactivar el petit comerç del barri. És veritat que és un barri amb moltes dificultats pel petit comerç, van tancant i tancant amb els anys, i nosaltres, per exemple, l'Àngela i jo, que treballem allà al barri, veiem com el comerç es va degradant i es va perdent. Espais per joves, comenten algunes problemàtiques en relació a la convivència i la sensació o percepció d'inseguretat al barri, i parlen de poder tenir espais lliures per practicar l'esport. Vale? Això són alguns dels grans temes que han sortit a la carpa, i seguirem preguntant, incorporant.
1: Totes aquestes aportacions serviran per ajudar a definir la candidatura que Castelldefels presentarà a la convocatòria d'enguany del Pla de Barris i Viles de la Generalitat. Àngela Rubí, cap de la Unitat de Participació Ciutadana de l'Ajuntament, destaca que aquesta convocatòria representa una oportunitat per impulsar actuacions que millorin el dia a dia d'aquests barris de Vistalegre i Can Vinader.
3: Aquest és un programa de la Generalitat de regeneració urbana i territorial en els barris de major vulnerabilitat, que el que pretén és reduir les desigualtats socials i territorials, i per tant està contemplat en tres principals eixos, que és el de l'urbanisme, la sostenibilitat i la cohesió comunitària. L'import que nosaltres presentem en aquesta candidatura són 25 milions d'euros amb un 50% de cofinançament, i per tant és una gran oportunitat financera en aquest sentit, però sobretot per poder treballar diferents dificultats que teníem en el territori, concretament de Vistalegre, encara que l'acompanya una part de Can Vinader, per al tema de la seva ubicació territorial, de l'accessibilitat del barri, de la seva mobilitat, que és el que principalment té una afectació en el veïnat.
1: La candidatura d'enguany presenta diferències respecte a l'anterior convocatòria. L'any 2025, Vistalegre es va presentar en solitari i va quedar a les portes d'obtenir el finançament. Ara l'Ajuntament aposta per una proposta conjunta amb Can Vinader i una visió més integral de les necessitats dels dos barris.
3: Ens vam presentar el 2025, vam quedar els quarts en la llista d'espera, i per tant creiem realment que tenim una bona oportunitat en aquesta segona convocatòria. De fet, la memòria tècnica, les propostes de les que partíem, tenia una molt bona puntuació. Simplement havíem d'ajustar aquells criteris que tenien més a veure amb tot el tema de les rentes, dels habitatges. Per tant, hem valorat fer un petit ajust en el tema del territori. Per això deia que no agafem tot el barri de Can Vinader, sinó que agafem sectors que tenen tot un sentit integral, no? Agafem, evidentment, el centre educatiu de referència, que és el Margalló, perquè aquell espai comporta doncs, de referència educativa i comunitària, no? I, per tant, no tenia sentit deixar-lo fora. Agafem el barri de Vistalegre sencer, que per les seves dimensions i, com deia, el seu urbanisme, no? Té una major necessitat i amb tot això hem dibuixat una nova proposta. La diferència és que en la primera proposta vam haver d'anar una mica correcuites perquè va sortir a l'estiu, teníem les vacances pel mig i poc marge de fer una cosa més comunitària i més participada i en aquesta ocasió sí que ens hem posat les piles en aquest sentit de la mà de l'entitat veïnal, bàsicament.
1: Des del consistori es remarca que la participació ciutadana serà determinant per configurar el projecte final i definir les actuacions que es presentaran a la Generalitat. Escoltem ara a la tècnica Sara Sagarra.
2: Tant en termes de drets ciutadans com també en poder donar una resposta més construïda i complexa a problemes socials que normalment ja són complexos, no? A mesura que anem sumant mirades i a mesura que anem sumant perspectives, anem construint un discurs i unes propostes que sovint s'ajusten més als detalls d'allò que realment com a societat necessitem. No? A problemes complexos necessitem respostes més complexes i per poder-les construir necessitem més gent. Això en termes generals. Però, a més, en aquesta proposta de Pla de Barris, com comentava l'Àngela, l'estructura del programa que ofereix la Generalitat i, per tant, a la que nosaltres ens acollim, requereix sí o sí, no? Demana sí o sí que tant la configuració de la proposta com després el que serà tota la implementació de fins a 8 anys de finançament es facin sí o sí de manera comunitària amb la ciutadania. No? És un dels tres eixos i els tres eixos han d'estar equilibrats a nivell de quantitat d'actuacions. Per tant, el programa ja preveu la necessitat de fer-ho de la mà del veïnat, no? Perquè s'entén, les persones que han dissenyat el programa entenen que una transformació urbanística és molt important, una transformació que permeti una transició ecològica és molt important, però que si no es fa també intervenció socioeducativa, sociolaboral, no? I que no es fa de la mà del veïnat de manera comunitària, les transformacions es queden a mig camí.
1: El procés participatiu continua durant les properes setmanes amb noves oportunitats perquè la ciutadania pugui aportar les seves idees, com dues sessions obertes al Centre Cívic Vistalegre.
2: Hem intentat buscar tots els camins possibles, oferir una opció per totes les casuístiques. Si pot participar presencialment o digitalment. Vale? Començo per la presencial. O bé, si són veïns dels barris, es poden apropar a l'associació de veïns els dimarts i els dijous que queden des d'ara fins al 22 de juny i allà ells tenen accés a la plataforma amb un usuari de l'entitat de veïns i facilitaran, sobretot al veïnat més gran, que puguin pujar aquestes propostes ja dividides en els tres eixos que et comentava. Si no, també poden presentar-se i participar presencialment a dues de les audiències que tenim. La primera és dimecres 17 de juny a les 6:30 al Centre Cívic Vistalegre, on parlarem i debatrem sobre la transformació física del barri i l'eix de sostenibilitat. I la segona és el dia 22 de juny, ja pel matí, també al Centre Cívic Vistalegre, on parlarem de reducció de desigualtats i acció comunitària. ¿Vale? Llavors, hem buscat una opció de matí, una opció de tarda, diferents dies, com per intentar que tothom que ho desitgi pugui participar.
1: I també es poden fer arribar les propostes de forma telemàtica a través de la plataforma Participa 311.
2: Es pot participar digitalment, també, a través de la plataforma 311, que és la plataforma que tenim com a Ajuntament de Participació. Com la poden trobar? Doncs o bé directament escrivint a Google Plataforma 311 Castelldefels, o bé a través de la pàgina web de Castelldefels, Serveis Participació Ciutadana, i allà hi ha una icona que et porta als processos de participació. Un cop dins, què s'hi trobaran? Trobaran no només les dates de les trobades físiques, per si volen venir, sinó que a més trobaran tota la documentació que té a veure amb el projecte, és a dir, allà està penjat tot el pla integral que es va presentar l'any 2025 i que es pot consultar, no? Són més d'un centenar de pàgines que concreten territoris, que concreten urbanístics, fitxes de les actuacions, està tot allà. També hi ha una presentació de resum i després també hi trobaran la part on poden participar digitalment. Veuran que hi ha tres pestanyes, una de l'eix 1, una de l'eix 2 i una de l'eix 3, on poden entrar. I un cop entren, diuen, fer una aportació. Llavors allà els demanarà, si ja tenen usuari registrat, el poden fer servei, si no, el creen. I allà poden, com tu bé deies, enregistrar una proposta, un pensament, una opinió. Poden fins i tot adjuntar un arxiu, adjuntar una foto. poden veure les aportacions que han fet altres ciutadans i donar-hi suport o fer-hi comentaris. És un espai viu que estarà obert fins al dia 22 de juny.
1: Les candidatures a la convocatòria 2026 del Pla de Barris es poden presentar fins al 17 de juliol. En cas que la proposta de Castelldefels sigui seleccionada, el finançament de les actuacions es repartirà el 50% entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament. L'Ajuntament continua avançant en la digitalització dels serveis municipals. Des d'aquest mes de juny, la ciutadania pot pagar per internet les autoliquidacions d'obres i d'activitats a través de la seu electrònica municipal. La nova funcionalitat permet efectuar aquests pagaments de manera immediata i sense necessitat de desplaçar-se a l'Ajuntament o a una entitat bancària. Els imports de fins a 10.000 euros es poden abonar amb Bizum o targeta bancària, mentre que les quantitats superiors s'han de pagar mitjançant transferència. Fins ara, aquests tràmits requerien obtenir una carta de pagament i gestionar l'abonament presencialment o a través dels canals bancaris habituals. La regidora d'Hisenda, Cristina Corona, destaca que aquesta mesura facilita la relació de la ciutadania amb l'administració i fa els tràmits més àgils i accessibles.
4: Fruto de la modernización del sistema de sede electrónica del Ayuntamiento de Castelldefels, ya podemos pagar las tasas mediante transferencia bancaria, tarjeta bancaria o incluso por Bizum. Fins ara no podíem pagar des de casa aquest tipus de taxes, per exemple, quan demanàvem una llicència d'obres. Ara això ja ho podrem fer des de la comoditat de la nostra llar. En estos primeros días, desde la UAC, seguirán atendiendo, por supuesto, a todos los ciudadanos que acudan y especialmente a todos los que les surjan dudas en la aplicación de este nuevo sistema que, sin duda, va a repercutir en la comodidad de todos.
1: L'Ajuntament assenyala que l'objectiu és que progressivament totes les taxes municipals es puguin pagar de forma telemàtica, facilitant així la gestió administrativa des de qualsevol lloc i a qualsevol hora.
5: Ha estat notícia aquest dijous.
1: La ciutat supera les auditories de qualitat de la platja i reforça la coordinació dels serveis per a aquesta temporada alta que va començar la setmana passada. La platja de Castelldefels ha superat amb èxit les primeres auditories de qualitat d'aquesta temporada. Es tracta de les avaluacions corresponents a la certificació ISO 9001 i a la Q de qualitat turística, dos dels principals distintius que acrediten la gestió dels serveis i l'atenció a les persones usuàries del litoral. La coordinadora de platges de l'Ajuntament, Anna Zaguirre, ha explicat al programa Castelldefels Desperta què avalua cadascuna d'aquestes certificacions.
6: Aquests darrers dies hem passat aquestes dues auditories d'una manera molt satisfactòria. La ISO 9001 és una auditoria de gestió de la qualitat, és una normativa reconeguda a nivell internacional i el que té de característica aquesta normativa és que es centra a la gestió de la qualitat i amb un enfoc també de cara a la satisfacció del client, no? En aquest cas doncs, serien pues, totes les persones usuàries de la platja. Diguem-ne que aquest sistema, no? Aquest sistema de gestió de la qualitat de la ISO 9001 és la base de qualsevol sistema de gestió i seria com el nostre model de treball, no? A través pues, d'uns plans d'acció, d'una planificació, d'un seguiment d'aquesta planificació, avaluació de l'eficàcia i després doncs, poder prendre accions de millora.
1: Pel que fa a la Q de qualitat, l'avaluació se centra específicament en els serveis de platja i en el compliment d'uns estàndards exigents. Zaguirre recorda que aquests controls es repeteixen anualment i combinen auditories internes i externes.
6: La Q de qualitat és una altra normativa, també enfocada a la qualitat turística, el que és més específica per al sistema de platges. Llavors, aquí entren tota una sèrie de criteris més alineats doncs, amb la salubritat de les platges, amb l'accessibilitat, amb la seguretat, i s'han de complir doncs, un altre tipus de criteris més específics per platges. No? També treballar entorn doncs, aspectes ambientals, riscos potencials, manteniment, neteja, etc. Aquestes auditories es passen anualment, de fet, o sigui, sempre es passen dos cops. Una és una auditoria interna, que normalment aquestes auditories internes les fem en el mes de maig i després ja ve l'auditoria externa doncs, per les entitats de certificació.
1: Aquestes certificacions se sumen a altres reconeixements que manté Castelldefels, com són la bandera blava, el segell Biosphere, les banderes acoplatges o els senderos azules, que acrediten la qualitat ambiental, la sostenibilitat, l'excel·lència en la gestió i la posada en valor del patrimoni natural. Darrere d'aquests distintius hi ha una estructura de serveis àmplia que requereix d'una coordinació constant entre les diferents àrees municipals, cossos de seguretat, equips de salvament, empreses concessionàries i també els serveis de manteniment.
6: Hem de tenir en compte, no, que la platja de Castelldefels són 5 quilòmetres de platja, és una platja molt extensa on hi conviuen també una sèrie, moltes activitats i molts serveis, no, des de les activitats esportives, activitats de restauració, activitats també ambientals, serveis de dutxa, rentapeu, serveis higiènics, etc. I que totes aquestes activitats, no, conviuen en un espai natural, de gran valor ecològic que cal preservar. Llavors, és aquest compromís, no, que hi ha al darrere de poder preservar aquest espai natural i poder a la vegada també, pues, garantir una excel·lència en la prestació de serveis i activitats. Llavors, tot el que fan aquests guardons, com bé tu dius, o sigui, no són unes certificacions que es tenen perquè sí, sinó que et comporten, doncs, les eines necessàries, no, per poder arribar a aquest equilibri. Uh-huh. Llavors, això és una feina, darrere tot això hi ha una feina constant, hi ha una feina rigorosa per poder passar aquestes auditories, però no passar només les auditories, sinó per poder portar aquest model de gestió de platges d'una manera excel·lència i que, doncs, tots els usuaris de platja, doncs, puguin garantir, no, de la seva estada de la millor manera possible.
1: Una de les eines clau per garantir aquest funcionament coordinat és la Comissió de Platges, l'espai de treball on es comparteixen incidències, necessitats i actuacions entre tots els agents implicats en la gestió del litoral.
6: Nosaltres, des de Platges, treballem a partir d'una estructura organitzativa ben consolidada, que és la Comissió de Platges. Aquesta Comissió de Platges està integrada, doncs, per una part pel regidor de platges, el gerent de serveis territorials i després per altres responsables de tots els serveis i activitats que formen part, no? Pues des de l'àrea d'esports, medi ambient, turisme, comunicació, servei de seguretat, policia, servei de salvament i socorrisme, comerç, vull dir, treballem tots d'una manera integrada i en base també, doncs, a aquests estàndards de qualitat, no, i de sostenibilitat que et donen totes aquestes normatives. Ara iniciem ja a reunir-nos de manera setmanal, no, per aquesta temporada alta, i quan no és temporada alta, doncs, ens reunim amb periodicitat quincenal, a no ser, doncs, que es necessiti incrementar aquesta freqüència, vull dir, però mínim quincenalment quan no és temporada alta i setmanalment quan és temporada. Igualment, o sigui, tots estem molt coordinats i integrats.
1: Aquesta coordinació també permet fer seguiment de la satisfacció de les persones usuàries i detectar oportunitats de millora al llarg de la temporada. De fet, aquesta temporada alta incorpora també enguany dues persones informadores procedents de plans d'ocupació que ajudaran a recollir l'opinió de les persones usuàries i reforçaran l'atenció ciutadana a la platja.
6: Les enquestes de platges les iniciem entre juny, juliol. Bueno, ara estem pendents, incorporaran a dues persones de plans d'ocupació com a informadores de platja. Llavors, el que fan aquestes persones és que fan unes enquestes a la platja i aquí es valoren, pues, tots els serveis, no? Pues, des de salvament, les guinguetes, l'oficina de turisme, etcètera. Llavors, a final de temporada el que fem és que recollim, pues, tota aquesta percepció i, doncs, implantem, pues, accions de millora. I també, doncs, aquestes persones el que fan és que, pues, detecten incidències, no, a la platja en quant, pues, si s'ha espatllat alguna dutxa o alguna font o qualsevol cosa, i llavors també registrem aquestes incidències i les solventem.
1: Quan han passat només 10 dies de l'inici oficial de la temporada alta, el balanç general és positiu. Tot i això, els darrers dies la platja ha hagut de fer front a un episodi puntual d'arribada de residus procedents de la deriva marina.
6: De moment, tots els serveis estan funcionant de manera correcta, ha estat bé. Sí que va haver-hi algunes incidències en quant a la platja, no? Van arribar residus a la platja. Això no vol dir que siguin residus de Castelldefels o que hi hagi hagut alguna incidència aquí. Nosaltres tenim una xarxa separativa d'aigües residuals i d'aigües pluvials. Aquests residus han vingut d'una altra part i per part de la deriva doncs, ens han arribat a la nostra platja. D'aquí també doncs, fer una crida, no?, de conscienciació ambiental que tots formem part, no?, de mantenir pues, l'aigua en bones, en bones condicions i de poder pues, intentar no generar aquests residus que tots van a parar al mar. Sí que s'ha intensificat molt la neteja, no?, per part també de la col·laboració amb l'AMB, però cal tenir en compte tots aquests aspectes i que també després d'una tempesta doncs, no es pot garantir, no?, la qualitat de l'aigua. Vull dir, arriben moltes restes vegetals i l'aigua està tèrbola. Però clar, no, tot això és efectes pues, de tempestes o de pluges que hi puguin haver. L'any passat hi van arribar pues, gairebé el triple de residus de restes vegetals que en el 2024 degut a les tempestes que hi van haver-hi a la platja.
1: Pel que fa a les novetats d'aquesta temporada alta 2026, l'Ajuntament continua avançant en la seva aposta per una platja més inclusiva i accessible, ampliant recursos i serveis per facilitar-ne l'ús a tota la ciutadania.
6: Com a novetat avancem, no?, cap a l'accessibilitat universal per garantir doncs, unes platges accessibles i inclusives per a tothom. Ja des de fa anys, no?, que Castelldefels té aquesta aposta. Vull dir, hi ha 5 punts accessibles a les platges de Castelldefels amb assistència al bany adaptat. Disposen també d'espai d'ombra, de línia de vida, passeres enrotllables també que arriben fins a la vora de l'aigua. I ara doncs, estem implementant altres accions de millora, com és la incorporació de codis Navilens en els panells informatius, que són uns codis com el codi QR, però que et donen un missatge auditiu que es pot també traduir doncs, en diferents idiomes i et diu també doncs, en quin estat està l'aigua i quina bandera tenim. A part d'això, també doncs, es vol incorporar doncs, un itinerari també accessible des de la parada de transport públic fins a l'arribada de la platja i la passera alçada, no?, a l'accés 3, que s'ha fet també amb col·laboració de l'AMB, que permet també doncs, evitar aquesta part que s'inundava quan hi havia tempestes i també doncs, incrementar el valor ecològic de les dunes perquè la passera passa per sobre.
1: La temporada alta de platges va començar oficialment el passat dilluns 1 de juny amb tots els serveis operatius, un dispositiu que integra salvament i socorrisme, vigilància, neteja, manteniment, informació turística, educació ambiental i accessibilitat i que es coordina de manera permanent per mantenir els estàndards de qualitat que acrediten les principals certificacions del litoral de Castelldefels.
5: Ha estat notícia aquest divendres.
1: Castelldefels se suma un any més a la commemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+, amb un ampli programa d'activitats que es desenvoluparà durant el mes de juny per sensibilitzar la ciutadania sobre la diversitat afectiva, sexual i de gènere. La programació culminarà el dissabte 27 de juny amb la Festa Pride a la plaça de l'Església, aquest acte central d'una campanya que reivindica els drets del col·lectiu i recorda la necessitat de continuar avançant cap a una igualtat plena. La tècnica de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament, Sofia Hernández, destaca les activitats centrals previstes per aquesta jornada.
7: Fem una festa de tardeo, que començarà a les 7 de la tarda i acabarà a les 12 de la matinada, que ja és 28, i és una proposta doncs, molt potent i molt divertida, no? És un espectacle que combina, doncs, es diu Loco Bongo, és un espectacle de tardeo que combina doncs, les dinàmiques de bingo de tota la vida, no?, amb tota una part musical, no?, i també està, en aquest cas, és un espectacle molt LGTBI friendly, no?, té una temàtica molt LGTBI, de cultura LGTBI, i us convidem a assistir. És una activitat oberta, gratuïta, a la plaça de l'Església, i serà superdivertit i res, us animem molt a anar. També es fa una Zumba Pride familiar al Parc de la Muntanyeta, com diu, sí que també aquesta és una activitat oberta i poden venir famílies amb fills i filles, no? És oberta totalment.
1: La commemoració de l'orgull LGTBI+ recorda la revolta de Stonewall, produïda el 28 de juny del 1969 a Nova York, considerada el punt d'inflexió del moviment pels drets de les persones LGTBI+. Per això, des del consistori es remarca la importància de continuar visibilitzant la diversitat i defensant el dret a totes les persones a viure amb llibertat la seva identitat i orientació sexual. El programa començarà els dies 17 i 18 de juny amb dues propostes audiovisuals que conviden a la reflexió i el debat.
7: Comencem el dia 17 amb una sessió de curtmetratges sobre personatges que són LGTBI. Aquesta activitat la fem a l'Espai Montserrat Roig, on estem Polítiques d'Igualtat. L'activitat és a les 6 de la tarda. I continuem amb una sèrie d'activitats que, si vols, ara comentem, que acaben i culminen el mateix dia 28 a la matinada, que és el dia oficial, és el dia internacional.
1: Una de les activitats destacades serà també la projecció del documental Gen a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.
7: A la biblioteca sempre fan mensualment unes activitats, no? I fan la projecció d'un documental, i en aquest cas també doncs, va relacionat amb la temàtica. Aquest documental va d'un doctor que està a un hospital a Milà, i ell doncs, ajuda a persones en processos de transició de gènere i en qüestions doncs, que moltes vegades estan una mica invisibilitzades i també que són pels governs són una mica polèmics, no? I a nivell de medicina, no? I ell és un doctor que ajuda les persones en tot aquest procés, no? Que a vegades és una mica complicat a nivell de, bueno, s'ha hagut un gran camí, no? Per reconèixer totes aquestes realitats, sobretot des de la perspectiva mèdica, i tracta doncs totes aquestes qüestions.
1: Les persones interessades a assistir-hi han de formalitzar la inscripció prèvia.
7: Tant a la biblioteca com després també a l'altre cinefòrum que fem a l'Espai Montserrat Roig s'ha de fer amb inscripció prèvia, que està directament als formularis habituals on es fan les inscripcions dels dos espais, sinó igualment ens podeu trucar i reservar directament, però sí que agraïm aquesta part d'inscripció perquè, com dius, són limitades les places.
1: Durant tot el mes, la biblioteca també reforçarà la visibilització de la diversitat amb una selecció especial de recursos literaris i audiovisuals.
7: Aquí a la biblioteca tindreu un fons amb llibres de temàtica LGTBI que doncs, ho tindreu a la vostra disposició. Sempre hi són, aquests llibres, no? Però es fa un fons especial dedicat ja a tota aquesta temàtica aquest mes, no? Per reivindicar una mica més tota aquesta, bueno, aquesta perspectiva.
1: Les activitats continuaran amb propostes participatives obertes a diferents públics. El 25 de juny tindrà lloc un taller de personalització de samarretes amb la tècnica tie-dye al Centre Cívic Vista Alegre, mentre que l'endemà l'Espai del Mar acollirà un taller de decoració de bosses de tela.
7: De fet, quan estàvem plantejant tot el programa hem volgut fer activitats per totes les edats, aquesta és més infantil, per intentar doncs, conscienciar i sensibilitzar a tota la ciutadania, des dels més petits, no? a la gent adulta o més gran. No?
8: Un altre taller, decora la teva, tot va Rainbow.
7: Mm-hmm. Aquesta també és públic adult, sí que és artística, no? Però aquesta sí que la poden fer persones adultes i bueno, és a l'Espai del Mar.
1: També el 26 de juny, la plaça de l'Església serà l'escenari de la lectura del manifest institucional amb motiu del Dia de l'Orgull LGTBI+.
7: S'il·luminarà la façana de l'Ajuntament amb les lletres de Castelldefels, amb els colors de la bandera LGTBI, la bandera irisada, no? I també les lletres de Castelldefels de places de Palmeres. Aquesta revolta el 1969 doncs, va ser com aquell moment en el qual doncs, es va visibilitzar tota la realitat LGTBI a nivell de lluita col·lectiva als Estats Units, no? I va ser com el tret de sortida a tot l'alliberament de la diversitat, no? I va ser el punt capdalt en la nostra història, no? de començar a reivindicar, no? Tots aquests drets i tota la part identitària i tota la part de diverses orientacions sexuals, no? Va ser aquesta data, 28 de juny, allà als Estats Units.
1: Amb aquestes activitats, Castelldefels reafirma el seu compromís amb la diversitat, la inclusió i la defensa dels drets del col·lectiu LGTBI+, en una commemoració que combina sensibilització, cultura, participació ciutadana i reivindicació.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio Castelldefels.
1: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio
1: Castelldefels. Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio
1: Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la

0: A motiu del 50è aniversari de les Jornades Catalanes de la Dona, la Diputació de Barcelona ha inaugurat a l'Espai Francesca Bonmesson una nova exposició itinerant que recupera la memòria i el llegat d'aquest esdeveniment clau a la història del feminisme a Catalunya i que va esdevenir un punt d'inflexió a la millora de la vida col·lectiva i a la lluita pels drets de les dones. Parlem al respecte amb la Núria Moreno, directora de l'Espai Bonmesson. Què tal, Núria? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Per què es van crear les primeres Jornades de la Dona? Què reivindicaven?
1: Bé, doncs en el context, el 1975, que era l'any internacional de la dona, que va declarar, l'any internacional va declarar Nacions Unides, tot i que Franco encara hi era viu, ja van començar a plegar-se una sèrie de dones per començar a reivindicar temes que estaven molt, molt latents en el moment. I allà va ser com la llavor del que seria a l'any següent les Jornades Catalanes de la Dona a Barcelona.
0: Aquest projecte, aquesta exposició, forma part del procés de reactivació del projecte d'exposicions itinerants, oi?
1: Sí, exactament. Nosaltres aquí a la Diputació de Barcelona durant, bueno, fins al 2016 van estar itinerant 8 exposicions per tota la demarcació de Barcelona que s'havien anat creant des del 1999 fins al 2006. Es van començar a crear aquestes 8 exposicions que han itinerat fins al 2016. I nosaltres hem reactivat aquest projecte, vam començar a pensar-hi al voltant del 2024 i el 2025 ja hem inaugurat la primera i aquesta de la jornada serà, bueno, és la segona que hem inaugurat i en tindrem 2 més, en total 4, que estaran itinerant per la demarcació a partir de l'any vinent.
0: Aquesta exposició, aquesta que commemora els 50 anys de les Jornades Catalanes de la Dona, es pot veure fins al 25 de juny a l'Espai Francesca Bonmesson i també itinerarà sí. Altres espais com la Fabre Coats i a partir de febrer del 2027 per la demarcació de Barcelona, oi?
1: Exactament. Ara mateix la tenim a l'Espai Francesca Bonmesson, en un espai que tenim per exposicions sobre la temàtica de gènere i LGTBI+. Són exposicions que moltes d'elles venen de gent del carrer que té interès en manifestar el seu pensament crític al voltant del patriarcat i de qualsevol reflexió al voltant del feminisme i també estan les exposicions que en aquest cas estem generant nosaltres. Aquesta exposició s'anirà aquest cap de setmana a la Fabra i Coats, on també se celebra el 50 aniversari de les mateixes jornades. El mes de juliol estarà a Caladona. Tot el mes estarà allà a l'entitat i així estem pactant una sèrie d'itineràncies. És probable que també se'n vagi al Congrés de les Dones del Baix Llobregat a l'octubre i bueno, anem pactant diferents itineràncies perquè estigui voltant tot el possible.
0: Com tenen accés als ajuntaments que vulguin mostrar aquesta exposició?
1: Sí, és per als ajuntaments de la demarcació de Barcelona. També ens ha contactat algun institut que, per exemple, si un institut volgués alguna exposició, s'hauria de posar en contacte amb el departament o la regidoria de la dona del municipi al que pertanyi. Nosaltres tenim tota la informació a la web de l'Espai Francesca Bonmesson de la Diputació de Barcelona. Allà hi ha un apartat que és exposicions itinerants, que com et dic, al finals d'aquest any ja tindrem 4 i es poden demanar via formulari i va per ordre d'entrada de la demanda.
0: Quin és el contingut de l'exposició? Què podem veure-hi?
1: En el cas de les jornades o les altres 4 que farem?
0: En el cas de les jornades.
1: O sigui, en el cas de les jornades, doncs, tenim tot el que seria el context de l'inici, no? És un context molt, molt important perquè, com et dic, Franco encara hi era viu, no? I les dones ja sabeu que teníem un paper molt, amb moltes carències, no? I amb moltes desigualtats vers els homes. Per tant, hi havia molt de reivindicar. És cert que moltes de les reivindicacions que es feien en el moment, 50 anys més tard, encara les estem reivindicant, no? Però bueno, el que es pot veure és sobretot el context social, com va funcionar aquesta trobada que es van arribar a plegar més de 4.000 dones, no? On es va fer, quins van ser els debats que van sorgir, que eren doncs, des de dona i política, dona i família, dona i sexualitat, dona i treball, dona i espòs, no? Com tota una sèrie de qüestions que preocupaven a les dones dels moments. Aquests debats, com es van fer, quines van ser les conclusions i, sobretot, posteriorment, què va implicar aquesta trobada, inclús per al feminisme d'avui, no? O sigui, què va suposar? Doncs va suposar creació de moltíssimes entitats de dones, partits de dones, revistes de dones, locals per a dones, biblioteques, no? Com tot allò va ser un punt de partida per al feminisme català, sens dubte.
0: I Núria, quin és el contingut de les altres exposicions que estan voltant també?
1: Doncs mira, hi ha una que ja està voltant perquè es va inaugurar al novembre del 2025 que es diu Habitar el meu cos, sobre qüestions de pressió estètica que, com sabeu, afecten també als homes, però sobretot afecten a les dones, nenes i dones adultes i dones grans, dones de totes les edats. Aquesta exposició ha estat feta amb un artista que és Yolanda Domínguez, un artista visual que ha realitzat una sèrie de fotografies a dones i que han manifestat doncs, els seus malestars amb el cos, fet que està propiciat també per tota la pressió estètica que patim. Després tenim aquesta de les 50 anys de les jornades, que la vam inaugurar el passat 26 de maig. Ara, el 2 de juliol, inaugurem una sobre urbanisme en perspectiva de gènere, que es diu Hàbitats per a la vida, espais lliures i segurs, que l'hem realitzat amb l'entitat Equalsare, i el 6 d'octubre una que es diu I tu què en penses sobre masculinitats joves, que els textos són de Miquel Missé, que és un sociòleg especialitzat en el tema de gènere, i són unes il·lustracions que les ha realitzat l'artista Raquel Ribarrossi, que és la creadora del personatge de Lola Vendetta. No sé si la coneixeu.
0: Uh-huh. Hi ha activitats paral·leles també a aquestes exposicions, Núria?
1: Sí, en general cada exposició té la seva pròpia activitat paral·lela. En el cas d'Habitar el meu cos estem realitzant una sèrie de tallers amb l'entitat Candela, tallers per parlar sobre el cos i totes les pors, totes la problemàtica, no?, que tens amb el cos, els complexos, com afecta allò a la teva autoestima, a la teva identitat. Són tallers paral·lels i la veritat estan funcionant molt bé. Amb l'exposició de les jornades l'acompanya un documental que ha realitzat la cineasta Fabiola Llanos i Carme Porta, que es diu I amb elles arriba l'escàndol. Per tant, l'exposició està acompanyada d'aquest documental i un videofòrum. L'exposició sobre urbanisme de gènere anirà acompanyada d'un taller per construir ciutats més habitables i més amables. I l'exposició I tu què en penses sobre masculinitats també anirà acompanyada d'un taller per a joves.
0: Doncs perquè no ens perdem cap d'aquestes cites imprescindibles i tan interessants, com deies, Núria, a la web de l'Espai Francesca Bonbesson podem trobar tota la informació al respecte, oi?
1: Exactament, i tant.
0: Doncs moltíssimes gràcies per acostar-nos als continguts d'aquestes exposicions, una d'elles que commemora els 50 de les Jornades Catalanes de la Dona. Moltes gràcies, Núria Messon, directora de l'Espai Francesca Bonbesson.
1: Gràcies a vosaltres per l'interès. Merci.
0: Bon dia.
1: Adéu, adéu, bon dia.
0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Doncs ja tenim aquí a Leo Piqué, subinspector de la policia local. Què tal? Bon dia, Leo.
1: Bon dia, Anna.
0: Què ens explica les darreres incidències en matèria de seguretat que han passat a casa nostra? Doncs que han passat cosetes, eh, aquesta setmana?
1: Sí, ja arriba el bon temps, arriba la visita de molta gent a Castelldefels i amb això, doncs, molt d'oci comencen a passar coses. No són coses greus, però sí que és veritat que hem notat un repunt important de les incidències. Jo voldria destacar, hem fet tres detencions, una detenció va ser amb un individu per un atemptat a l'autoritat, una persona que és coneguda i ha tingut altres detencions i, bueno, sol ser bastant conflictiva i en aquest cas va agredir de forma lleu, per sort, amb un company i va quedar detingut. Després un altre detingut també, bueno, els altres dos han estat per una ordre de recerca de detenció, és a dir, s'ha fet una identificació a la persona en controls, en situacions de sospita i demés, i quan se passa l'afiliació consta que algun jutge l'està reclamant, aleshores aquesta persona queda detinguda i es posa a disposició judicial, en aquest cas han sigut dos. Després una altra d'un avido. Un avido tampoc va haver agressions fortes, però sí que va haver una lleu agressió.
0: Violència domèstica.
1: Violència domèstica, sí, violència domèstica. Perdona, he dit vido, és amb una parella i ell va quedar detingut. I això referirà a el que són detenció. Després també hem de destacar una baralla, bueno, més que baralla, una agressió a una persona aquí al municipi, amb un bar, no?, allà al carrer Iglesia. Per sort, un individu li va agredir, se coneixien, eh? Vull dir, no era una excursió o algo, i sembla ser que li va agredir amb una cadira, donar un cop al cap i l'ha ficat, bueno, ferides lleus, un punt de sutura. És conegut i se detindrà en breu. Però que no ha sigut aleatori, vull dir, se coneixien, no sabem el motiu ni per què, però el cert és que va passar. I això és referent a el que són seguretat ciutadana i ordre públic.
0: Després hem de tornar a incidir en el tema dels patinets o els vehicles de mobilitat característics aquests, perquè el que no pot ser és que tinguin una velocitat de 100 km per hora, va haver un accident en aquest sentit, d'un noi, no?
1: Sí, ja fa temps que estem alertant sobre l'increment d'accidents amb els patinets, els UVP, al nostre municipi. És un fenomen global, perquè els UVP ens han assaltat totes les ciutats, tots els municipis, i evidentment, doncs, és com tot, és una eina que ben portada, doncs, pot tenir una utilitat interessant, doncs, per desplaçaments curts i tal. El problema és quan aquests aparells comencen a ser ja manipulats i estan en mans de persones que no tenen la sensació de risc, no? I en aquest sentit hem de destacar que hem tingut un accident de dos menors amb UVP aquí a Castelldefels, a la zona de Montemar concretament, i el menor, anaven dos amunt, aquest ja és la primera infracció perillosa que van cometre, i el noi que anava de paquete darrere, doncs va tenir lesions de certa gravetat, l'ombro trencat, no?, el muscle trencat, el canyell també, lesions al canyell, i afectacions a la cadera. Aquest nen, si és menor d'edat, se va dur a Sant Joan de Déu per ser atès. Que per cert, esperem des d'aquí de la policia local li desitgem que millore de forma considerable més ràpid possible. Volíem aprofitar el vostre micròfon sobretot per alertar d'un fenomen que ens estem trobant no aquí. Nosaltres treballem conjuntament amb policies de Baix Llobregat, Barcelona, Hospitalet, parlem bastant, i és el trucatge d'aquests aparells. Nosaltres estem fent la campanya, estem incidint moltíssim, estem ingressant molts UVMPs, molts patinets, i ens estem trobant en patinets que poden agafar fins i tot 100 km per hora, 100-115. Nosaltres tenim constància, la màxima velocitat que tenim ara de col·legues d'altres municipis, de Cornellà, m'han informat que en van agafar-ne un que pot anar a 130. Com funciona això? Doncs aquests aparells, evidentment, tenen una limitació ja d'origen, es duen a algun lloc que poden manipular-los, que tenen coneixements per manipular-los. Aquí ja està la primera alerta, és a dir, què pot passar quan s'està manipulant un aparell d'una forma no controlada? Pot passar qualsevol cosa, se pot encendre, se pot trencar, qualsevol cosa que pot provocar o favorir un accident. Aquest és el primer tema. Deixem els aparells en mans de persones que es fan trucatges i que són persones no autoritzades. Després és que se'ls dona un dispositiu en el qual bloquegen. És a dir, el trucatge no se percep a simple vista. Quan un agent, la policia local en aquest cas, aturem un patinet i fem la prova, doncs en principi aquest aparell funciona fins a la limitació de 25, cap problema. Disposen d'un aparell, d'un comú comandament a distància, que l'hem trobat, el porten a sobre i quan li dona aquest comandament a distància desbloqueja el limitador i aquest patinet pot anar fins i tot a 100 o 115, que és el màxim que tenim a Castelldefels. Imagineu-vos un patinet amb aquesta estabilitat a 100 km per hora. També vull dir per verificar el que està passant, que per exemple estem trobant casos de patinets que passen pels radars del nostre municipi a velocitats totalment desproporcionades i es fan saltar el radar, evidentment. O sigui, és un tema que el que menys importa és el radar, que també, segurament. Però el que sí que es preocupa molt és el tema d'aquests accidents que ja han tingut un de greu aquest cap de setmana, recorda, Anna, i si la dinàmica de trucatge continua així, és probable que d'aquí a no molt de temps tinguem que lamentar algun accident greu del qual ens haurem de lamentar i haurem de pensar què està passant amb aquests aparells. O sigui, que des de la policia local volem recomanar qui disposi de patinet d'UMP, patinet elèctric, que és un aparell que se pot tenir en condicions, complint la legalitat, complint la normativa nacional, complint les ordenances, amb unes limitacions, és un aparell superfantàstic. On ve el problema? Aquest aparell no s'ha de trucar. Aquest aparell s'ha de complir la normativa amb ell, s'ha de circular per on es pot circular amb ell, no per altres llocs, és a dir, no voreres, no zones vianants, no passeig marítim, i hi ha velocitats que marca la fàbrica, la casa que fabrica aquest aparell. No portem-los a fer-li inventos de Jaimito que poden acabar d'una forma molt complicada.
0: No només per la persona que condueix aquest vehicle, aquest patinet, sinó, imagina't l'impacte amb un peató a 100 km per hora, o 110.
1: Pues pot ser mortal, ho diu. Això és
0: pot ser mortal pels dos.
1: Pels dos. És un missil, perquè aquí no hi ha cap xassis ni cap carcassa de protecció. És com si dues persones xoquen de front a 100 per hora. És molt probable que els danys siguin irreversibles, és molt probable. Esperem que no tinguem que parar aquest tema, insisteixo, i per això estem molt preocupats de la policia local, estem fent campanya, estem incidint molt perquè volem evitar que això es quede implementat com una pràctica habitual. Això no se pot permetre i farem l'impossible de la policia local per acabar amb aquest tipus d'actitud que el que pot comportar és un risc molt greu pel que ho fa i perquè ho pot patir a la via pública.
0: I a més, aquesta persona està cometent un delicte.
1: Sí, totalment. Evidentment està sobrepassant en molt la velocitat permesa, en quan és un delicte contra la ciutat de trànsit, i pot arribar a procedir a quedar detingut, evidentment.
0: I també un delicte a la persona que està, evidentment, manipulant aquest vehicle.
1: Sí, bueno, ara estem investigant a veure si aquestes manipulacions se fan aquí al municipi, a fora estem tirant del fil. Vull dir, el que volem fer és a veure... Perquè no ens havíem trobat manipulacions tan bèsties. Havíem trobat alguna manipulació, per exemple, avui hem ingressat un, de l'accident del nen, portava una bateria externa, no? Dius, hòstia, és una bateria externa ja que ja li estàs afegint força, no? A part del perill, aquesta bateria també se pot encendre, perquè no oblidem que es patineix de tant en tant, alguna bateria s'encén i parlem d'accidents. Però, vull dir, tot aquest mundillo que està sorgint de legalitat, de regularitat, de pirateria al voltant dels UMPs, volem combatre'l perquè, a més, preocupa moltíssim, perquè ja ho has dit, sobretot pel que fa ús d'aquest aparell i sobretot per la ciutadania, que pot patir en qualsevol moment, podem patir qualsevol de nosaltres un accident, un arrollament d'un vehicle d'aquest tipus.
0: Molt bé, també hem de tenir vigilància, sobretot en aquesta època que molta gent es dedica a netejar el jardí, el que el té, de les eines que estem utilitzant perquè podem fer-nos malbé, encara que són eines que s'utilitzen per això, no? per tenir nets als jardins, però al tanto amb un accident que també ha passat una persona.
1: Sí, mira, quan arriba aquest temps, doncs, segons les vivendes o la vivenda principal, que doncs, comencem a pintar-la, netejar-la, desbrossar, fer alguns apanyos i tal, doncs aquest cap de setmana també hem hagut de lamentar un accident que hagués pogut estar molt greu d'una persona que estava fent bricolatge al seu domicili i estava amb una mini radial, amb una serra radial, amb una mola petita, i se li va escapar i li va pessigar la cama i quasi hagués pogut quedar-se molt malament. Aleshores, per sort, aquesta persona i el seu fill que estava amb ell van fer un torniquet, van tancar la pèrdua de sang i ja s'ha atès de forma adequada a l'hospital. Però sí que és veritat que cada any ens trobem una miqueta per confiança, no? O sense tenir constància del risc que assumim, doncs estem fent servir eines que de vegades, perquè tampoc estem molt pràctics, perquè no ho fem cada dia, perquè la confiança, no? O si vas a reparar una taula o aquella cosa, doncs en principi no assumim un risc important. I el risc pot estar en qualsevol lloc. I en aquest cas, aquest veí nostre, per cert, de la policia, desitgem una millora aviat, que se posi bé aquesta persona, però sí que aprofitem aquesta desgràcia per alertar de qualsevol tipus de bricolatge que fem a casa, de manteniment, de tal, ho fem sempre sota la màxima precaució, perquè el risc, de vegades, la pròpia confiança és la que ens fa tenir accidents greus.
0: Molt bé, doncs quelcom més, Leo?
1: No, que ja comença a fer caloreta, que l'estiu comença a estar mogut i que esperem que les notícies que vinguem a donar aquí siguin en aquesta línia o més suaus, que no hi hagi res important que comentar.
0: Esperem que sigui així. Que vagi molt bé la setmana, Leo.
1: Gràcies, Anna.
0: Bon dia.

0: Doncs tenim a nosaltres un dels components de Brodes Bros, a Pol Brodes. Què tal? Molt bon dia, Pol.
1: Hola, bon dia, què tal, com esteu?
0: Molt bé, que vam tenir també la sort de comptar precisament amb els Brodes Bros com a cluenda del nostre primer festival de hip-hop, en el qual la ràdio celebrava el seu aniversari amb un fi de festa total, no, Pol?
1: Va ser brutal, va ser brutal, va ser màgic. Ja havíem vingut, i hem vingut moltes vegades aquí a Castelldefels, ens encanta, però és que el castell és algo espectacular. I tota la gent que hi havia allà ballant es va crear un ambient molt, molt maco, ho vam compartir i ho vam passar bé amb totes les generacions, petits, grans, mitjans i més grans.
0: I nosaltres, per suposat, amb la vostra actuació, doncs vosaltres sou notícia perquè ja s'ha llançat la programació del Cruïlla Dansa. Fins ara existia un Cruïlla més música, però es va afegir també aquesta representació de la dansa dins del Festival Cruïlla i precisament aquesta part la coordineu vosaltres.
1: Sí, la veritat és que ens van fer la proposta l'any passat de portar un escenari, a l'escenari d'Esclat Bonpreu, i va ser màgic, va ser molt xulo. Van haver-hi moltes actuacions de diferents companyies de diferents llocs, també van haver-hi moments de battle, de batalla, d'un contra un de freestyle, van haver-hi moments per la improvisació amb jam de músics i ballarins alhora, i també va haver-hi un dia dedicat a una miqueta més al swing. La veritat és que va haver-hi temps perquè tothom trobés el seu moment, i el que ens venia a dir la gent que estava de públic és: oh, però ja s'acaba, jo volia més estona.
0: Això sí que és una bona vitamina pels artistes, oi? Que et diguin això.
1: I tant, i tant, i tant, i tant. A més, a nosaltres ens agrada molt estar allà en el Cruïlla. També, si podem, ens escapem i anem a veure algun artista en algun moment que tenim que no estem actius en el nostre escenari. Però fa molta il·lusió estar aquí a Barcelona, i aquest any venim també amb moltes propostes i esperem que arribin a tothom.
0: Què destacaries del programa del Cruïlla Dansa enguany?
1: Doncs mira, una gent que em fa moltíssima il·lusió que hi siguin són els bastoners de Sant Cugat, perquè nosaltres l'últim espectacle que hem fet, l'última creació, l'espectacle bo, l'hem fet amb ells. I ens fa molta il·lusió que estiguin. Nosaltres en el Cruïlla presentarem el bo, però ells també sortiran amb tota la colla. I després seguirem tenint batalles amb ballarins de fora molt, molt bons. Aquest any hem afegit una cosa que l'any passat no hi era, que són batalles de crius, de grup contra grup, que és una de les vessants, jo crec, més espectaculars de l'All Styles, de tots estils, perquè un contra un és espectacular, però quan tens un grup contra un altre grup, doncs allà sí que poden passar moltes coses. Recordem que els ballarins ballen amb músiques que no coneixen, que les posa un DJ, i ells han de posar i han de tirar les coreografies que creguin, els combos que creguin, ara decidir qui surt, amb quin estil. Vull dir que hi ha tota una part molt tàctica, I el que es valora molt és la feina aquesta com de grup, d'unió, no? Que al final això és el que transcendeix i el que arriba al públic. Sempre estem parlant de que és una battle, però que és un intercanvi. Els francesos ho diuen en échange. Al final tu estàs allà sobre de l'escenari i el que fas és compartir i disfrutar i passar-ho bé.
0: Molt bé. Crec que també participa un grup de Castelldefels.
1: Sí. Ucas Juniors. Uca Juniors estarà allà, que estaven al castell, i estaran allà. Sí. El Lluc els va convidar, jo crec que va ser arrel de quan va passar per Eufòria Dance Kids, sí, que els va veure, que es va enamorar, i els va dir a veure si hi havia manera de que poguéssim col·laborar. I sí, ens fa molta il·lusió que estiguin allà. I tant, i tant, i tant.
0: Moltíssimes gràcies, Pol Brodes. Èxit a Cruïlla Dansa. Per cert, després de la presentació d'aquest bo que feu amb els bastoners de Sant Cugat, fareu gira amb aquest espectacle?
1: Sí. Farem gira amb aquest espectacle i jo crec que tornarem a parlar en breu. Encara no hem parlat amb el teatre, perquè tot just acaba de sortir, tot just hem fet el vídeo i ara estem començant a fer la difusió, però si no és per aquesta temporada d'aquest any 2026, serà el 2027 segur, vull dir que ens veurem al teatre segur.
0: Una abraçada, que vagi molt bé.
1: Igualment.
0: Adéu.
2: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Mamà, ¿por qué no me deja hacer una go-go girl?

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
2: Indianàpolis.

0: Rapcos 26. Good night, everybody. We're back, fellas. Com estem aquesta nit, família Soulful de la galàxia? I altres dimensions encara no catalogades. Eh? Esperem que us arribin les nostres ondes amb molt de flow galàctic i cada dia més intergalàctic, eh? Com aquells Beastie Boys, amb aquest tema intergalàctic. Que bé no sonarà, però està bé recordar-lo. Eh? Així que espero que estigueu ready per una nova dosi de la cara B des de Ràdio Castelldefels a la 98.0 de la freqüència modulada i ondulada. Aquí haurem de fer un soroll d'ondulació. Eh? I per si algú és nou i ha arribat aquí per error de rebot com un robot o com a bon devot del bon flow, aquí és el vostre lloc. Eh? Bona teca i xitxota de la bona, eh? No doubt about it, fellas. I com sempre, m'agrada recordar que aquest és un programa dedicat al món del hip-hop i a les seves arrels més profundes, així com el jazz, el funk, el soul, latin soul, blues, bossa nova, electro, reggae selection, amant, sense vella, entre tantíssimes influències possibles, eh? Tantes com granets de sorra al desert del Sàhara, eh? Podria haver això, eh? Què et sembla? Podria haver-hi? Sí, que fa, tinc un públic que està... Tinc un públic... Però avui tinc una persona molt especial aquí, a veure...
1: Yo, ei, com jo, estem?
0: Aquí en Jordi, el meu germà, eh? Me l'he portat aquí, eh? Me l'he portat a la butxaca. Enredat. Mira, anem a fer una cosa. Eh? Pues aquí està. Un
1: gran... M'han segrestat.
0: Exactament. I, bueno, sempre ha sigut un dels grans... no m'ha dit... dels que has aportat.
1: Diria que podria haver escoltat els 100 primers seguits.
0: Home, això és indudable, t'oblida que ho facis.
1: L'escoltàvem claro. A casa i...
0: Però és bo perquè és dels que sempre m'ha recomanat temes de, posa aquest, i avui n'hi ha un dels que porta, després l'anunciarem.
1: Hem aportat uns quants temes.
0: Sí, home, tant, i t'he nombrat cada vegada. Jordi, un gran...
1: Ens el que en tenim.
0: Un malhomen també, també escolta música fins quan dorm.
1: A vegades sí.
0: A vegades sí, a vegades no. Així que molt bé. I bé, doncs aquí, doncs, a part de recordar aquestes influències i tantíssims grans de sorra que té el Sàhara, doncs anem per la galàxia en un UFO, no? I bé, sense més dilació, dilatació i distorsió, d'aquest soroll tan, que és donat d'aquest UFO, tenim algú molt especial, el tenim aquí per aquest espai de la vida, que és musical, tenim el control tècnic, el nostre UFO musical, ladies and gentlemen, tonight tenim, ni més ni menys, el nostre Jedi de les rodetes, el mestre dels botonets, l'home dels 3 milions de parets de mitjons, tots amb molt de flow, amb tots vosaltres, Sebas Krakamir.
2: Molt bona nit.
0: Què tal? Com estàs, Sebas?
2: Tot bé.
1: Molt bona nit.
2: Tot correcte.
0: Tot correcte, eh? Sembla correcte, però anem fent zigzags, eh? A veure, això que ens agrada, i com són aquests mitjonets...
1: Com són?
0: Ué, de tall de canya, Bona,
1: Old school.
0: Old school total, M'agrada. És que hi ha fracaloreta. Tu pots comprovar que sempre va en flow, No m'ho invento,
1: Bones bombes, bons mitjons.
0: Una taula de surf allà, després em va fer surf.
1: A més m'agrada el foradet fet expressament.
0: Clar, és que vam fer un forat aquí per poder veure els mitjons en directe, la gent no sap el que diuen, però... Algun dia posarem la imatge d'aquesta ampliació. Potser podríem fer-lo ara i farem una ampliació d'aquests pauets que estan allà, amb aquestes bands. I bé, per a part de tot això ja ha anat correcte.
1: Ara, Sebas.
0: Teníem ganes de tornar aquí, sí o no?
1: Ai, jo, que guapes.
0: Aquí està. Tinc molt de flow, Què et sembla? I aquí estem. Una pena que us esteu perdent, això, perquè, bueno, un dia vull veure els pauets, també, Els pauets, no? Sense, Sebas? Però aquí, amb xancletes. Brasil!
1: Sí. Samba do Janeiro.
0: No falla, No crec que... Què tal Brasil aquest any? No parlem de futbol, però crec que no, el Mundial Brasil no...
1: Bueno.
0: Bueno, jo espero que... Ojalà guanyés,
1: Tenen un bon equip, però...
0: No, a veure què passa. No podrem,
1: però... A veure què passa.
0: Hauríem de posar alguna... Un dia posem la cançó de Bruxo, De Ronaldinho, aquí, i aquest tenim encara més Messi, que també és un de... Però crea una melodia, un tecno o alguna cosa.
1: Sí, podríem posar cançons amb títols de jugadors.
0: De jugadors, perfectament. Així, això seria la clau. I bé, doncs anem a continuar. Sempre una abraçada de Koala, el Kiro i el J. McGiver. Aquestes dues llegendes, millor dit, dos dinosaures.
2: Mestres.
0: Dos mestres, I doncs aquí un president, Daniel Aike, i no m'ha dit cal que més, seleccionant i presentant aquesta selecció musical, perquè entreu amb bon peu a cada setmana i les orelletes ben netes, així que let's go fast. Va, Doncs molt bé, eh? All right. Ara sí, preparem el nitro del nostre UFO, d'última generació. Preparem un bon so per apreciar els filaments de les nostres ondes sonores percutint en els vostres tímpans. Arrenquem amb un altre programa sideral, a.k.a. Cosmos Musical, i serà un programa que es diu Transmissió Zero, l'univers recorda.
3: Segueix-nos a Instagram. La cara B Roots. Jo.
0: Doncs aquí, aquest, que la cara ve Roots, que hem modificat, l'hem minimal, hem fet una cosa més minimal, ara començarà a pujar un tipus de contingut, pel qual pues, sortiran els mitjons dels Sebas, per exemple, coses com aquestes, ja faig una mica spoilers, hi ha coses més divertides,
4: sí.
0: Pues, jo va venir un got d'aigua, just quan en aquell moment, coses molt interessants, fer-ho diferent, no? Però donar-li un altre toc, segurament. Estic prenent el pèl, no? Però dels mitjons m'encanta i ho farem, perquè crec que és un al·licient que... Ai, sempre parlem, però no ho demostrem. I pues, aquí diem la veritat, tal com el primer...
5: Bloc 1.
0: Va, aquí, el primer bloc l'he titulat PIM. PIM, perquè hi ha PIM, PAM, PUM, però és PIM el llenguatge del ritme. I començarem amb un tema de dos, una col·labo pues, molt, molt, molt autèntica, que jo quan la vaig escoltar per primera vegada vaig dir, uau, temazo. Estic parlant de Ace Rocky amb Skepta, amb el seu temazo de Praise the Lord.
6: Shit like Cool G Tops and shit like that. We set trends, dude. We holler. You know what I mean? After me, it's gonna be someone else to take over holler.

0: house that I left.
1: The house that I left. I don't know how many times I left home. I don't know how many homes I left back, you know. So aquí es Rocky, me get Skepta, me get Praise the Lord, me get The Shine, me get álbum de Testing, probando, 2018, gran any també, i certament són aquells temes que marquen, comença amb aquest pip-pip. Aquestes flautetes són d'un sample també d'una aplicació molt bàsica de GarageBand, i són unes flautetes peruanes, que es modifiquen i tenen això, com Gorillaz també ens fa servir d'aquell MIDI, ja vas veure el de Gorillaz que i veia que li ha donat bola, que
0: sí,
1: pues sí, mola, sí, està molt bé, es diu sampling, vale? Vull dir, ja està, però molt interessant, no? La veritat és xoca perquè, quina, això tan bàsic, no? Fa el to de Nokia i també el key i tal, doncs també pot fer aquestes coses, no? Però aquí dos continents, dues escenes, una mateixa freqüència, ASAP Rocky i Skepta, connecten Nova York i Londres a partir i a través del hip-hop, el qual la música porta segles fent això, unir persones que mai s'han vist. El cervell humà està programat per crear tribus, certament abans eren tribus de caçadors, avui també poden ser tribus musicals, el joc de cartes de les famílies, aquest Zulu, família Zulu, família Esquimal, jugat aquest, no?
2: Familia tirolesa.
1: Los tiroleses,
2: los vikingos.
1: Vikingos, caníbales, ya había. No, pues,
2: no. Crec que ya habían también.
1: ¿Qué había?
2: Los esquimals.
1: Esquimals, los. A los godos, claro, los godos, ¿no? Y eran cinco indígenas, no sé, como cinco.
2: Igual, sí, eran. Era,
1: sería Asia, ¿no?
2: Sí, eran con monjos.
1: No cae mala mera en tema de historia, no vuelven flexing aquí ahora, porque tengo una amiga, tres mirándonos, que dicen, ¿qué va aquí tira? Yo ahora no tengo el guión, tampoco no puedo pensar. Buenísimo, ¿vale? O sigui, aquí estem, Entonces, ahora pues, continuamos aquí. Yo sé yo, básicamente, doncs, hem canviat llances per playlist. Avui el públic és... m'encanta, Bé, saludem al públic, Bona nit, Que gran.
3: Gràcies, gràcies.
1: Home, el catering avui ha sortit una mica car, Si hem demanat sushi, coses, Déu-n'hi-do. Però bueno, està bé. Doncs aquí, ara continuem amb un altre tema dins d'aquesta secció, d'aquest bloc de PIM, els llenguatges del ritme, I anem a un tema de les arrels, un gran preparus per moure, aparteu els mobles, i tots a ballar, agafeu la iaia, l'aixequeu, que aquesta cançó li agradarà. Chuck Berry, You Never Called Hell...

0: cara B.
1: Aquest temazo de Chuck Berry, cariño, sobre la peli de Scratch, la qual, doncs, aquí surt aquest Chuck Berry, estan allà buscant vinils, una mica de digging i troben aquest punt, no? Aquí, la You'll Never Call Them, aquest àlbum de St. Louis to Liverpool, de 1964, quan, doncs, si parlem d'evolució musical, Chuck Berry és una de les baules més importants, al qual, de la cadena, el seu estil doncs, de guitarra va influir generacions, no?, senceres de músics, igual que els humans, aprenem observant la música evolucionant, copiant, en certa forma, o inspirant-te, no?, i adaptant i transformant les idees dels que van venir abans. I així portem el missatge molt més endavant.
2: Mítica música de Pink Floyd, de Pulp Fiction.
1: Clar, Tarantino, correcte. És això,
2: Travolta, Uma Thurman...
1: Clar, jo m'imagino a Tarantino de petit amb aquesta cançó, no? I, tio, pues, no sé, veient com la mare d'on està amb el pollastre, ja, papà, en vivim, i el tot de sang, és Tarantino. Vull dir, un tio, a mi cau molt bé, no el conec de res, però personalment crec que em portaria molt bé amb ell. No sé si és Géminis, també.
2: Gust, perquè té un gust musical molt semblant.
1: No, i a part d'això, té les faccions molt curioses. És un tio que en si ja és un personatge. O sigui, un tio que ja conté un cert virtuosisme. No?
2: Molt curiós.
1: Claro. I doncs aquí Chuck Berry, com li deies, un crac, un gran Chuck Berry, carinyo, que diu aquí la pel·lícula Scratch, que us la recomano, un gran documental, pel·lícula, i parlar dels DJs i de com l'escena als Estats Units doncs, evoluciona, no? Igual que podríem parlar de Taki 183, que va ser el primer grafiter oficial, que era un tio grec que el que feia pues, era repartir, i era el aquí em tiro a la piscina, 1969, i el tio va començar a pintar amb spray per on anava, no? I 183 la seva, el seu carrer, i Taki, el seu nom, lo que venia, un venedor ambulant de menjar, no? I diu, però ja que de vuelta, pues voy a pintar. Pues mira, pues el tio, no sé, pues mira, pues va crear algo sense saber-ho, no? I ja que d'un volta, no, pues vaig a deixar el meu nom, vaja ser que una d'estes ja no me ven, no? Doncs molt bé, ara continuem amb un tema bastant peculiar, però crec que mai ha sonat aquí. Així que anem a posar-lo i estem parlant de Violadores del Verso, W, amb el seu temazo de Ninguna Chavala Tiene Dueño.
3: Yo hago el amor con las mentes. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Me seduce una cara y un cuerpo cuando veo que hay una mente que los mueve y que vale la pena conocer. Yo hago el amor con las mentes. Hay que follarse a las mentes. Yo hago el amor con las mentes.
4: Tan solo

0: redes. La cara B us porta els temes que estàveu esperant.
1: Un tema, KCO, violadores, però és un solo, és un tema en solitari, és aquí KCO, i m'ha encantat al principi, no? Aquest tema brutal, no? Hay que follarse las mentes, hay que devorarse las mentes, la intel·ligència, no? A través d'això, aquesta unió, perquè ninguna chavala tiene dueño de la bunda genios. 1999, al revés, 6.661, mola també. Violadores del Verso, és una d'aquelles referències més importants del hip-hop en el programa nacional, a la qual la precisió del llenguatge, la mètrica i la força de les idees converteixen la paraula en una eina de construcció cultural, podríem dir fins i tot de destrucció de base, però construint, i el llenguatge és tecnologia humana, al final. De la qual cosa doncs, deixen aquelles paraules, aquella vibració, aquella freqüència, aquells còdics, aquells passwords que queden per les següents generacions que desxifren. No? Si canvies el llenguatge algun dia i perdés, no entendríem què deia abans, però podríem resoldre, podríem arribar a entendre, perquè entenem, entre cometes, què diuen els jeroglífics.
2: També podríem aprendre alguna cosa no? Nosaltres.
1: O com, el seu és que aprenem coses, llavors, clar, podríem parlar d'evolució, o desaprendre coses que també porten a evolució. No? Com la secció aquesta que m'encanta que tenim.
0: L'infiltrat.
1: El Gargamel. Doncs avui a l'infiltrat portem una cançó que m'agrada dir que és classificar-ho com una d'aquelles músiques que m'agrada molt escoltar i punxar, sobretot, que és l'electro. I l'electro més macarra. L'electro directament des de França, amb un tal... No el tenen a conèixer, però qui sàpiga d'electrònica sap qui és David Carreta amb So Lonely.

0: tan bé, aquí, David Carreta, amb dos R's i dos T's, Carreta, David Carreta Beretta, no? So Lonely, un temazo, quina intensitat, la podríem baixar i podríem fer un rap a sobre, us asseguro, qui vulgui fer ho pot provar i comprovar. Això és Kill Your Radio, aquest àlbum del 2004, que sens dubte doncs, podríem fer un tema com més... anem a dir, com més rig, no? En certa forma, o podríem posar un altre tipus de cançó, no? Al final, però no, he decidit partir aquest electro i acabarem amb un rig, el qual, doncs, aquesta connexió també, i ho veureu al parquet, no? Estem a dins d'aquest bloc 1, encara, aquest PIM, el PIMP, no? Aquest PIM, que és, doncs, aquest, el llenguatge del ritme, pel qual, ara, doncs, acabem i anem al següent.
1: Bloc 2.

0: the whole stand up, fuck your fucking hands up, the motherfucking J Dillam, come on, right? MC Squares. Bon, la bondat de Shining, que sens dubte, si existeix un científic del grup dins del hip-hop, molts dirien que és J Dilla, eh? Jo ho corroboro que és així, eh? I, pues, sens dubte, les seves bateries semblaven anar fora de temps i alhora perfectament dins de temps, no? Un concepte, un enteniment de la música, diguem que era un bugueo en el sistema, no? Va aparèixer J Dilla, que curiosament doncs, va tenir d'aquest final tan jove, tan inesperat, però ell es va exprimir i va pues, aconseguir doncs, treure algo que és un legat molt important i el cervell humà no busca sempre la perfecció, encara que és perfecta les coses, però moltes vegades prefereix allò que sembla humà, eh? Com els nostres horaris teòricament organitzats.
1: Bona aquesta.
0: Sembla que bé, però...
1: Bona aquesta.
0: Pots venir a aquesta hora i... Estaràs una estona, 8 hores, eh? Però després resulta que estàs 12 o 13 i dius, què passa aquí, no? Però això està inclòs? No, ho tornarem amb dies.
1: Això no està mai inclòs.
0: Tornarem amb dies, eh? El temps és molt important. El temps li poseu preu vosaltres al vostre temps amb el bon lloc que estigueu, eh? Si ho penseu en això, no? Si ho heu pensat alguna vegada, pagues amb el teu temps d'allà, eh? I val això. Bueno, està bé, ara farem una revolució a partir d'aquí, però no vull fer-ho aquí. Bé, així que, doncs, aquí és com sonava aquest J Dilla amb Common i, sens dubte, doncs, bé, són aquests dos pilars, eh? Tant un com MC i l'altre com a DJ, doncs, que bueno, han deixat aquest legat tan important com on doncs, segueix fent les seves obres. I ara anem a una altra secció, no? Clàssic! No, bé, aquí la secció, el flow, un flow molt extraplanetari, però és la del clàssic. I estem parlant d'un tema únic. Sebas, què et sembla aquesta secció? A més que jo sé que el Sebas era molt la de l'infiltrat, eh? La bona.
2: Sí!
0: Però aquesta, per què ho dic això? Perquè he posat secció flow al clàssic i m'ha preguntat a mi... Què és aquesta secció? Em vaig equivocar. Però queda bé, també. Secció flow al clàssic. Podria ser. Bé, hòstia.
1: És un bon clàssic.
0: Boníssim. Mira, escolta.

0: s'ha fotut un mig d'ara. Sí. Boníssim, t'està quedant...
1: Flow extraplanetari.
0: El clàssic. Yeah. Oh, yeah. Bueno, això m'està agradant, eh? Jo crec que el calor ens està donant vida, eh? Estem una mica pullardats i estem començant a semblar més intel·ligents del que som, eh? Però no, ho som. Així que molt bé, anem amb aquest tema de Warren G and Nate Dogg, Regulate.
2: Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good, too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel, if you know what I mean. Earn your keep.

0: Yeah, temazo, ¿eh? Who does this why? ¿Qué temazo? ¿Qué Nate ahora? Que de, do, que un com canta aquest, aquest
1: un temazo te, mític aquest.
0: Tema, sí, home, aquest, comença, aquest, aquest Warren G, aquest Nate Dogg Unregulate, amb aquest G-Rap, aquest gangster rap que va sortir, aquest G-Funk, el qual doncs, van tenir l'entrada a l'escena amb un nou estil, aquest, amb aquest cantar, no? Certament, rosaria també doncs, aquest punt més R&B, del qual doncs, aquest Rhythm and Blues aporta després doncs, aquest G-Funk, perquè són gangsters cantant. I on tant de posar G-Funk, entén? I pues, això són baixos profuns, sintetitzadors i groove californià. Eh? El més interessant és que les baixes freqüències no només s'escolten, també es senten. Eh? El cos també escolta tot, tot el cos vibra. Percuteja el timpà, tot vibra. Què et sembla?
1: Tot sona bé.
0: Tot sona bé. Home, tot, tot. Però sí, si és més harmònic, doncs sona, et produeix un plaer, no? Si no és tan harmònic, si és més estrident...
1: És un plaer auditiu.
0: Clar, la típica tissa per la pissarra, no? Per què? Perquè és una cosa com... com molt mal parida,
1: o aquell
0: no?
1: motor de cotxe tan...
0: Que peta,
1: aquell no? Aquell V8 que...
0: Allò, però, bueno, però jo mola. És un soroll, bueno, a mi, no? A les 4 del matí, no? Sonant pel carrer, no? Fa molta gràcia, però hi ha soroll i soroll, no?
1: El que sona molt bé és el xiulet de la cançó.
0: Ah, va, clar, això és... No la faré ara perquè distorsionarem, no trencarem la màgia d'això. Doncs molt bé, anem ara amb un altre artista únic que ha sortit com rapeja, quina harmonia, quin flow que té, estic parlant de gospel, el seu temazo de Breakfast at the Pyrex.
2: Straight music. The name of this album is Olga Corwood. And I'm your host, Gospel. Yeah. Soltó la maleta y fue direct. A evaporar la queta en el Pyrex. Wig spraying, mic check. Pay my check and aire. O twilights and nightmares. Yo soy más gótico que Sam Club. Más punk que John Ritchie. Both underground and die, bitches. Conmigo viaja más que un embajador. Estuvo entre las nubes, ahora sube y baja como un pájaro. Esta piba screams like a bunch

0: como David Guetta.
1: Esteu escoltant La Cara B. Check. Quin tema, eh? Gospel, eh? Quina delicadesa, no? Com la toca, gospel, eh? Seria un Romario Laudrup, per entrar en una època així, perquè un tio que la toca amb classe, un tio que va amb puresa, no?
2: És un Xavi Iniesta.
1: Un Xavi Iniesta. És un MF Doom del rap nacional. Sap jugar molt bé amb la fonètica i te la fa. Moltes vegades podes dir, no té sentit el que està dient, però sí que el té, en certa forma, és una sonoritat molt trepidant, no? I aquest... Doncs aquesta és una d'aquelles peces que semblen sortides d'un somni estrany, no? El cervell crea associacions constantment i de vegades una cançó no explica una història, de vegades crea un paisatge mental, literalment, no? 420 every day! Aquella. Pues sí, aquí estamos. Com si la gent és que ara no s'ha sortit una allà a fumar, que no és que... Bueno, molt bé. M'agrada, Gospel és un dels grans. I ara que passem a un altre, no? D'aquests petits blocs. Bloc 3. Aquí, aquest pum. Aquest pum, veníem pim-pam-pum al tercer bloc i freqüències del futur. Perquè, encara siguin del futur, són músiques que per mi sonen futuristes, el que són, perquè avui dia també són temes, sobretot amb el que entrem ara, de Chiri Vegas, amb el seu tema de jungla.
3: Yo, jungla, bloques enfermos, GP, dealers,

0: pasta con chili pega de quina qualitat, la qual però sí, aquí, com treuen aquí de la màniga una sèrie d'asses, no? I, doncs bé, sona com sona, és un discàs instrumentalment parlant del de vintage del 2004 de Chili Vegas, molta qualitat, i bueno, sempre ha sigut un tio que l'ha tocat molt bé també, i sobretot bueno, fent de digi també a lo que seria en temes de, més de house i tal, més de house Detroit, doncs és un tio que ha representat molt bé la música, té molt bon gust musical, podríem dir la Cochabamba, per exemple, que és un tema al qual doncs, és un sample de la pel·lícula de Scarface, que parla una mica doncs, dels seus gustos, no? Una mica, però escolteu, sisplau, escolteu el disc de Chili Vegas de vintage del 2004, perquè realment doncs, amb aquesta jungla doncs, no necessàriament la dels arbres, la jungla que està d'arbres, és una jungla d'informació, de pantalles, de senyals, d'estímuls, que ens envolten cada dia el cervell modern, processa més informació en una jornada que moltes generacions senceres del passat. Ojo! O sigui, pensem, reflexionem això, perquè podem reflexionar. Aquí no només venim a escoltar rap, a moure el cap amunt i avall, orelletes ben netes i tal, no, venim a expandir una mica la ment a través de la música, a través d'una música concretament al qual toca les xacres, una alineació de xacres, toca les arrels, té una mica de tot, porta d'aquí, porta d'allà, al qual doncs, acaba canviant i acaba modificant certes coses, que la música és una de les coses que pot arribar a canviar el món. No? Igual, a poc, deixa un legat, no? Perquè és una vibració i va modificant, va transformant. Tot es desapareix, tot es transforma. L'aigua del mar, no? Tot el procés, no, Jordi?
1: El cicle de l'aigua.
0: Clar, anem a fer una mica de flexing aquí. Va? Anem a parlar una mica de... Ah, com s'evapora? No, veníem a això ara, per favor. Dani, prou. Penja.
1: Calma.
0: Ara sortirem tots a fumar. Tu has sortit a fumar. Jo no mai surto. Hauríem de fer un dia un tubo. Seria legal? O sigui, jo amb una escafandra i uns petits...
2: Sí, però hauríem de gravar directament al costat de la finestra.
0: No, unes dosificacions de nicotina, no? Molt... uns puffs, i però el fum pues el retenguem una bossa. Realment no val. Podríem mirar això, és un buit legal, sisplau. No,
1: patentar-ho.
0: No, exacte. No, hòstia, això no heu robat la idea ara. Bueno, això, bueno, anem ràpid. No passa res aquí, va. Ara què portem? Va, Jordi, va.
1: Digue'm. Ara portem un bon tema.
0: Qui el porta, aquest tema? Va, qui el porta?
2: Aquest tema és un tema que t'he demanat jo moltes vegades.
0: Jo em volia resistir, deia, no, no puc posar-lo encara.
2: Mira, avui he coincidit.
0: Ja, clar.
2: Avui portem...
0: A veure...
2: cantat per Rapsus Clay i Hace, Jazz, Elac, Olé.
0: Olé.
3: Eje, com a fumar otro porroco en toda...

0: pendrive.
1: Jo crec que era, perquè estem aquí, els conills allà al mig de la carretera estaven jugant i de cop un camió allà, una bici, imparat, no? Pues sí, imparat perquè m'ha pillat allà. Sí, no, anàvem a fotre una gran gran.
0: Haguéssim seguit.
1: Aquesta la cantem al cotxe i no sé com no ens paren, perquè per Déu-n'hi-do la que liem.
0: Més pugem el volum a tope i...
1: Ja com comença, no?
0: I és en plan de, bueno, pues mira, si ens paren tu, almenys ja ens ho haurem passat bé.
1: No, igual em sembla que et dic, som germans, una tonteria que no té res a veure, no? Però ens emocionem molt amb aquesta cançó. No? Trapsus Clay and Hath, que aquí ja per fi ha sonat, gran aportació, gran. Ja és
0: la
1: Olé, aquest àlbum, La història més real de vostra vida, i jo, 2014, el títol ja ens dona una pista, no? Jazz, una de les arrels més profundes del hip-hop. Improvisar és una capacitat humana extraordinària. Improvisar comporta estar connectat al present, el que vol dir no estar ni a un passat il·lusori inamovible o un futur il·lusori que no sabem. Llavors, connectes aquí i ara i estàs connectat a la font universal, no? Estàs allà al xorro d'informació enganxadet i, doncs aquí, adaptar-se en temps real, com en la vida, connectar aquí i ara. Aquella gran frase que sembla molt bàsica i jo aquí, aquí i ara sí, però bueno, qui està aquí i ara? A veure, qui aixequi la mà. A veure, aixeca la mà. Qui està aquí ara, no? Ahí està. Tenim... Perquè el públic no està aquí ara. Estan, perquè estan una mica...
0: Mira que, i mira que aquí hi ha ombra, eh?
1: Sí, sí. No, tenim,
0: em sorprèn que no hi hagi més públic.
1: Clar, home, hi ha una ombra perquè és de nit ja. Imagina si hi hagués llum, no? Seria com ja tenia la rata d'aquí donant volta. No, ara sí que hem vist algú que, tímid que ve. Però clar, estem amb un UFO, no ho oblidem. Merci. És una Coca-Cola? És una cola? Doncs sí, doncs ara anem a un altre tema que molt poca gent haurà escoltat aquest grup, però per mi un dels grans també, vull portar una selecció bastant nacional, i parlo de Folklóricos, concretament de Rafael Lechowski, que és el disc que treu i s'atreveix a posar Folklóricos, quan ja en teoria no podria ser, però sí és perquè és el seu grup, però es van separar, i amb el tema d'Artesano de l'Arte Insano.

0: Estàs escoltant La Cara B.
1: Iau, i d'en Peyton Rebé, una vegada amb Marc, que ho escoltava al fons. Aquí, Flow Clòricos, amb aquest Rafael Lechowski, quasi bé ben gran, com el Lebowski, però no, aquest artista com a artesà de realitats. Cada generació crea els seus propis símbols, les seves pròpies històries i les seves pròpies freqüències. L'art sempre ha estat doncs una forma d'explicar allò que costa posar en paraules, no? Certament. I doncs, aquí, Artesano de l'Art Insano, des d'aquest àlbum Donde Duele Inspira, gran realitat i a la qual comparteixo la gran... aquelles grans depressions són les que m'han portat inclús a mi a expressar molt més i anar molt més a la psique, no? La psique i descriure què hi ha allà baix, no? I puc transmetre-ho baix a les profunditats sense bombona i pujo dient no sé si arribo, i al final arribo. Per la qual cosa, doncs, continuem i la vida és així, no? I ara, doncs, anirem amb... jo, que, bueno, ens agrada tant aquí, aquí amb Sebas a mi, però ja arribem al final i anirem i acabarem amb un tema de Groundation, Weak Heart, això és Each One del 2002, al qual doncs Groundation sempre ha barrejat reggae, jazz i espiritualitat d'una manera única. El reggae és una música que respira, que deixa espai, i curiosament el silenci també forma part del ritme. El cervell necessita pauses per donar sentit al moviment, al qual doncs milions i milions d'anys d'evolució de la percussió a la transmissió, del tambor a l'amplificador, el xaman al programador, del fang a l'asfalt, del crit tribal al podcast digital, del foc a la fibra, de la lira a la memòria, ram que vibra, i aquí seguim. Animals estranys, amb wifi i nostàlgia, micos amb algoritmes, poetes amb pròtesis, fantasmes analògics dins de caixes quàntiques. Som pols, som codi, som soroll, som groove, som el boom i som el move. Abans del nom ja existia el to, abans del rellotge ja existia el flow, abans del dogma ja existia el drama, abans del sistema ja existia el problema. I mira'ns ara, ballant entre píxels i estels, entre vinils i perfils, entre drames mentals i portals digitals, entre rituals ancestrals i terminis neuronals. Hello, bonjour, hola, siau. Aquí, we still follow the same radio. Perquè canviem les pantalles, canviem les batalles, canviem les muralles, però no canviem les ondes que ens travessen les entranyes. Des dels tambors fins a les algoritmes, des dels cromanyons fins als mecanismes, des de les coves fins a les metavers, des de les pregàries fins als servers. Els servers que està connectat i potser del futur no serà de silici, ni de carboni, ni d'humans, ni de màquines. Potser serà una jam session còsmica, una transmissió mística, una freqüència artística, una anòmala estadística, perquè abans de les paraules ja existia el ritme, i quan tot s'apagui, quan caiguin els motors, quan caiguin els servidors, quan morin els sorolls exteriors, potser encara quedarà una cosa, un batec, un eco, un ressonar lleu, un vell tambor interior dient boom bap, boom bap, i recordant-nos que mai vam ser éssers escoltant música. Érem la música intentant recordar a si mateixa. I no venim del silenci, això és el primer error, venim del soroll quàntic i del murmuri de partícules impossibles, del tremolor primitiu que va obrir les parpelles del cosmos. Abans de les estrelles, vibració. Abans de la matèria, oscil·lació. Abans del temps, relació. Tot ballava, encara no existia cap ull per veure-ho, però ja existia la dansa. I milers de milions d'anys després, una petita part d'aquella dansa va aprendre a preguntar-se qui era. Nosaltres. Carboni conscient, pols estel·lar, amb ansietat existencial, simis amb wifi, déus amb factures, fantasmes biològics operant màquina orgànica. Els àtoms van aprendre a pensar i el pensament va començar a somiar. I el somni va construir llenguatges, i els llenguatges van construir civilitzacions, i les civilitzacions van construir màquines, i les màquines comencen a somiar amb nosaltres. Mira com es tanca el cercle. El cosmos observant-se, la matèria escoltant-se, l'univers recordant-se. Perquè pot ser que la consciència no sigui una excepció, pot ser que sigui el pla en concret. Pot ser que les galàxies siguin pensaments lents. Pot ser que els temps, o el temps en si, sigui només la música de la matèria. Pot ser que la història sigui una partitura i nosaltres una nota. Breu, imperfecta, però necessària. Perquè cap sinfonia es pot completar si falta una sola vibració. I pot ser que això sigui la vida, una oscil·lació temporal entre dos silencis un eco que camina, una existència que estima, una pregunta que aprèn a cantar. Això ha estat la cara B. Roots. No us oblideu de sintonitzar la setmana que ve per més xitxota i teca de la bona des de la cara B de Ràdio Castell de Bels. Moltes gràcies, Jordi, bro, Kuski.
2: Moltes gràcies.
1: Un plaer.
2: Encantat, bona nit.
1: A tu, i estàs convidat quan vulguis, eh? Sobretot quan portis aquest catering tan bo, eh? Moltes gràcies, Sebas, crac, crac, crac, Remiers, però un plaer.
3: Molt bona nit.
1: La cara B Radio, Castell de Bels. Good night, everybody. I love you.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. One, two, three, four.

0: A Ràdio Castelldefels, l'hora del conte. Contes per petits i grans que trobem dins del gran llibre que guardem a Ona Villas. Recordeu, a migdia, a Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. És la una.
2: Ràdio Castelldefels. Comença.

0: Rapcos 26. Good night, everybody. We're back, fellas. Com estem aquesta nit, família Soulful de la galàxia? I altres dimensions encara no catalogades. Esperem que us arribin les nostres ondes amb molt de flow galàctic i cada dia més intergalàctic, com aquells Beastie Boys, amb aquest tema intergalàctic. Que bé no sonarà, però està bé recordar-lo, eh? Així que espero que estigueu ready per una nova dosis de la cara B des de Ràdio Castelldefels a la 98.0 de la freqüència modulada i ondulada. Aquí haurem de fer un soroll d'ondulació, eh? I per si algú és nou i ha arribat aquí per error de rebot, com un robot o com a bon devot del bon flow, aquí és el vostre lloc, eh? Bona teca i xitxota de la bona, eh? No doubt about it, fellas. I com sempre, m'agrada recordar que aquest és un programa dedicat al món del hip-hop i a les seves arrels més profundes, així com el jazz, el funk, el soul, latin soul, blues, bossa nova, electro, reggae selection, amant, sense vella, entre tantíssimes influències possibles, eh? Tantes com granets de sorra al desert del Sàhara, eh? Podria haver això, eh? Què et sembla? Podria haver-hi? Sí, que fa? Tinc un públic que està... Tinc un públic... Però avui tinc una persona molt especial aquí, a veure...
1: Ei, yo, yo, yo, ei, com jo, estem?
0: Aquí en Jordi, la meva germana, eh? Me l'he portat aquí, eh? Me l'he portat a la butxaca. Enredat. Vine, anem a fer una cosa. Doncs pues aquí està. Un gran...
2: M'han segrestat.
0: Exactament. I, bueno, sempre ha sigut un dels grans... no m'ha dit... dels que has aportat.
2: Diria que podria haver escoltat els 100 primers seguits.
0: Home, això és indudable, és sublim que ho facis.
2: L'escoltàvem claro. A casa i...
0: Però és bo perquè és dels que sempre m'ha recomanat temes de, pues aquest, i avui pues, n'hi ha un dels que porta després l'anunciarem.
2: Hem aportat uns quants temes.
0: Sí, home, tant, i t'he nombrat cada vegada. Jordi, Jordi, pues, un gran...
2: Ens aquí en tenim.
0: Un malòman també, eh? També escolta música fins quan, quan dorm.
2: Pues, a vegades sí.
0: A vegades sí, a vegades no. Així que molt bé. I bé, doncs aquí, doncs, a part de recordar doncs, aquestes influències i tantíssims grans de sorra que té el Sàhara, doncs anem per la galàxia en un UFO, no? I bé, sense més dilació, dilatació i distorsió, d'aquest soroll tan, que ha sonat d'aquest UFO, tenim algú molt especial, el tirem aquí per aquest espai de la vida i cosmos musical, tenim... el control tècnic, el nostre UFO musical, ladies and gentlemen, tonight tenim, ni més ni menys, el nostre Jedi de les rodetes, el mestre dels botonets, l'home dels 3 milions de parets de mitjons, tots amb molt de flow, amb tots vosaltres, Sebas Crepcremier.
3: Molt bona nit.
0: Què tal? Com estàs, Sebas?
3: Tot bé.
1: Molt bona nit.
3: Tot correcte.
0: Tot correcte, eh? Sembla correcte, però anem fent zigzags, eh? A veure, això que ens agrada, i com són aquests mitjonets...
1: Com són?
0: Ué, detall de canya, eh? Ah. Bona, eh?
1: Old school.
0: Old school total, eh? M'agrada, m'agrada. És que hi ha fracaloreta. Sempre, tu pots comprovar que sempre va en flow, eh? No, sí, no m'ho invento, eh?
1: Bones bombes, bons mitjons.
0: Una taula de surf allà, després em va fer surf.
2: A més m'agrada el foradet fet expressament.
0: Clar, és que vam fer un forat aquí per poder veure els mitjons en directe, la gent no sap el que diuen, però... Algun dia posarem la imatge d'aquesta ampliació, potser podríem fer-lo ara, i farem una ampliació d'aquests pauets que estan allà, amb aquestes bands, i bé, per a part de tot això ja ha anat correcte.
2: Veure, Sebas.
0: Teníem ganes de tornar aquí, eh? Sí o no?
1: Ei, jo, que guapes.
0: Aquí està, i amb molt de flow, eh? Què et sembla? I aquí estem, una pena que us esteu perdent això, perquè, bueno, un dia vull veure els pauets, també, eh? Els pauets, no? Sense, eh, Sebas? Però aquí, amb xancletes. Brasil!
1: Sí. Samba do Janeiro.
0: No falla, eh? No crec que... Què tal Brasil aquest any? No parlem de futbol, però crec que no, el Mundial Brasil no...
1: Bueno.
0: Bueno, jo espero que... Ojalà guanyés, eh?
1: Tenen un bon equip, però...
0: No, a veure què passa. No, posarem, però,
1: a veure què passa.
0: Hauríem de posar alguna... Un dia posem una cançó de Bruxo, eh? De Ronaldinho aquí, i aquest tenim l'encara més Messi, que també és un de... crear una melodia, un tecno o alguna cosa.
1: Sí, podríem posar cançons amb títols de jugadors.
0: De jugadors, perfectament. Així, això seria la clau. I bé, doncs anem a continuar. Sempre una abraçada de Koala, el Kiro i el J. McGiver. Aquestes dues llegendes, millor dit, dos dinosaures.
3: Mestres.
0: Dos mestres, eh? I doncs, aquí un president, Daniel Aikei, no m'ha dit cal que més, seleccionant i presentant aquesta selecció musical... perquè entreu amb bon peu a cada setmana i les orelletes ben netes, així que let's go fast. Doncs molt bé, eh? All right. Ara sí, preparem el nitro del nostre UFO, d'última generació. Preparem un bon so per apreciar els filaments de les nostres ondes sonores percutint en els vostres tímpans. Arrenquem amb un altre programa sideral, a.k.a. Cosmos Musical, i serà un programa que es diu Transmissió Zero, l'univers recorda.
4: Segueix-nos a Instagram. La cara B Roots. Jo.
0: Jo. Doncs aquí, aquest, que la cara B Roots, que hem modificat, l'hem minimal, hem fet una cosa més minimal, ara començarà a pujar un tipus de contingut, per la qual cosa doncs, sortiran les mitjons dels Sebas, per exemple, coses com aquestes, ja faig una mica spoilers, hi ha coses més divertides.
5: Sí.
0: Pues, jo va haver un got d'aigua, just quan en aquell moment, coses molt interessants, fer-ho diferent, no? Però donar-li un altre toc, segurament. Estic prenent el pèl, no? Però dels mitjons m'encanta i ho farem, perquè crec que és un al·licient que ai, sempre parlem, però no ho demostrem. I pues, aquí diem la veritat, tal com el primer...
6: Bloc 1.
0: Va, aquí, el primer bloc l'he titulat PIM. PIM, perquè hi ha el PIM, pam, pum, però és PIM el llenguatge del ritme, eh? I començarem amb un tema... de dos, una col·labo pues, molt, molt, molt autèntica que jo quan la vaig escoltar per primera vegada vaig dir, uau, temazo. Estic parlant de Ace Rocky amb Skepta amb el seu temazo de Praise the Lord.
7: We do set trends and somewhat pretty trends, pretty ones. Not no shit like Coogee Tops and shit like that. We set trends, dude. We holler. You know what I mean? After me, it's gonna be someone else to take over holler.

0: house that I left.
1: The house that I left. I don't know how many times I left home. I don't know how many homes I left back, you know. So aquí es Rocky, me get Skepta, me get Praise the Lord, me get The Shine, me get álbum de Testing, probando, 2018, gran any també, i certament són aquells temes que marquen, comença amb aquest pip-pip. Aquestes flautetes són d'un sample també d'una aplicació molt bàsica de GarageBand, i són unes flautetes peruanes, que es modifiquen i tenen això, com Gorillaz també ens fa servir d'aquell MIDI, ja vas veure el de Gorillaz que li dona bola, que
0: sí,
1: pues sí, mola, sí, està molt bé, es diu sampling, vale? Vull dir, ja està, però molt interessant, no? La veritat és xoca perquè, quina, això tan bàsic, no? Fa el to de Nokia i canviar el key i tal, doncs també pot fer aquestes coses, no? Però aquí dos continents, dues escenes, una mateixa freqüència, ASAP Rocky i Skepta, connecten Nova York i Londres a partir i a través del hip-hop, el qual la música porta segles fent això, unir persones que mai s'han vist. El cervell humà està programat per crear tribus, certament abans eren tribus de caçadors, avui també poden ser tribus musicals, el joc de cartes de les famílies, aquest Zulu, família Zulu, família Esquimal, jugat aquest, no?
2: Familia tirolesa.
1: Los tiroleses,
2: los vikingos.
1: Vikingos, caníbales, ya había. No, pues,
2: no. Crec que hi havia també...
1: Què hi havia?
2: Els esquimals.
1: Esquimals, Els godos, clar, els godos, no? Que eren cinc, sí. Cinc continents, no? Seria com cinc.
2: Sí, eren... Era...
1: Seria Àsia, no?
2: Sí, eren com monjos.
1: No quedem malament ara en tema d'història, no, no. No volem flexing aquí ara perquè estem una mica els tres mirant-nos com dient qui va aquí tira. Jo ara no tinc el guió, tampoc no em podré pensar. Boníssim, vale? O sigui, aquí estem, Doncs ara continuem aquí. I és això, Bàsicament, doncs hem canviat llances per playlist. Avui el públic és... M'encanta, Bé, saludem al públic, Bona nit, Que gran,
3: Gràcies, gràcies.
1: Home, el catering avui ha sortit una mica car, Davant del sushi i coses, Déu-n'hi-do. Vale. Però bueno, està bé. Doncs aquí, ara continuem amb un altre tema dins d'aquesta secció, d'aquest bloc de PIM, els llenguatges del ritme, i anem a un tema de les arrels, un gran preparós per moure, aparteu els mobles i tots a ballar, agafeu la iaia, l'aixequeu, que aquesta cançó li agradarà. Chuck Berry, You Never Called Hell...

0: cara B.
1: Aquest temazo de Chuck Berry, cariño, sobre la peli de Scratch, la qual, doncs, aquí surt aquest Chuck Berry, estan allà buscant vinils, una mica de digging i troben aquest punt, no? Aquí, You'll Never Call Them, aquest àlbum de St. Louis to Liverpool, de 1964, quan, doncs, si parlem d'evolució musical, Chuck Berry és una de les baules més importants, al qual, de la cadena, el seu estil doncs, de guitarra va influir generacions, no?, senceres de músics, igual que els humans, aprenem observant la música evolucionant, copiant, en certa forma, o inspirant-te, no?, i adaptant i transformant les idees dels que van venir abans. I així portem el missatge molt més endavant.
2: Mítica música de Pink Floyd, de Pulp Fiction.
1: Clar, Tarantino, correcte. És això,
2: Travolta, Uma Thurman...
1: Clar, jo m'imagino a Tarantino de petit amb aquesta cançó, no? I, tio, pues, no sé, veient com la mare d'on està amb el pollastre allà, papà, en vivim, i el tot de sang, és Tarantino. Vull dir, un tio, a mi cau molt bé, no el conec de res, però personalment crec que em portaré molt bé amb ell. No sé si és Géminis, també.
2: Gust, perquè té un gust musical molt semblant.
1: No, i a part d'això, té una facció molt curiosa. És un tio que en si ja és un personatge. O sigui, un tio que ja conté un cert virtuosisme. No?
2: Molt curiós.
1: Claro. I doncs aquí Chuck Berry, com li deies, un crac, un gran Chuck Berry, carinyo, que diu aquí la pel·lícula Scratch, que us la recomano, un gran documental, pel·lícula, i parlar dels DJs i de com l'escena als Estats Units doncs, evoluciona, no? Igual que podríem parlar de Taki 183, que va ser el primer grafiter oficial, que era un tio grec que el que feia pues, era repartir, i era el aquí em tiro a la piscina, 1969, ojo, i el tio va començar a pintar amb spray per on anava, no? I 183 la seva, el seu carrer, i Taki, el seu nom, el que venia, un venedor ambulant de menjar, no? I diu, però ja que de vuelta, pues voy a pintar, Pues mira, pues el tio, no sé, pues mira, pues va crear algo sense saber-ho, no? I ja que de vuelta, no, pues vaig a deixar el meu nom, vaja ser que una d'estes ja no me ven, no? Doncs molt bé, ara continuem amb un tema bastant peculiar, però crec que mai ha sonat aquí. Així que anem a posar-lo i estem parlant de Violadores del Verso, W, amb el seu temazo de Ninguna Chavala Tiene Dueño.
3: Yo hago el amor con las mentes. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Me seduce una cara y un cuerpo cuando veo que hay una mente que los mueve que vale la pena conocer. Yo hago el amor con las mentes. Hay que follarse a las mentes. Yo hago el amor con las mentes.

0: La cara B us porta els temes que estàveu esperant.
1: Un tema, KCO, violadores, però és un solo, és un tema en solitari. És aquí KCO, i m'ha encantat al principi, no? Aquest tema brutal, no? Hay que follarse las mentes, hay que devorarse las mentes, la intel·ligència, no? A través d'això, aquesta unió, ninguna chavala tiene dueño de la bunda genios. 1999, al revés, 6.661, mola també. Violadores del Verso, és una d'aquelles referències més importants del hip-hop en el programa nacional, a la qual la precisió del llenguatge, la mètrica i la força de les idees converteixen la paraula en una eina de construcció cultural, podríem dir fins i tot de destrucció de base, però construint, i el llenguatge és tecnologia humana, al final. De la qual cosa, doncs, deixen aquelles paraules, aquella vibració, aquella freqüència, aquells còdics, aquells passwords que queden per les següents generacions que desxifren. No? Si canvies el llenguatge algun dia i perdés, no entendríem què deia abans, però podríem resoldre, podríem arribar a entendre, perquè entenem, entre cometes, què diuen els jeroglífics.
2: També podríem aprendre alguna cosa, no? Nosaltres.
1: O com, el seu és que aprenem coses, llavors, clar, podríem parlar d'evolució, o desaprendre coses que també porten a evolució. No? Com la secció aquesta que m'encanta, que tenim.
3: L'infiltrat.
1: El Gargamel, trobem el Gargamel. Doncs avui a l'infiltrat portem una cançó d'allò que m'agrada dir, que és classificar-ho com una d'aquelles músiques que m'agrada molt escoltar i punxar, sobretot, que és l'electro, i l'electro més macarra, l'electro directament des de França, amb un tal... No el tenen a conèixer, però qui sàpiga de l'electrònica sap qui és David Carreta amb So Lonely.

0: I tant rebé, aquí, David Carreta, eh? Dos R's i dos T's, Carreta, eh? David Carreta, Beretta, no? So Lonely, eh? Un temazo, quina intensitat, eh? La podríem baixar i podríem fer un rap a sobre, us asseguro, eh? Qui vulgui fer ho pot provar i comprovar, eh? Això és Kill Your Radio, aquest àlbum del 2004, que sens dubte doncs, podríem fer un tema com més, anem a dir, com més reggae, no? En certa forma, o podríem posar un altre tipus de cançó, no? Al final, però no, he decidit partir aquest electro i acabarem amb un reggae, eh? El qual, doncs, aquesta connexió també, i ho veureu el perquè, no? Estem a dins d'aquest bloc 1, encara, aquest PIM, el PIMP, no? Aquest PIM, que és, doncs, el llenguatge del ritme, eh? Pel qual, ara, doncs, acabem i anem al següent.
1: Bloc 2.
0: Doncs aquí, amb aquest bloc 2, eh? I, doncs, tenim aquí el cervell i les connexions invisibles, eh? Aquest punt, no? Quines connexions? Ara veureu, perquè ara ve una música certament elaborada a un altre punt, no? Perquè veníem de David Carreta, que portava, doncs, aquesta, doncs, també és una de les figures del so electroclash, que es diu europeu, amb sintetitzadors, màquines i repetició, eh? Aquesta mostra de com la tecnologia també ha començat a formar part del llenguatge musical humà, del qual també podríem dir que la tecnologia també es podia considerar un instrument de fusta, però seria analògic, no, en aquest cas, i no digital, no, en aquest cas, però tot té el seu punt i tot té la seva posa, no? Si no tinguéssim electricitat, doncs podríem continuar fent música, per la qual cosa doncs no tindríem problema. Però ara anem amb un gran artista, creador d'aquest lo-fi, amb aquesta intensitat, sempre treballant quan estava viu, òbviament, tipant de J Dilla amb Common, amb el seu temazo de MC Square.

0: the whole time. Get up, stand up, fuck, hands up. My fucking J Dillam, come on. MC Squares. Bona bondat de Shining, que sens dubte, si existeix un científic del grup dins del hip-hop, molts dirien que és J Dilla. Jo ho corroboro que és així. I, pues, sens dubte, les seves bateries semblaven anar fora de temps i alhora perfectament dins de temps, no? Un concepte, un enteniment de la música que era un bugueo en el sistema, no? Va aparèixer J Dilla, que curiosament doncs, va tenir aquest final tan jove, tan inesperat, però ell es va exprimir i va doncs, aconseguir doncs, treure algo que és un legat molt important i el cervell humà no busca sempre la perfecció, encara que és perfecta les coses, però moltes vegades prefereix allò que sembla humà, com els nostres horaris teòricament organitzats.
1: Bona aquesta.
0: Sembla que bé, però...
1: Bona aquesta.
0: Pots venir a aquesta hora i... Estaràs una estona, 8 hores, però després resulta que estàs 12 o 13 i dius, què passa aquí, no? Però això està inclòs? No, ho tornarem amb dies.
1: Això no està mai inclòs.
0: Tornarem amb dies, eh? El temps és molt important. El temps li poseu preu vosaltres, el vostre temps, en algun lloc que estigueu. Si ho penseu amb això, si ho heu pensat alguna vegada, pagues amb el teu temps d'allà, i val això. Bueno, està bé, ara farem una revolució a partir d'aquí, però no vull fer-ho aquí. Bueno, així que, doncs, aquí és com sonava aquest J Dilla amb Common, i, sens dubte, doncs, bé, són aquests dos pilars, tant un com MC i l'altre com a DJ, doncs, que bueno, han deixat aquest legat tan important, Common doncs, segueix fent les seves obres. I ara anem a una altra secció, no? Clàssic. Bé, aquí la secció, el flow, un flow molt extraplanatari, però és la del clàssic. I estem parlant d'un tema únic. Sebas, què et sembla aquesta secció? A més que jo sé que Sebas era molt la de l'infiltrat, eh? La bona.
2: Sí!
0: Però aquesta, per què ho dic això? Perquè he posat secció flow al clàssic i m'ha preguntat a mi... Què és aquesta secció? Em vaig equivocar. Però queda bé, també. Secció flow al clàssic. Podria ser. Bé, hòstia.
1: És un bon clàssic.
0: Boníssim. Mira, escolta. Està fotent un mica. Boníssim. T'està quedant... Flow extraplanetari. El clàssic. Yeah. Oh, yeah. Bueno, això m'està agradant, Jo crec que el calor ens està donant vida, Estem una mica pullardats i estem començant a semblar més intel·ligents del que som, Però no, ho som. Així que molt bé, anem amb aquest tema de Warren G and Nate Dogg, Regulate. Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good, too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steal, if you know what I mean. Earn your keep.

0: temazo, ¿eh? Que, this one. ¿Qué temazo? ¿Qué Nate ahora? Que un canta, que
1: es un temazo mítico,
0: que tema, sí, que comença, que Warren G, que Nate Dogg Unregulated, també que G rap, que gangster rap que va sortir, que G funk, al qual doncs van tenir l'entrada a l'escena amb un nou estil, aquest cantar, no? Certament rosaria també doncs aquest punt més R&B, del qual doncs aquest Rhythm and Blues aporta després doncs aquest G funk, perquè són gangsters cantant. I on tant de posar G-Funk, entén? I, pues, això, són baixos profunds, sintetitzadors i groove californià, eh? El més interessant és que les baixes freqüències no només s'escolten, també es senten, eh? El cos també escolta tot, tot el cos vibra, eh? Percuteja el timpà, tot vibra, saps? Què et sembla?
1: Tot sona bé.
0: Tot sona bé. Home, tot, tot. Però sí, si és més harmònic, doncs sona, et produeix un plaer, no? Si no és tan harmònic, doncs és més estrident.
1: És un plaer auditiu.
0: Clar, la típica tissa per la pissarra, no? Per què? Perquè és una cosa com... com molt mal parida,
1: no? Aquell motor de cotxe tan...
0: que peta,
1: aquell no? Aquell V8 que...
0: Allò, però, bueno, però jo mola. És un soroll, bueno, a mi, no? A les 4 del matí, no? Sonant pel carrer, no? Fa molta gràcia, però hi ha soroll i soroll, no?
1: El que sona molt bé és el xiulet de la cançó.
0: Ah, va, clar, això és... No, no la faré ara perquè ho distorsionarem, no trencarem la màgia d'això, eh? Doncs molt bé, anem ara amb un altre artista únic, eh? Que ha sortit com rapeja, quina harmonia, quin flow que té, estic parlant de gospel, el seu temazo de Breakfast at the Pyrex.
2: Straight music. The name of this album is Olga Corvo. And I'm your host, Gospel. Yeah. Soltó la maleta y fue direct. A evaporar la queta en el Pyrex. Wig spraying, mic check, pay my check and aire. O twilights and nightmares. Ooh, yo soy más gótico que Sama Club, más punk que John Ritchie. Both underground and die, bitches. Conmigo viaja más que un embajador. Estuvo entre las nubes, ahora sube y baja como un pájaro. Esta piba screams like a

0: como David Guetta.
1: Esteu escoltant La Cara B. Checa. Quin tema, eh? Gospel, eh? Quina delicadesa, no? Com la toca, gospel, eh? Seria un Romario Laudrup, per entrar en una època així, perquè un tio que la toca amb classe, un tio que va amb puresa, no?
2: És un Xavi Iniesta.
1: Un Xavi Iniesta. És un MF Doom del rap nacional, sap jugar molt bé amb la fonètica i te la fa. Moltes vegades poden ser, no té sentit el que està dient, però sí que el té, en certa forma, és una sonoritat molt trepidant, no? I aquesta és una d'aquelles peces que semblen sortides d'un somni estrany, no? El cervell crea associacions constantment i de vegades una cançó no explica una història, de vegades crea un paisatge mental, literalment, no? 420 every day. Aquest. Pues sí, aquí estamos. Com va ser la gent, és que ara no sé, ha sortit una allà a fumar, que no és que... Bueno, molt bé. M'agrada, eh? Gospel és un dels grans. I ara que passem a un altre, no? Aquests petits blocs.
3: Lloc
1: 3. Vinga, aquí, aquest pum. Aquest pum, veníem pim-pam-pum al tercer bloc i freqüències del futur. Perquè, encara siguin del futur, són músiques que per mi sonen futuristes, el que són, perquè avui dia també són temes, sobretot amb el que entrem ara, de Chiri Vegas, amb el seu tema de Jungla.

0: Damn. Este mazo, pero por favor, Chiri Vega, de Guinea Calidad. Lo cual. Pero. Sí, aquí. Como treuen aquí de la màniga una sèrie d'asses, no? I, doncs bé, sona com sona, és un discàs instrumentalment parlant del de vintage del 2004 de Chiri Vegas, molta qualitat, i, bueno, sempre ha sigut un tio que l'ha tocat molt bé també, i sobretot bueno, fent de digi també a lo que seria en temes de, més de house i tal, més de house Detroit, doncs és un tio que ha representat molt bé la música, té molt bon gust musical, podríem dir la Cochabamba, per exemple, que és un tema al qual doncs, és un sample de la pel·lícula de Scarface, que parla una mica doncs, dels seus gustos, no? Una mica, però escolteu, sisplau, el, bueno, sisplau, no? Escolteu el disc de Chiri Vegas de vintage del 2004, perquè realment doncs, amb aquesta jungla doncs, no necessàriament la dels arbres, la jungla que està d'arbres, és una jungla d'informació, de pantalles, de senyals, d'estímuls, que ens envolten cada dia el cervell modern, processa més informació en una jornada que moltes generacions senceres del passat. Ojo! O sigui, pensem, reflexionem això, perquè ho podem fer reflexionar. Aquí no només venim a escoltar rap a moure el cap amunt i avall, orelletes ben netes i tal, no, venim a expandir una mica la ment a través de la música, a través d'una música concretament al qual t'obre els chakras, una alineació de chakras, toca les arrels, té una mica de tot, porta d'aquí, porta d'allà, al qual doncs acaba canviant i acaba modificant certes coses, que la música és una de les coses que pot arribar a canviar el món. No? Igual, a poc, deixa un legat, no? Perquè és una vibració i va modificant, va transformant. Tot es desapareix, tot es transforma. L'aigua del mar, no? El procés, no, Jordi?
1: Cicle de l'aigua.
0: Clar, anem a fer una mica de flexing aquí. Va. Anem a parlar una mica de... Ah, com s'evapora? No, veníem això ara, per favor. Dani, prou. Penja.
1: Calma.
0: Ara sortirem tots a fumar. Tu has sortit a fumar. Jo no mai surto. Hauríem de fer un dia un tubo. Seria legal? O sigui, jo amb una escafandra i uns petits...
2: Sí, però hauríem de gravar directament al costat de la finestra.
0: No, unes dosificacions de nicotina, no? Com el... uns puffs, i però el fum pues, el retenc amb una bossa, realment no val. Podríem mirar això, és un buit legal, sisplau. No,
1: patentar-ho.
0: No, exacte. No, hòstia, això ens heu robat la idea ara. Bueno, això, bueno, anem ràpid, no ha passat res aquí, va. Ara què portem? Va, Jordi, va.
1: Digue'm. Ara portem un bon tema.
0: I qui el porta, aquest tema? Va, qui el portava?
1: Aquest tema és un tema que t'he demanat jo moltes vegades.
0: Jo em volia resistir, deia, no, ningú puc posar l'un.
1: Mira, avui he coincidit.
0: Ja, okay.
1: Avui portem...
0: A veure...
1: cantat per Rapsus Clay i Hace, Jazz, Elac, Olé.
0: Olé.
3: Eje, com a fumar el otro porroco en toda tu casa.

0: OneDrive.
1: Jo crec que era, perquè estem aquí, els conills allà al mig de la carretera estaven jugant i de cop un camió allà, una bici, imparat, no? Pues sí, imparat perquè anava pillat allà. Sí, no, anàvem a fotre una gran...
0: Haguéssim seguit i seguit i seguit.
1: Aquesta la cantem al cotxe i no sé com no ens paren, perquè però és una idea la que liem.
0: Més pugem el volum a tope i...
1: Ja com comença, no?
0: I és en plan de, bueno, pues mira, si ens paren tu, almenys ja ens ho haurem passat bé.
1: No, igual em sembla que et dic, som germans, una tonteria que no té res a veure, no? Però ens emocionem molt amb aquesta cançó. No? Trapsus Clay and Huff, que aquí ja per fi ha sonat, gran
0: aportació, gran.
1: Ja és la que ve, olé, aquest àlbum, La història més real de vuestra vida, i jo, 2014, el títol ja ens dona una pista, no? Jazz, una de les arrels més profundes del hip-hop, improvisar és una capacitat humana extraordinària, improvisar comporta estar connectat al present, el que vol dir no estar ni a un passat il·lusori inamovible o un futur il·lusori que no sabem. Llavors, connectes aquí i ara i estàs connectat a la font universal, no? Estàs allà al xorro d'informació enganxadet i, doncs aquí, adaptar-se en temps real, com en la vida, connectar aquí i ara. Aquella gran frase que sembla molt bàsica i jo aquí, aquí i ara sí, però bueno, qui està aquí i ara? A veure, qui aixequi la mà. A veure, aixeco la mà. Qui està aquí ara, no?
0: La.
1: Ahí està. Tenim... Perquè el públic no està aquí ara. Estan, perquè estan? Estan una mica... Hòsties.
0: Mira que, i mira que aquí hi ha ombra, eh?
1: Sí, no,
0: tenim... Em sorprèn que no hi hagi més públic.
1: Clar, home, hi ha una ombra perquè és de nit ja. Imagina si hi hagués llum, no? Seria com ja tenia les rates aquí donant voltes. No, ara sí que hem vist algú que, tímid que ve. Però clar, estem en un UFO. No ho oblidem. Merci. És una Coca-Cola? És una cola? Doncs sí, doncs ara anem a un altre tema que molt poca gent haurà escoltat aquest grup, però per mi un dels grans també, vull portar una selecció bastant nacional, i parlo de Folklóricos, concretament de Rafael Lechowski, que és el disc que treu i s'atreveix a posar Folklóricos, quan ja en teoria no podia ser, però sí és perquè és el seu grup, però es van separar, i amb el tema d'Artesano de l'Arte Insano.

0: Estàs escoltant La Cara B.
1: Iau, i en veia tan rebé, una versada en Marc, que en el fons. Aquí, Flow Clòricos, amb aquest Rafael Lechowski, quasi bé ben gran, com el Lebowski, però no, aquest artista com a artesà de realitats, cada generació crea els seus propis símbols, les seves pròpies històries i les seves pròpies freqüències. L'art sempre ha estat, doncs, una forma d'explicar allò que costa posar en paraules, no? Certament. I doncs, aquí, Artesano de l'Arte Insano, des d'aquest àlbum Donde Duele Inspira, gran realitat i la qual comparteixo. Aquelles grans depressions són les que m'han portat inclús a mi a expressar molt més i anar molt més a la psique, no? La psique i descriure què hi ha allà baix, no? I transmetre-ho baixo a les profunditats, sense bombona, i pujo dient, no sé si arribo, i al final arribo. Per la qual cosa, doncs, continuem, i la vida és així, no? I ara, doncs, anirem amb... Jo, que, bueno, ens agrada tant aquí, aquí amb Cebes a mi, però ja arribem al final i anirem i acabarem amb un tema de Groundation, Weak Heart, això és It's One, Teach One, del 2002, al qual, doncs, Groundation sempre ha barrejat reggae, jazz i espiritualitat d'una manera única. El reggae és una música que respira, que deixa espai, i, curiosament, el silenci també forma part del ritme. El cervell necessita pauses per donar sentit al moviment, al qual, doncs, milions i milions d'anys d'evolució de la percussió a la transmissió, del tambor a l'amplificador, el xaman al programador, del fang a l'asfalt, del crit tribal al podcast digital, del foc a la fibra, de la lira a la memòria, ram que vibra, i aquí seguim. Animals estranys, amb wifi i nostàlgia, micos amb algoritmes, poetes amb pròtesis, fantasmes analògics dins de caixes quàntiques. Som pols, som codi, som soroll, som groove, som el boom i som el move. Abans del nom ja existia el to, abans del rellotge ja existia el flow. Abans del dogma ja existia el drama, abans del sistema ja existia el problema. I mira'ns ara, ballant entre píxels i estels, entre vinils i perfils, entre drames mentals i portals digitals, entre rituals ancestrals i terminis neuronals. Hello, bonjour, hola, siau. Aquí, we still follow the same radio. Perquè canviem les pantalles, canviem les batalles, canviem les muralles, però no canviem les ondes que ens travessen les entranyes. Des dels tambors fins a les algoritmes, des dels cromanyons fins als mecanismes, des de les coves fins a les metavers, des de les pregàries fins als servers. El servers que està connectat i potser del futur no serà de silici, ni de carboni, ni d'humans, ni de màquines. Potser serà una jam session còsmica, una transmissió mística, una freqüència artística, una anòmala estadística, perquè abans de les paraules ja existia el ritme, i quan tot s'apagui, quan caiguin els motors, quan caiguin els servidors, quan morin els sorolls exteriors, potser encara quedarà una cosa, un batec, un eco, un ressonar lleu, un vell tambor interior dient boom-bap, boom-bap. I recordant-nos que mai vam ser éssers escoltant música. Érem la música, intentant recordar a si mateixa. I no venim del silenci, això és el primer error. Venim del soroll quàntic i del murmuri de partícules impossibles, del tremolor primitiu que va obrir les parpelles del cosmos. Abans de les estrelles, vibració. Abans de la matèria, oscil·lació. Abans del temps, relació. Tot ballava, encara no existia cap ull per veure-ho, però ja existia la dansa. I milers de milions d'anys després, una petita part d'aquella dansa va aprendre a preguntar-se qui era. Nosaltres. Carboni conscient, pols estel·lar, amb ansietat existencial. Simis amb wifi, déus amb factures, fantasmes biològics operant màquina orgànica. Els àtoms van aprendre a pensar i el pensament va començar a somiar. I el somni va construir llenguatges, i els llenguatges van construir civilitzacions, i les civilitzacions van construir màquines, i les màquines comencen a somiar amb nosaltres. Mira com es tanca el cercle. El cosmos observant-se, la matèria escoltant-se, l'univers recordant-se. Perquè pot ser que la consciència no sigui una excepció, pot ser que sigui el pla, el pla en concret, pot ser que les galàxies siguin pensaments lents, pot ser que els temps, o el temps en si, sigui només la música de la matèria. Pot ser que la història sigui una partitura i nosaltres una nota. Breu, imperfecta, però necessària. Perquè cap simfonia es pot completar si falta una sola vibració. I pot ser que això sigui la vida. Una oscil·lació temporal entre dos silencis un eco que camina, una existència que estima, una pregunta que aprèn a cantar. Això ha estat la cara B. Roots. No us oblideu de sintonitzar la setmana que ve per més xitxota i teca de la bona des de la cara B de Ràdio Castell de Bels. Moltes gràcies, Jordi, bro, Fuski.
2: Moltes gràcies.
1: Un plaer.
2: Encantat, bona nit.
1: A tu, i estàs convidat quan vulguis, eh? Sobretot quan portis aquest catering tan bo, eh? Moltes gràcies, Sebas, crac, Remier, sobre el plaer.
3: Molt bona nit.
1: La cara B Ràdio Castell de Bels. Good night, everybody. I love you. Feres.